0: Condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats i els sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
2: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
3: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
0: Del text que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap anunci concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores. Entre les condicions que Trump considera indispensables hi ha la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, per la seva banda, insisteix que el preacord encara no està tancat. Paral·lelament, els Estats Units han qualificat de constructives les converses d'aquest divendres mantingudes entre les delegacions militars d'Israel i del Líban al Pentàgon. Ha estat la primera reunió d'aquest tipus entre representants militars dels dos països en dècades. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran la quota mensual que s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. L'actriu Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'artista catalana ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Peña ho ha explicat pocs dies abans d'estrenar a Netflix el film La Desconocida, de Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero. L'actriu de Gavà protagonitza aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què interpreta una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. Candela Peña també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula. Diu que cada vegada és més selectiva amb els papers que li ofereixen i que té plans per fer el salt a la realització.
4: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
5: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
4: Absolutamente.
5: ¿Sobre qué iría?
4: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo más de la cuenta que me importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve. Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga. Manresa 94, Madrid 87, UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de futbol sala ha començat amb un bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
6: Fins aquí les notícies. Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
7: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
6: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
7: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
6: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
7: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
6: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
7: Tot gira.
6: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, el porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Dani Batxiller, els Sons Celestials. Instal·lem la porta al local d'assaig d'un grup barceloní que té el poder màgic de roquejar per sobre de qualsevol altra cosa i que creu en una deessa anomenada Fender Telecaster. És la banda amb el nom menys amic de Google i de ChatGPT i, de fet, si preguntes a la IA que et parli d'aquest grup, et contestarà que representen aproximadament la meitat de la humanitat. I és que avui l'altre barri es fica dins del local d'assaig del Iago Alcover, el Pol Rodellar i l'Arnau Sanz, és a dir, mujeres.

0: És un dolor inexplicable. És el títol del seu últim disc, que arriba gairebé quan es compleixen 20 anys de l'aniversari de la fundació del grup. Avui, aquí a l'altre barri, podem parlar amb l'Arnau i el Pol. Com esteu?
1: Hola, molt bona.
2: Molt bé, molt bé.
1: Molt,
2: bé. Sí?
1: Molt contents d'estar aquí, a l'altre barri.
0: Sí, sí. Literalment i metafòricament, no?
1: Exacte.
0: On heu deixat el Iago?
1: Lleido està, aquest sí que està en un altre barri, no? Mm. On el tenim?
3: Està a l'ESCAC, donant classe tot el dia, així que res, ens ha deixat a nosaltres aquí...
1: El mando de la nave nodriza.
0: Mm-hmm. O sigui, el Iago encara no viu de la música i vosaltres sí? O com va això?
3: Bueno, els tres com seguim fent coses a part del grup. El Pol també escriu i està treballant amb el Lida i jo doncs dibuixo còmics i edito còmics d'altra gent. I això, anem combinant aquestes coses amb el grup que ara, a dia d'avui, és com la feina principal de tots els tres.

0: Hi ha un tema en aquest disc, a Canción de Amor, que dieu No estamos vivos y no estamos muertos, que potser encaixa una mica la perfecció amb el programa, amb la filosofia de l'altre barri, que estem una mica en aquest llim, que no sabem ben bé si estem vius, si estem morts, on els músics morts poden tornar a la vida per una hora. Vosaltres com teniu de present la mort a les vostres vides?
1: Hòstia, no sé, no hi pensem molt, però sí que realment els tres... hem viscut situacions de morts de familiars propers i tal en situacions complicades, no? Recordo que va haver una gira que havíem de fer per Europa, que vam haver de cancel·lar perquè va morir un familiar molt proper d'un de nosaltres. També durant una gravació van morir un parell de familiars i està a prop, però...
2: Sí, i és curiós perquè el tema de la mort l'hem viscut des de joves, no? Que potser ara que són més grans, doncs dius, bueno, ara és quan més o menys doncs, els teus familiars es van fent més grans, però en el nostre cas, sobretot el Iago i el Pol, doncs l'han viscut des d'una joventut, vaja, llavors crec que com diu el Pol, no hi pensem gaire, però és una cosa que de tant en quant es va introduint a la nostra vida.
0: De fet, hi ha un disc que es diu Siento Muerte del 2020, que ja feia referència a una cançó del Marathon del 2015,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Que potser està relacionat amb tot això que...
1: Bueno, això, potser inconscientment, el que ens agrada, som un grup que ens agrada a nivell líric i tal, i a nivell de títols de cançons i de discos, exagerar una mica i cridar a la hipèrbole i a com a imatges molt fortes, no? I ens agrada pues, jugar això a noms explosius, no? El sentimiento importante, siento muerte, desde flores, y relaxeu-vos una mica, nanos,
2: pues no?
1: No,
2: perquè ara fem és un dolor inexplicable.
1: Toma, ja,
2: no pareu una mica.
0: Tot molt adolescent, no? Molt teenager in love, no?
1: Bueno, al final el rock and roll és la música que estava a sortir als 50, com molt destinada a un públic adolescent, no? Uh-huh. I va ser una mica com el que va fer la idea principal del disc, no? També aquesta música per ballar i per portar al directe i... Sí.

0: ara que parlàvem de la mort del Miki Otero, us escriu aquesta nota promocional del disc on diu que heu fet moltes coses i entre aquestes coses que heu fet és abraçades a les portes tant de tanatoris com de maternitats. Un dia em vaig parar a pensar que és molt difícil recordar abraçades, no? Al llarg de la vida, no? Que si et pares a recordar abraçades que t'has fet amb altra gent, potser en recordaràs no sé quantes, però no moltes, no? I ara us vull preguntar que si us poseu a recordar les abraçades importants de la vostra vida, hi ha abraçades entre vosaltres?
1: Moltes.
2: Home, sí, unes quantes.
0: D'aquelles
2: sí.
0: Que queden marcades.
1: Mira, sí, sí. Queda tan marcada que inclús està documentada, no? Vam treure fa temps un disc que es diu Un sentimiento importante, que va ser com un moment bastant clau per la trajectòria del grup, perquè vam passar de ser 4 persones a ser 3, vam passar a cantar en anglès a cantar en castellà, i recordo que les fotos de promo les vam fer a l'hotel aquell que hi ha allà al Bruc.
2: Sí.
1: Abans de la Messias i tot això. I és la Messias, no? La sèrie que llavors...
0: Sí, sí, sí.
1: I les fotos de promo sortíem abraçant-nos, i el cartell de gira d'aquell disc sortíem també nosaltres com abraçant-nos. Aquesta idea una mica de fer pinya, els tres que ens hem quedat, i també era un disc molt emocional per nosaltres, i era també una mica pues, mostrar-nos així, no fràgils, però com persones que es poden emocionar, no?
0: Sentiments importants.
1: Sentiments importants,
0: I de fet teniu aquesta col·laboració amb Cariño, no? Crec que és al final Abrazos,
1: també,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: bona,
0: també
1: bona.
0: Està present, sí, sí, sí. Les abraçades i són presents no només a la vostra vida, sinó a les lletres.
1: Sí, i aquella abraçada va venir també després de la pandèmia, que va ser un moment en què no es van poder fer moltes abraçades.

0: ara fèiem referència al nom de la vostra banda, que sempre us ha anat perseguint, no?, al llarg d'aquests gairebé 20 anys. Quina és l'anècdota més boja que heu viscut només pel fet de dir-vos mujeres i ser tres homes?
1: I vam passar molt de temps que cada cop que arribava a una sala per fer les proves de so, sortia el tècnic darrere la taula i deia: "Pero bueno, que yo estaba esperando tres mujeres." I això ens passava sempre. Aquesta idea de que algú es pensi, no?, que té una idea brillant, diré: "Ah, se llaman mujeres, no sé què, vale, els hi faré una broma, no sé què." I això cada cap de setmana. I era com, buah, hòstia, la gent realment es pensa, no?, que estàs sent ingeniós amb una cosa que és el primer pensament, sí, sí, no?, sí, que et passa pel cap. Però així una idea forta, concreta, no et sabria dir. És més com aquest cúmul de situacions, no?, que al final és com cansada, potser, o repetitiva. No sé, és com, no sé, també trist de dir, hòstia, jugar una mica més a ser una mica més ingeniós, no sé. Era com sempre igual.
2: Sí, tret d'això no recordo una cosa així.
1: Hi ha alguna confusió extrema d'algun promotor, no?, que s'esperés a alguna que no era.
0: Allò,
1: no
0: recordo, algun promotor que desesperadament volgués, doncs, fer una programació paritària, ja, no?, i cada, sí, cop...
1: I toma, apunyalada, sí, no? No, no, no. La gent, els promotors ens tenen controlats.
0: Sí, sí, sí, sí. No, el que sí que us ha passat és que quan vau començar com a banda encara no hi havia hagut aquest, vull pensar, aquest canvi de xip de la societat, no?, davant d'aquesta onada de feminisme i aquesta deconstrucció i tot això. I això us ha, i vosaltres ja existiu abans i ara, doncs, us haguéssiu posat mujeres també, ara?
1: Sí, no crec, no crec.
0: Si comencéssiu
1: com a grup.
0: Perquè
1: hem après també d'això, però clar, com dius, el grup va començar el 2007 i li quedaven uns anys encara, no?, per això. I ho comentem bastant entre nosaltres i realment sí, tenim moltes noies que venen als nostres concerts, gairebé 50-50, tenim molt seguiment de femení i si algun dia les noies que ens escolten ens demanessin algun canvi, doncs nosaltres ens ho plantejaríem i potser els hi faríem cas, però és el cas, és més el contrari, no? Són noies que van amb les samarretes orgulloses pel carrer, no?, i posen mujeres i potser els hi mola precisament que un grup de tios es diguin així. Si tu pots veure des del punt de vista de són tios i s'hacen i tenen este nombre de tia, no? Però també pot ser una mica lectura al revés, de dir, hòstia, mira, uns tios que estan donant, reivindicant alguna cosa, potser, també, per aquí. No sé, ho estan donant nom a... No sé, ja et dic, no hem tingut queixes. Si hem tingut queixes o comentaris per Twitter una mica així insidiosos, ha sigut més de gent que no ens coneix i que acaba de descobrir, sí, el grup i no s'entera de res.
0: Sí, sí.
1: I llavors ja diu, ja està, los señoros, ja es queda tan ample, ¿cuántos likes he tenido? Vale, perfecto, venga, lo siguiente.
0: Sí, sí.
3: Espècies d'espais.

Doncs ara el que farem serà el que fem sempre aquí a l'altre barri, que és fer un viatge per espècies d'espais. Comencem per l'espai més gran i acabem amb el més petit. I ens heu de dir

També em recorda molt el grup del Iago, que es deia Univers. El Iago tenia un grup que es deia Univers, de pop així una mica més post-punk, no? I és el millor grup de Catalunya.

0: ja no toquen o no toquen tant, però l'heu de catar. Univers, la hòstia.
1: El món. Que podria ser Un Mundo Nuevo, no? Aquesta cançó de Mujeres, d'Un Sentiment Importante. Què, el món? Com el tenim, el món?
2: Bueno, si parlem de... en quant a políticament, doncs està fatal, no? Que, amb tot el... amb tot aquesta fervor d'ultradreta, aquest capitalisme extrem que hi ha, aquest, no sé, aquesta idea d'individualisme i de por al fracàs, i alhora com que sembla que sempre haguem d'estar contents, no? I que no puguis viure, no? És a dir, dona la sensació de que qui està a la política vol aïllar les persones i vol, bé, que acceptin aquesta idea, però alhora el món és un lloc molt maco, ple de persones que estan... Sí, està ple d'aigua, exacte. I està ple de sales de concerts, de locals d'assaig, de tendes de còmics, tendes de discos i de gent fent coses. Llavors jo crec que hi haurà com... quan acabi tota aquesta època, temporada... com de pànic i de dolor i de foscor, doncs com sempre, doncs tota la positivitat i totes les coses bones tornaran a sorgir, perquè crec que és una cosa cíclica i tornarà a estar tot millor, penso.
1: Un món amb cançons també divertides, per dir-ho d'alguna manera, com podrien ser Yellow Submarine dels Beatles. In the t-

0: I aquesta cançó ens serveix per introduir Europa en aquest joc. Hòstia. Dels espais.
1: Europa, doncs mira, Europa és un continent al que als inicis de la banda vam trepitjar bastant, perquè ens van treure els discos a Bèlgica i a França, i hi va haver una època que sortíem bastant de Catalunya i d'Espanya, i ens tractaven molt bé allà, i va ser una bona experiència, i estem mirant una mica recuperar també la nostra experiència europea. Ara ja no està a Europa, a Anglaterra, allà també hem tocat bastant també, i de fet l'any passat hi vam anar amb molt bons resultats, i esperem tornar-hi a presentar aquest disc. O sigui que Europa preparat.

0: I Estats Units d'Amèrica?
1: Hòstia, Tito.
2: Bé,
1: doncs un lloc on va ser clau per nosaltres, perquè vam voler fer l'última gira per allà i no la vam poder fer, ens van bloquejar la frontera, ens van segellar els DNIs, els passaports, per no poder entrar d'una forma...
3: Banet, no?
1: Sí, mig, sí, com a grup, però que tot aquest cop tan fort va fer que nosaltres al poquet, a l'any, doncs passéssim al castellà i comencéssim a presentar, o sigui, a preparar el sentiment important de que jo crec que és un punt d'inflexió, per nosaltres. Així que dintre d'aquest cop tan fort que vam tenir va ser un moment clau per nosaltres.
3: Ja, molts cops ho pensem, si no ens haguessin fet fora d'allà, potser el grup hauria tingut una altra carrera, hauria seguit cantant en anglès, potser ho hauríem deixat, perquè les nostres, en aquell moment les nostres aspiracions era editar als Estats Units i en segells que ens molaven d'allà, no? Aquest somni, sempre comences un grup i vull acabar com...
0: Sí.
3: I ens va borrar del cap fulminantment aquesta idea. I suposo que seríem un grup diferent, sí.
0: I per què no us van deixar entrar?
3: Bueno, vam entrar. Però llavors la primera data de la gira, vam arribar a Seattle, tot molt bé, teníem una gira per tota la costa oest de puta mare, però just el primer concert era a Vancouver, que vol dir sortir de la frontera, sortir dels Estats Units, vam poder sortir perfectament, però tornar a entrar per carretera, que normalment els controls són més forts, va ser allà quan ens van pillar, i després...
1: Per tema de visats, de que els visats d'artista són molt més complicats, molt més cars, nosaltres anàvem a fer una gira sense beneficis, pràcticament. Clar. El que nosaltres volíem és utilitzar les nostres vacances i, de fet, tocar a tendes de discos, al South by Southwest, que allà, doncs, bé, és un lloc on toquen tots els grups i allà no hi ha cap tipus d'intercanvi.
3: I anàvem amb els visats de turista.
1: Exacte, i llavors ells van dir, bueno, venís a quitar-nos el trabajo los de aquí.
3: És curiós, perquè hi havia molta... Anys enrere ja havíem anat a Estats Units. Hi havia com un buit legal que durant l'època del South by Southwest, que és un festival que es fa a Austin, a Texas, eren com molt permissius, de dir, vale, vindran molts grups de fora i no exigien el visat de treball, sinó que amb el de turista, si anaves a Austin i tal, ja et deixaven entrar sense problemes. Però, mira, no sé, a la tercera va tocar.
0: Doncs hem d'agrair a aquesta gent, perquè si no existirien potser cançons com Un sentimiento importante. Ara.

0: Un sentimiento importante. És potser la millor cançó de Mujeres?
1: Jo crec, o sigui, és molt celebrada. Jo crec que tenim moltes millors. Però, no sé, suposo... Nosaltres ens agrada molt jugar amb aquestes lletres, també, que són com hipèrboles, quasi, i són molt exagerades, però tampoc saps de què parlen exactament, no? Perquè un sentiment important és com dir, quin sentiment, no? Llavors, aquest fora de camp del sentiment ens agrada bastant com a broma, però la gent, suposo que això permet que la gent s'ho faci seu, no? I llavors tingui allà la seva interpretació de la cançó i la visqui d'una manera particular. Però no és la millor cançó. Tampoc no, és la més escoltada.
2: No sé, potser no és la millor, però sí que potser té el punt exacte entre part corejable, entre aquesta pujada eufòrica i no sé, aquest to, no és que potser li pot agradar a molta gent amb els concerts. I potser no és la millor, però sí que en directe funciona molt bé. De fet, fa ja un temps que acabem els concerts i la gent segueix repetint la tornada, no? I llavors és una cosa molt maca.
1: És com el formatge viejo tostado del Mercadona, que no és el millor formatge del món, però sempre és molt buscat i s'acaba, sempre a les estanteries del Mercadona. No?
0: M'encanta la comparació. Un sentimiento importante del 2017, que també dona títol al disc, que és un disc amb una portada on veiem la península Ibèrica amb un escorpí allà al mig. I això em serveix per introduir Espanya.
1: Sí. Bueno, és que era una mica... Tot surt una mica més de les casualitats i tal, perquè aquest disseny el vaig fer anys abans per unes samarretes, abans que ens passés tot això dels Estats Units. Després ens va anar molt bé perquè quan vam... tenir aquest fracàs dels Estats Units, vam dir, mira, a partir d'ara ens centrem a tocar dins de Catalunya i d'Espanya, que és on realment ens va bé, on la gent ens segueix i ens estima, i potser és com una declaració d'intencions de dir, aquest serà el territori que tractarem a partir d'ara. Evidentment, el contrast de l'escorpí i la península també va sortir en una època en què hi havia molta moguda a l'independentisme i tal, i la veritat que no sé com llegir-ho. Tu pots llegir l'escorpí com Espanya és el veneno, o jo què sé, o anem a destruir Espanya també, no? Sí. Amb aquest escorpí, no sé, ja et dic, va sortir una mica com una reacció al fracàs dels Estats Units, de dir, a partir d'ara la península Ibèrica serà el camp d'operacions d'aquesta banda. També ens agraden les imatges icòniques, sempre com senzilles, i això sembla com de, jo què sé, d'un pelao, d'un, no? Com d'una samarreta d'un maquineta.
0: Una escòrpia, no?
1: Sí, no?

0: Catalunya.
1: Què?
0: Molt bé, Catalunya.
1: Què fem amb Catalunya?
0: Bueno, de fet, va haver una època en què amb tota l'escena de Vic, amb Famelic Records i tal, vam estar molt integrats en tota aquesta escena, que ara ja fa molt que està com desapareguda o menys activa, però van ser uns anys molt, molt macos aquests, amb tota aquesta gent, que sigui els Aliment, els Mates, els Univers dels que parlàvem abans. Hi havia una escena molt maca, que inclús va arribar a desbancar la centralitat de Barcelona, eh? Mm-hmm. I es mirava molt a Girona, a Vic.
1: Sí, sí, sí, sí. L'Areu Escampa.
0: Exacte, oh, boníssims, boníssims.
1: Sona Benvolgut, de Manel. És una cançó important per vosaltres?
2: Bueno, a tu t'agrada molt.
0: Per què sona Benvolgut?
2: Contesta, contesta.
0: Digues tu, a mi m'agrada, a mi m'encanta la lletra, la trobo magnífica, com acompanyar la música, i sempre ha sigut molt pesat de dir, tios, hem de versionar Benvolgut de Manel. Els porto anys insistint, sí, aquests dos cabrons, de que versionem Benvolgut de Manel. Pot seria un detall també en un concert per Barcelona, jo què sé, ho trobo maco, i ells no em deixen, o sigui, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
2: Sí, no sé.
1: Seria fantàstic.
2: Bueno, seria fantàstic.
0: No em deixen realitzar-me en aquest sentit.
1: És que a mi tampoc... Arnau, per què? Per què?
2: És que jo no sóc molt de fer versions. És a dir, hi ha vegades doncs, que les fem, però que no... No m'agrada gaire fer-les. No és perquè sigui Manel o
0: però
2: tal.
0: Però n'he fet moltes, perquè aquesta no.
2: Però que arriba un moment que dic, ja està, anem a tocar les nostres cançons, perquè si al final doncs fas Benvolgut, fas No Volveré, fas Ran Ran, fas no sé quantos, ja dius, bueno, ja t'estàs fent sis versions.
1: Demolición, de los Psychos.
2: Exacte.
0: El rock and roll són versions, no, sempre és reciclatge.
2: Sempre li diem, doncs mira, grupet de versions, que es prepari el Pol i que foti les que vulgui.
0: Oi que seria l'hòstia?
1: Seria brutal.
0: Tu veus, oi?
1: Catalunya...
0: Veus?
1: Bueno, és que revolucionaríeu Catalunya amb això. Pels 20 anys, jo crec.
0: Penseu-vos-ho, penseu-vos-ho.
1: Heu de meditar. Aquest és el lloc on estem ara, que és el vostre local d'assaig, aquí al barri de la Verneda, no? Mm. És el vostre lloc preferit del món?
0: Sí, absolutament. Home. És preciós, la Verneda, aquí al costat està Sant Adrià del Besòs, que és on va néixer l'amic bateria aquí,
2: sí,
0: que és casa teva, no?
2: Sí, sí, home, la veritat és que portem molts anys aquí. És el lloc, doncs, on sorgeix tot, no? On sorgeix totes les cançons, on quedem, on ens l'hem fet nostre, no? Potser és l'únic lloc del món que t'has fet tu al teu gust, no? Perquè a vegades doncs, estàs en una casa de lloguer i sí, estàs ocupant aquest espai, però no pots fer-t'ho al teu gust. Aquí ja veieu que està ple de basura i de coses enganxades a les parets, però bueno, vam fer un altell. Són aquests upgrades que hem anat fent amb els anys i és un lloc que ens agrada molt. De fet, aquí al cantó tenim un restaurant que es diu Falcons, que qui ens segueixi, doncs tots aquests jocs del menú que fem nosaltres d'aquí, menja què i tal,
0: les
2: doncs,
0: xarxes.
2: Exacte, les xarxes socials, doncs el fem aquí, es menja molt bé, per qui vulgui venir, i tens Sant Adrià aquí al cantó, que és un lloc maquíssim. On voudrait
3: vivre. Preguntes metafísiques.
4: Mais ça veut dire on voudrait vivre encore.
1: Som a l'altre barri amb el Pol i l'Arnau dels Mujeres. Ara us farem tres preguntes que les fem habitualment en tots els episodis d'aquí a l'altre barri. La primera és, si tornéssiu a néixer i poguéssiu triar a la carta quina vida tenir, voldríeu repetir exactament el mateix? Ser les mateixes persones, amb les mateixes famílies, tot igual, o provaríeu sort de ser alguna cosa diferent?
2: Sabent el que sabem ara.
1: Sí.
2: Ah, doncs repetiria. Perquè, bueno, ja, evidentment, cap dels tres hem tingut una vida superfàcil, hem tingut molts cops a la vida, però...
0: Bueno, tampoc l'hem passat del tot mal,
2: eh? No ha sigut un infern, eh? Tampoc, però que, bueno, que ens han passat coses, però és que no sé si m'agradaria viure la vida d'una altra persona, perquè la meva ja me la conec, m'ha fet ser una mica com sóc, amb lo bo i lo dolent que tinc, i... Sí, no sé... Les nostres famílies són bastant majes, o sigui, totes, és a dir, no sé, jo conec els seus pares, a les seves mares, tal, i són gent que em cauen molt bé, i la meva família jo crec que també és bastant divertida, bueno, tu les coneixes.
0: També estaria bé provar una cosa nova, no?
1: Tu,
0: no
1: sé, Pol, què?
0: Jo estava pensant ara, i realment em ve al cap una cosa molt egoista i trista i cutre, però com que ens dediquem a coses mínimament creatives, com un grup de música o jo personalment que escric i tal, sempre he trobat molt forta la injustícia aquesta de la invasió de la cultura anglosaxona, no? De que tots coneixem pel·lis americanes, escoltem música anglosaxona, i potser hauria tingut més oportunitats en coses culturals si visquéssim en un país anglosaxó, saps? Potser si aquest grup fóssim anglesos, doncs, potser ens hauria anat molt millor. O si jo escrivís i fos natiu americà o de jo què sé, o Anglaterra o el que sigui, de Nord-Amèrica vull dir, doncs potser m'hauríem anat millor. O potser és al contrari, que hi ha més competència, no? Però em fa ràbia aquesta invasió de l'anglosaxó, saps? A tot el món. Mm-hmm. I que tots coneixem directors americans, sí, grups americans, no sé què, i potser diria, mira, una experiència d'allò igual, però allà, què hauria passat? Jo què sé.
1: No t'hauries de canviar el nom, no?
0: Exacte. No. Pol ja està fet.
1: El Pol...
0: S'escriuria diferent, sí, però, ja però sí.
1: La segona pregunta és, si tornéssiu a néixer reencarnats en animals, quin animal triaríeu?
0: Un llangardaix.
1: Amb això us heu de posar d'acord, eh?
0: Un lagarto.
1: Buscar consens.
0: Però sobretot perquè...
2: Mai hagués dit un llangardaix, però bon, endavant.
0: Perquè tenim... Una de les coses que ens va fer molt feliç els últims anys és comprar-nos la nostra furgoneta de grup i li diem la lagarta. I és, doncs mira,
2: per aquell llangardaix que va per tot el sol allà,
0: sí,
2: comença,
0: que s'alimenta de sang freda, que s'alimenta de la calor, bueno, s'alimenta viu, no? I per honor a la furgoneta seríem uns llangardaixos.
1: Queda escrit això de llangardaixos. I l'altra és, quina cançó, si ara sortiu de l'altre barri i us trobeu un extraterrestre i heu d'ensenyar-li qui som als humans, quina cançó li voldríeu ensenyar?
0: Pues una cançó rara, perquè digui, què és això que està passant aquí? Què collons hi ha en aquest planeta? Diria la de o Superman, per exemple, la de Laurie Anderson, crec que és. Sí, que és una cançó... Bueno, va ser molt popular i tal, però és una cançó rara. I llavors diria, vinga, que escoltin això i diguin, què collons?
1: Posats a imaginar, tenim aquí una màquina, que és la Jukebox, que el que farem serà posar-li unes dates de naixement i a veure què fa. Comencem per tu, Pol, que ets el més veterà del grup, i posem la teva data de naixement, a veure quina és. La pots dir?
0: 27 de juliol del 1981.
3: La Jukebox.
1: No sona res, i no t'espantis. El que passa és que vas néixer abans que es creés l'arxiu del 3CAT i de la corporació.
0: Ostia, sap greu.
1: I el que han sortit són uns papers,
0: sí,
1: que són... Crec que és una edició de La Vanguardia de l'endemà, del dia que vas néixer, perquè
0: sí,
1: vas néixer un dilluns, i els dilluns no hi havia diari.
0: Hòstia, tot malament,
1: Sí.
0: Ho sento.
1: Fatal. I el que et volem demanar és que miris una mica aquest diari, uh-huh, i mentrestant ens ocuparem de l'Iago, encara
0: vale,
1: que no ha vingut, també el farem participar en aquest experiment, i de l'Arnau. Crec que el dia que va néixer l'Iago... és, si em corregireu si m'equivoco, 30 d'abril del 1984.
0: Exacte.
1: Doncs vinga.
5: Un sex symbol vol ser-ho o un sex symbol li diuen que ho és?
6: Jo intentava tapar aquests pits que jo no tenia i jo pensava que un dia que sí que els tindria. I hi havia noies a l'escola que em deien tu ets mitat noi, mitat noia. Aleshores jo pensava que potser podien tenir raó. Jo era una noia que tenia molta por sobre això, i quan jo vaig arribar a França i un senyor em va dir que era bonica i em va dir de fer fotos despullada, jo vaig estar molt contenta de que algú em pogués trobar bonica, i em varen dir aleshores que jo era un sex symbol.
1: És una entrevista a Jane Birkin.
0: Hòstia,
1: a l'Àngel Casas Show de TV3, del dia que va néixer en Iago. Crec que a l'Iago li agrada, no? La Jane Birkin,
0: sí,
1: la François Jardí, no? Totes aquestes...
0: France Gall,
1: totes aquestes icones franceses dels anys 60.
0: Sí, bueno, i són influències també de la banda. tant aquestes com les italianes i també les 60s, de les girls bands dels 60 dels Estats Units, han influenciat molt a la banda i ens encanten aquestes estructures de pop perfectes que fan, no? Intentem agafar bastant de tot això. També els tres són bastant col·leccionistes de discos i sempre que anem a botigues i tal, quan anem a tocar fora, doncs anem a buscar també a veure què hi ha de cançó francesa i de pop francès.
1: I tu, Arnau, quin dia vas néixer?
2: El 15 de desembre del 1984.
7: Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, és a la presó Model de Barcelona des de després les 2 de la tarda. El Vaquilla i 4 dels 5 presoners que van acompanyar-lo en la fugida de la presó de Lleida han estat traslladats aquest migdia al centre penitenciari.
1: Què et sembla? Tu arribaves al món i el Vaquilla fugia de la presó. Què et sembla?
2: Bueno, home, m'ha sorprès, eh? No en tenia ni idea de que
0: era
2: aquesta efemèride. Home, doncs molta intensitat, no? Sí. I quina vida, sí. No? D'aquí cap allà, corrents, amagant-se...
0: Com tu, tio.
2: Tal. Sí, bueno, igual, igual. I a prop d'aquí.
1: Què vol? Has trobat alguna cosa per aquí?
0: Sí.
1: Has sorprès alguna cosa?
0: Moltes coincidències, la veritat. Et sorprendrà, eh?
1: Va.
0: Bueno, primer m'alegra de que fes molt bon temps el dia que vaig néixer i que fes caloret. Després aquí veig que hi ha del diari del dimarts, el dia després de que nasqués, hi ha un anunci que es dirigeix a la mujer, aquí amb lletres gegants. És com dir, bueno, aquí primera coincidència, no? Grup Mujeres i tal. I aquesta pàgina està plena d'anuncis. Estic veient cosetes. Hi ha una cosa que diu adolescentes al desnudo i jo vaig néixer despullat, també. Llavors coincideix bastant.
2: Bona.
0: També veig aquí d'una pel·lícula que es diu Más fuerte, muchachos, i sí que a vegades sempre els dic, hòstia, una mica més ràpid, una mica més... Ells a vegades
2: estàs
0: diuen...
2: fort, també.
0: Jo estic molt fort, sí, realment. Aquí hi ha una cosa, no sé què és, que diu Vanessa, que Vanessa precisament és el nom de la mare de la meva filla, que surt a la portada del primer disc de Mujeres. Sí, sí. La Dolce Vita, la meva vida ha sigut exactament això, ho he passat, ho estic passant molt bé, i què més he
2: trobat? Aullidos, no? Que és el que fas tu, no? De com mentre, a les cançons.
0: Sí, exacte, intento. T'estàs quedando calvo, ho sabien des de que vaig néixer, ho sabien.
1: Que deixa un anunci, no?
0: És un anunci, sí, d'un tractament definitiu per la caiguda del cabell, diu. Hòstia, m'haurien d'haver ensenyat amb temps, això, eh? Des d'aquí... faig una crida per tota aquella gent que té problemes amb el seu cabell i la crescuda del cabell. Hi ha un lloc a Gràcia, al carrer Ramon i Cajal, davant de la cosa que és el bar aquest que es diu La Nena, que fan xurros i tal.
1: Sí, sí.
0: Just davant hi ha, com es diu, no recordo ara com es diu, però hi ha com una botiga de perfums i sabors i tot això, que hi ha un tio que et mira el cuero cabelludo i t'analitza i et dona sabors per tractar la caiguda del cabell. No sóc el millor exemple, perquè jo hi he anat i vaig començar massa tard. Jo hi he anat i...
1: I què et va dir? Massa tard? Et va dir...
0: No. Però crec que estaria més pelat si no hagués anat allà, sincerament. Res, us animo a anar, si us preocupa això.
1: Dit això, si us sembla, podem sortir de festa amb els difunts, amb els personatges d'aquí de l'altre barri. Doncs vinga, va, sortim de festa amb morts.
8: La festa amb morts.
1: Si féssiu una banda amb tota aquesta gent que tenim per aquí, a qui aniríeu a buscar?
0: Jo crec que la Nico, som tots molt fans de la Velvet i tal, i sí que de la Velvet hi ha molta gent que diu, no, Lou Reed, la Nico no mola, no sé què, i no és molt fan d'això. Nosaltres sí, som Nickers, molt, nosaltres. Sí.

0: que és una persona que ens encanta tant com canta, com ho fa i com es mou i l'estètica i sobretot en el moment en què va sortir aquest grup, totalment diferent al que s'havia vist fins ara.
1: I ja que abans hem parlat de la cançó francesa i tot això, doncs la France Gall, que està ple de hits al seu repertori.

0: una sobretaula d'aquelles que s'allarguen,
1: doncs
0: a qui convidaríeu?
1: Començaríem amb el Robin Williams, que és un... A mi m'encanta aquest home, i crec que ens ho passaríem molt bé, unes risses. Molt intens, suposo que seria, però bueno.
2: Bueno, però el tio també tenia depressió i ho passava fatal, no?
1: Bueno, aquí... Bueno, sí. Bueno.
2: Ja, no crec que a la seva època de Hook, no?
1: Que a l'època en el que jo el veia, que era a Hook. A Hook. Clar, bueno, vestit de Hook, després de rodar. Vinga, havia anat a prendre alguna cosa.
2: També Agnès Bardà, aquesta pel Iago, ell és professor de... fa classes de cinema i tal, i un referent del cinema, y de part meva fotria Roberto Bolaño.
3: La verdad es que me preocupa mucho. Yo salí dejando un país en pleno delirio neofascista y vuelvo a un país en pleno delirio neofascista.
2: Mestre a les tecles i tota la seva bibliografia molt recomanable.
0: Un artista mort que no va triomfar amb els vius i que voldries reivindicar?
1: Digues, sí.
2: Mira, David Berman, per exemple, del cantant de Silver Jews, ens encanta aquest grup, i és conegut, ha tret a Drag City Records, ha tret discos i tal, però crec que es mereixeria que molta més gent el conegués. També ha fet llibres de poemes i d'il·lustracions, i és fascinant. David Berman, sens dubte.

0: Ja sonen les campanes. Això vol dir que hem arribat al final d'aquesta conversa amb el Pol i l'Arnau de Mujeres. Ara venen les opcions. Us donem 4 opcions. I heu de triar si us quedeu a l'altre barri, si us reencarneu, si seguiu amb la vida que portàveu fins ara. La primera opció és que un es queda aquí i que l'altre, o sigui, un es queda a l'altre barri i l'altre torna al món dels vius. Escoltar Brian Eno, perquè serà la cançó que sonarà al comiat d'un dels dos. Si feu aquesta opció, podreu ressuscitar un mort. O sigui, amb el sacrifici aquest, podreu fer tornar un
1: altre. Vale, o sigui, si jo em mato, que torni un mort qualsevol.
0: Sí.
1: I el Brian Eno com va?
0: No, que t'hauran de fer el funeral.
1: Ah, vale.
0: El
1: vale,
0: Brian Eno.
1: Això
0: és opció A. Vale?
1: Vale.
0: Opció B. Torneu al món dels vius, però només podreu tocar cançons dels Black Lips. La vostra discografia no existeix. Només podeu ser un grup de versions de Black Lips.
1: Vale.
0: I ja està. Opció C. Anar a l'infern i viure un pogo etern on només sonen cançons de Pennywise. I Michael Collin. Alternades. Una
2: això és l'infern.
1: Això és l'infern. A mi...
2: Jo la primera potser la descartaria.
0: I opció D.
2: Opció D.
0: Ho reencarneu en llangardaixos, però per aquelles caramboles de l'efecte papallona i no sé quines coses passen, Mujeres existeix, però els seus membres seran els membres de The Doors. Per allò del rei llangardaix i tot això, per aquests canvis... Doncs Mujeres serà una banda formada per Jim Morrison, Ray Manzarek, etc.
1: Vale. Home, a mi em mola... Sí, no? La de l'infern, no?
2: Home.
1: Ens flipa el hardcore melòdic, un poco eterna, l'infern, amb Pennywise i Milen Collin. Sí. Sona molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí. Quin infern més guapo, no?
1: Ja, com serà el cel? Ja.
2: Sí, però...
1: És que és l'hòstia.
2: Sí.
1: I el cel com serà, llavors? Hòstia.
2: A veure, més un pogo infinit, no? Però, bueno, si estàs mort, jo crec que tampoc... Igual no et canses.
0: Jo crec que no et canses.
2: Bueno,
1: sí. Està bé, sí. Evidentment, hi ha molta gent que voldríem tornar a la vida. Lo de viure eternament, però fent covers dels Black Lips, no sé. Pot ser divertit, també. Home, aquesta potser és la intel·ligent, no? Tornar a viure un altre cop i...
0: Jo crec que si us ho penséssiu, si ho donéssiu voltes, acabaríeu triant aquesta, no?
2: Sí, potser ens ha pogut l'ànsia de Pennywise.
0: I teniu ganes de tornar a la vostra joventut, no?
1: Clar, que tens una altra vida, tu pots fer el que vulguis, però bueno, quan toquis faràs versions ja... Hòstia, seria entre aquestes dues, jo crec, el millor, no? Però no, és igual, jo, mira, com deia aquest diari del 1981, más fuerte, muchachos, i anem a l'infern a fotre un poco al Pennywise.
0: Clar, anem al poco etern i què fem amb el Iago?
1: El Iago...
0: Com li diem, el Iago, això?
1: Ja, la notícia, eh?
2: Bueno, també li agrada el hardcore melòdic i el punk rock.
1: De fet, de les primeres cançons que ell va aprendre amb el baix, ell tocava el baix abans, va ser però un himn de Pennywise, estaria molt content.
2: Segur que
1: ara el truquem i li diem.
2: Arribaria amb nosaltres i ell ja estaria al pogo.
0: T'esperem al pogo, Iago.
1: Com diu el Tito, crec que el tio ja està allà.
0: Ja està allà. D'acord, doncs, Arnau, Pol, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I molta sort amb aquesta gira i amb el que vingui després en la celebració dels 20 anys.
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-nos aquí.
0: Gràcies al Dani Betxiller, al Son Celestials, al Nil Via a la producció. I us deixo triar una cançó per acabar, no sé, una cançó d'aquestes importants que representin sentiments importants per vosaltres.
1: Aviam.
0: Una cançó així, pop, tranquil·la, perquè és la cançó en què marxem i en què...
2: Ja que has parlat de...
1: No em deixaràs posar el benvolgut, no?
2: No, però...
0: Ah, ja l'hem sentit, el benvolgut.
2: Brian Eno ha sonat ja?
0: Sí, ha sonat.
2: Ha sonat ja...
0: La Natàlia Imbruglia, voleu que soni?
1: Buah, això va ser...
2: O Enya, una mica d'Orinoco Flow i anem marxant.
1: És que a mi em fa vomitar, Enya, perquè la posaven al cotxe els meus pares i recordo estar marejat i Enya... Jo tiraria per Jonathan Richman, Ice Cream Man, l'home del gelat. Perfecte. Sí, una cançó eterna. Sí, que aquesta tornada aquesta sí que la sentiria sí, infinitament.
2: I a qui no li agraden els gelats?
1: Exacte.
3: Doncs vinga, un gelat a la vostra salut. Gràcies, mujeres.
2: Vinga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha obert l'ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. La reunió ha durat 2 hores i de moment no ha transcendit cap acord. Paral·lelament, els Estats Units han qualificat de constructives les converses mantingudes entre delegacions militars d'Israel i el Líban al Pentàgon, les primeres d'aquest tipus en dècades. Segons el número 2 del Departament de Defensa nord-americà, Elbridge Colby, la reunió ha de servir de base per a una nova fase de negociacions polítiques que continuaran la setmana vinent sota la coordinació del Departament d'Estat. Washington també ha anunciat que hi haurà noves trobades per continuar treballant en l'àmbit de la seguretat. Les converses arriben en un moment especialment delicat amb l'autoritat el foc al Líban cada cop més dèbil. Més notícies. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbil, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%.

0: La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Ens ho explica des de Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones que els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
0: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva final contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedencs han cedit a la Corunya per 4-1. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca.
3: Fins aquí les notícies.
4: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
5: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
6: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
3: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Molt bé, tu?
0: Ai, mira, avui estem tristos.
1: Ah, sí? Què ha passat?
0: A veure, estem contents i tristos a la vegada.
1: Vaja, quin contrast.
0: Estem contents perquè ens agrada molt la solució, perquè els divendres sempre són una festa, i especialment la que tenim muntada avui,
1: sí.
0: Però avui és l'últim dia.
1: Ai, sí. Sí.
0: De la nostra estudiant en pràctiques.
1: Sí.
0: D'Alba Serrano. Ai, em poso un cop d'atenció aquest. Alba Serrano, vés entrant per aquí, va. Vés escalfant la banda, que ara et preguntarem el tema del dia, li preguntarem a l'Alba Serrano.
1: Sembla que fos ahir, que va arribar.
0: No, poca broma, hi ha estudiants que et deixen petja,
1: sí,
0: i les que tenim ara actualment deixen molta petja. També l'Andrea, que va venir l'Andrea a principis de temporada i ens va enamorar tots plegats. Doncs l'Alba Serrano, avui el seu últim dia, de seguida la interpel·lem, així la sentireu de primera mà. La Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasda i la Lívia Discipio, i el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Jodar. Divendres, la solució es diu Malcom Otero i la solucioneta es diu Marta Bonnau. Molt bon dia, estimats.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Estem molt contentes.
0: Què us expliqueu avui?
3: Sí, no, jo tinc una mica de son, perquè tu saps que...
2: Perquè va sortir, jo també, i no tinc son.
3: No, però també s'ha de dir que... Ara és un moment que la gent es fa preguntes. Estic a temps a fer dieta, ja no estic a temps, no cal que comenci.
0: No has de fer dieta, home.
3: Un altre dubte és mar o muntanya. Jo ara, amb la calda que he passat aquesta nit, he pensat muntanya.
0: M'estàs fent pensar una cosa.
3: Ep.
0: Ui, el tema de la setmana que ve. Amb ells dos.
1: Ostres, i tant.
0: Després, al final del programa, us diré el tema de la setmana que ve, que se m'acaba d'acudir, segur que Fran t'encantarà. No se m'ha acudit, l'ha dit abans el Fran. Benvinguts sigueu a Solució i Solucionet. Avui us sumem una petita solucionet. Avui se suma a la taula de la solució. Alba Serrano, molt bon dia, estimada, com estàs?
2: Bon dia, molt contenta i molt trista.
0: Ai.
2: Això s'acaba.
0: Això s'acaba, però avui disfrutarem el directe.
2: Molt.
0: Et sembla? Una veu més avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè avui us portem una solució pràctica i gràcies a la subsecció Junts o Separats. Gràcies a aquesta subsecció ens preguntem si som parella. Ojo alerta, avui cremaran telèfons, cremarà WhatsApp. Els comptes, les finances, les hem de tenir junts o separats? És millor tenir comptes junts o tenir-los separats? Es posen tots els sous en un mateix compte o, a diferència d'aquest model, podem tenir un compte en comú i cadascú manté les seves comptes separades? Les parelles han de compartir o no els seus ingressos? Quins problemes poden sorgir amb un compte conjunt? Els comptes separats ho eviten crear conflictes? Alba Serrano, tu has sortit al carrer?
2: Jo he sortit al carrer.
0: En general, què t'ha dit la gent? Quin és el resum?
2: Hi ha una mirada molt clara que és gent gran, comptes junts, gent jove, comptes separats.
0: Descobrim-ho.
4: El compte corrent, junt o separat?
5: Junt. És un equip, això. Som un equip, nosaltres.
6: Separat, jo, sempre. Ja que cada persona té que viure la seva vida.
7: Separat, tot i que ja siguis jove o ja estiguis casat, separat millor. I cadascú lo seu, i per coses conjuntes es fan números.
8: Juntos. Somos todavía de la antigua escuela.
9: Separat. Ella administra el seu compte i jo administro la meva. I els gastos de la comunitat, de la casa, paguem més o menys la meitat cada un.
0: Ai, senyor, quantes preguntes. A veure, que hi hagi una miqueta de debat, eh? Línies obertes, demanem com sempre la col·laboració de tots els nostres oients, avui més que mai, eh?
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o diu, no, és que no vull trucar perquè
0: no
1: em va bé, que estic a la feina i em veuran, o no vull que em sentin parlar els meus companys. Doncs teniu el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Ja ho sabeu, com sempre, línies obertes. La gent ja comença a escriure, fa hores i hores que tenen aquí el xat obert, amb aquesta pregunta clara. Teniu comptes junts o separats? I sobretot, per què? Per què ho feu d'aquesta manera? I com us organitzeu? Expliqueu-vos-ho.
0: Exacte. Si teniu algun truc, aquestes coses sempre serveixen, una mica per despertar. No, mira, nosaltres en aquestes ocasions ho fem junts, en aquestes ho fem separats. Si teniu trucs, coses concretes de la vostra relació de parella pel que fa a finances, feu-nos-ho saber a través de les vies de contacte habituals. Malcom, Marta, així en general, si us pregunto comptes junts o separats, què diríeu?
2: Separats.
0: És que no hi ha debat. O sigui, res a mitges. Res és absolutament res.
2: La canalla i per
10: perquè una sessió
1: bueno, una per cadascú.
10: No faig de Miguel Bosé. Que lleig va ser això de Miguel. S'ha quedat cada una que, vull dir, és així. Llavors, no, la canalla, i perquè necessitava un 50% d'alguna altra cosa.
0: Però jo et pregunto, res de res.
10: Res,
0: no
10: teniu res. Res.
0: Ni el cotxe, ni la casa, val, ni el...
10: Però no teniu un compte comú per les despeses comunes?
0: Tampoc.
10: I com carai ho feu amb les despeses? M'invento, la llum de casa.
0: Exacte.
10: Qui ho paga, això?
0: Ell.
10: Perquè és seva la casa.
1: No,
10: no, però escolta un moment. No, no, un moment.
0: Perdona, una casamata. Jo així també ho tinc tot separat. No, que ho paguis tot l'altre.
10: Un moment, matitzem. Perquè jo tinc una altra casa.
0: Ah,
10: meva, perquè clar, sí, tenim he que hem dit tot separat, doncs sí, tot. Jo tinc una altra casa que és meva, d'on pago la llum i pago
0: i
10: tot.
0: I ho pagues tu.
10: I ho pago jo.
3: Però tens jugada.
10: Bueno, ara això és un matís. Però això ara és un extra.
0: No,
10: ara no ve el cas, però si no fa ni un any. A veure, Malco, no em delatis. Però cadascú té la seva propietat i cadascú gasta, paga els gastos de la seva propietat.
0: Això ho entenc.
10: Llavors, jo visc allà temporalment.
0: D'acord, però ara et pregunto matisos, val?
10: Matisos,
0: les nenes on viuen?
10: No, al sostre de casa del seu pare.
0: I les despeses que generen les nenes? Sí. Les paga ell.
10: Llavors hi ha un compte, que és d'ell, on jo hi poso diners.
0: Ah, veus, com hi havia matisos.
10: No, però jo hi poso diners allà i ja està.
0: D'acord.
10: Però no, és el compte, no és a mitja.
0: Va, ara seguirem investigant.
10: Que hi hagi un justificant de tot el que he entrat i que he posat.
0: Els seus models. Els seus models els anirem explicant al llarg del programa. Ara serà el torn del Malcolm, perquè entenc que tu tot junt?
3: Tot junt.
10: Què dius? Com?
0: Que ets antic.
3: Vull dir que ho tenim problemes quan arriba el Nadal, perquè... Clar, tu has de comprar un regal i veus el compte el que s'ha gastat l'altra persona. O sigui, fem com trucos de, no, ara et trec això a poc a poc.
10: Lo de l'amic invisible, vols dir?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, o sigui, les vostres nòmines, diguem-ne?
10: Quina vergonya. Sí, i si t'has de comprar alguna cosa marrana, tipus, jo què sé, un succionador de clítoris, l'agafes des d'allà que després el teu marit
3: no,
10: ve i queda d'allò?
3: No, tenim...
10: O has d'anar allà i treure els diners i guardar-los i pagar un caix?
3: No, la qüestió, tenim... O sigui, tots els comptes són... Tots tenim accés als comptes de tothom, diguem-ne, ella i jo, però ja té un compte personal i un altre personal que jo no entro mai. Però tinc la seva targeta i ella té la meva. Sí, i aleshores jo podria pagar amb la seva.
10: Quants
0: anys fa que aneu junts?
3: 20 anys. Avui fa 20 anys.
10: Ai, felicitats! Truquem-la, Paula.
0: Mira, per celebrar els 20 anys de la relació del Malcolm amb la seva parella,
10: menjarem tots.
0: Avui no hi és la Paula, però nosaltres menjarem. Per favor, que entri el Saint Honoré, que ens han portat avui. Un aplaudiment a aquest Saint Honoré.
1: Bravo! Ostres, ens han portat un Saint Honoré, la gent de la pastisseria Ribes de Torrefarrera, perquè amb aquest lema que ja sabeu que tenim aquí a la solució de passa-ho, un dia en antena vam parlar d'aquest famós Saint Honoré, però fa temps ja, i s'ho han anat passant, ens han explicat, ha vingut la Carla de la pastisseria Germán Ribes, i ens han anat explicant que li va arribar al boca a orella que no, que han parlat de nosaltres, que han parlat de nosaltres, van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir quin és el millor dia perquè us fem un present, que us fem un regal.
3: No hi havia dubte.
1: I vam dir, escolta'm, triarem el dia que Malcolm fa 20 anys amb la seva parella.
0: Evidentment, era per això.
1: No perquè
0: Malcolm i Marta siguin aspiradors de dolços.
1: No.
0: Ara de seguida ho tastem. Abans, però, perquè sí que s'estan acumulant les trucades, perquè la gent vol participar, us demano dues coses a l'audiència. Els que truqueu, que gràcies per trucar, com sempre no podreu entrar tots, us demano molta brevetat en els vostres arguments. Com més breu siguem, farem un favor a la resta i podrem entrar tots. Abans, però, la solució a aquestes preguntes que estem tirant a l'aire, les té avui l'Elisabet Ruiz d'Otras. Elisabet, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: Benvinguda a La Solució.
11: Gràcies per convidar-me.
0: L'Elisabet, ojo alerta, és doctora en finances i coach financera. En general, Elisabet, què és més habitual? Ja no et dic que ponderis encara, més habitual. Comptes corrents junts o separats?
11: Doncs una miqueta el que ha trobat la Paula. Paula?
0: L'Alba.
11: L'Alba, perdó. El que he trobat l'Alba, que la gent jove prefereix comptes separats i la gent gran prefereix comptes junts.
0: Ah, és una mica generacional la cosa, eh?
11: Sí.
0: D'acord.
10: Almenys en el cas del Malcolm, que té 86 anys.
0: Va, anem ràpid a les trucades. A veure, tenim el Juan Carlos. Juan Carlos, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Com estàs, rei?
12: Aquí aguantant.
0: A veure, tu comptes junts separats i per què? Demano la resposta i l'argument.
12: Junts perquè me va dir la dona junts, i separat perquè no em deixes separar.
0: Però aleshores no teniu cap altre compte, eh? O sigui, teniu un compte i allà va tot, sí. Ingressos i despeses.
12: De tot.
0: I quan heu de fer...
12: Jo penso que has de remar tots cap al mateix puesto, pues, fem el que podem los dos.
0: D'acord, perquè ell no es planteja mai un divorci, que això està molt bé, eh? És molt optimista, Juan Carlos? Per tant, l'argument seria hem de remar cap al mateix lloc, per tant, que ingressos i despeses vagin al mateix lloc, correcte?
13: Correcte.
0: Perfecte, Juan Carlos, t'ha sortit bé, no, fins ara?
13: Sí, ja porto a vore 40 anys aguantant així, no puc
0: queixar. Ja no pots fer compte enrere. Juan Carlos, gràcies per trucar, bonic, una abraçada.
13: Igualment, adéu,
0: fins bon ara. Dia. Em sembla que tenim en Conrad. Conrad, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
14: Molt bé.
0: Junts o separats?
14: I vull... No, jo junts, per favor.
3: Home.
0: Digues, digues.
14: A veure, jo fa... Ja et dic que ara també fa quasi 40 anys que estem casats i jo crec que no hi ha d'haver-hi cap... vull dir, ara està tot completament visible.
0: Bueno.
14: Tot va al mateix forat. Paguem la mateixa hipoteca, paguem el mateix col·le dels nens, paguem les matrícules, ho paguem tot entre tots dos. Les dues nòmines van al mateix lloc i tots veiem tot. He de dir que qui controla més és la meva dona. Jo quasi no controlo res, però té el fil d'ella.
0: Hem vist dos matriarcats, eh? De moment hem vist dos matriarcats.
10: És que no trobis una sorpresa. No,
0: pregunta indiscreta. Conrad, pregunta indiscreta. Pregunta indiscreta. Cobreu més o menys el mateix?
14: Més o menys, sí.
0: I treballeu les mateixes hores?
14: Sí.
0: Aprox, perquè la cosa està equilibrada. D'acord, ens quedem amb aquesta dada.
10: I qui ha cuidat la canalla més, tu o la teva dona?
14: Home, evidentment la canalla la cuida més la meva dona.
10: Ah, però ella hauria de cobrar més.
0: Exacte, seria una ajuda.
14: No, sí, perquè, a veure, un viatge més per la feina, pel que sigui, estàs més fora de casa.
0: Un factura més a fora de trens.
14: I també la seva feina és més de cuidar persones que no jo. Ella està en el món de la sanitat i jo no.
0: Oh, mira quina excusa. Tu, com sí. Que tu ja en saps, també cuida a casa.
10: Mira, com que és infermera, que em cuidi ella.
0: En tot cas, Conrad, apuntem el teu vot.
14: A veure. Sí, jo no sé. I llavors jo tinc fills que han tingut i han tingut parella i han tingut separats. Ells separats.
0: Mira, veus, és una qüestió generacional. De seguida ho abordarem, això també. Conrad, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Adéu.
14: Adéu.
0: Ui, és que sentíem fatal el Conrad. I per últim, ràpida trucada de la Sílvia. Sílvia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Hola, estimada. Junts o separats els comptes, les finances?
15: Doncs, a veure, en essència, separats. I no és generacional perquè som bastant grans, eh? Però quan no vivíem junts i no teníem criatura, doncs cadascú tenia el seu personal i ni se'ns va acudir. En el moment que comences a pagar vivenda i tens criatura, doncs vam fer una comuna, però de manera que cadascú té la seva personal i pot fer una mica el que li sembli millor, i tenim la comuna per totes les despeses comunes.
0: Mira, jo crec que això, Sílvia, és molt millennial. Quina generació ets? De quin any ets?
15: No, nosaltres som...
0: del 70. Doncs mira, sou avançats del vostre temps, perquè crec que això, Elisabet, em corregiràs, és una fórmula bastant habitual en la gent dels 30 pocs, els 40 i alguna cosa, no? Cadascú les seves comptes individuals i tenim un compte en comú on anem posant diners. I ara l'altre serà en funció de què posem diners, però ho veus bastant habitual en aquesta franja?
16: Sí, una miqueta es troba en aquesta franja, no? Però sobretot també el que veiem és com més gran, evidentment, acostumen a tenir un únic compte conjunt i després, com més joves, ho volen separat. Com deia aquesta noia, aquesta persona, doncs...
0: Sí, la Sílvia?
16: La Sílvia, exacte. Doncs, precisament, quan hi ha un projecte comú, ja sigui fills, ja sigui una casa, i es comparteix, lo ideal o lo més fàcil, lo més còmode, és tenir aquest compte conjunt on passaran les despeses. Després és quina part posem i què tenim, això ja és diferent, no? I a més també dependrà molt

0: Epa, i em costa gastar. Aleshores, la meva dona, que s'encarrega més de les finances amb la pasta dels dos, doncs ja sap, si s'ha de pagar, es paga, però a mi em costa pagar. Jo soc d'aquestes persones que li costa. I en canvi, no m'importa tenir calés ni no tenir-ne, jo vull que tot sigui perfecte i que tot estigui pagat. Si no fos per la meva dona, que és una persona molt més organitzada que jo en la qüestió de calés, segurament
1: series
0: no pagaríem,
1: pobre.
0: No pagaríem el lloguer. No, que
1: gràcies, Paula, per això hem portat un Sant Honoré en el teu honoré. M'han dit, no facis aquest acudit en cap moment. Aquí l'he fet. Aquí l'he fet. Ah, va, que parlem amb la Núria, que sé que ha trucat, està amb la Susana, i té una recepta molt clara de la seva relació. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, què dius tu?
2: Doncs mira, a veure, justament el dia 16 de maig vaig fer 40 anys de casat.
1: Epa, felicitats. Felicitats.
2: Moltes gràcies. I des del primer moment nosaltres teníem comptes separades.
1: Ahà.
2: Sí. I el que sí que tenim és una compte per pagar les despeses de la llar, bé, les despeses conjuntes, però comptes separades, i cadascú gestiona els seus diners com en vell.
1: Núria, i faig una pregunta. Per exemple, el compte comú per despeses, considerem un viatge una despesa conjunta? Viatge en parella?
2: Si és un viatge que ho decidim tots dos, és una despesa conjunta. Però en un moment donat, doncs, si jo li vull fer un obsequi al meu marit, doncs ho pago jo amb els meus diners, perquè si tens el compte conjunt, mai saps qui paga què. I el meu marit, quan a mi em fa un regal, doncs me'l fa del seu compte.
1: Del seu compte. Jo crec que aquesta és una fórmula que agrada bastant a tothom, excepte a Marta Pontnou. Marta, aquesta no t'agrada a tu, eh?
3: Aquesta no. Perquè sóc molt recelosa de la meva intimitat i perquè la gent confia molt en la parella per tota la vida i que sempre serà de...
1: Però que un compte, nena, que un compte es pot tancar.
3: Ja, però també poden donar en equívocs. Per exemple, jo ara compro aquest pastís i el pago, i si tens una persona, per exemple, desconfiada o no desconfiada, o sigui, t'has gastat 50 euros en un pastís.
1: Clar, però aquí el problema ja no està en el compte comú, o no?
3: És la confiança.
1: Si no és la relació, no? Perquè ja, a mi però... que m'estiguin auditant un pastís...
3: Però és que n'hi ha, és que n'he vist tantes de... Oh, l'altre dia es va gastar 50 euros en unes sabates. Ah, ja. Jo, amb lo mal, el mal com és garrepa, però jo sóc una mal gastadora que tinc un forat.
1: Però estem confonent coses. Per exemple, jo sostinc el que dius, jo això no ho faria del compte comú. Jo el compte comú l'entenc per despeses de la llar, de la nostra vida en comú, ergo el nostre fill. Jo les meves sabates me les pago jo.
3: Sí.
1: Ara, la despesa del súper, fins i tot, si jo surto a dinar aquí...
3: Però depèn de qui jo he vist de, quan tu agafes el d'això i compres amb la targeta com una del súper, compres les maduixes de 7 euros al quilo. I
1: entenc,
3: en canvi,
1: d'acord.
3: Quan hi vaig jo, compro l'oferta.
1: O jo no menjo fruita, no? Perquè la compra del Caparabo, per dir una marca qualsevol, l'he de pagar jo tota sencera. Home, però això és una mica egoista.
3: Però és que això passa, no em direu. Clar, mentre la relació va bé, tot va bé i és igual. Ara, quan hi hagi coses, i la Meia, que sempre explica l'Ester Meia, que és l'advocada de divorcis.
1: Ens està escoltant, que m'està escrivint.
3: Doncs ella ha arribat a l'hora de les separacions.
4: Ester,
3: diu que ella sempre ens anima perquè diu, dia cada Cristo ha arribat a separar coberts d'una forquilla per tu, un ganivet per tu, d'una coberteria. Per tant, jo em poso en el pitjor dels casos i penso que quedi tot clar abans de començar.
1: Em sembla interessant. A generacions més joves, Alba Serrano, com ho feu vosaltres?
5: Com ho faig jo, vols dir?
1: Com ho fas tu, sí.
5: Jo tinc el meu compte per mi i amb sort em gestiono jo la meva compte amb els meus pocs diners ara mateix. Home, jo de cara a un futur...
1: Sí.
5: Sí, jo tinc parella.
1: Sí.
5: I jo de cara a un futur sí que imagino tenir una compte, però també una compte conjunta. Sí, compartir, evidentment, i més si tens una relació estable. I jo crec que hi ha una part de tot el que estan comentant, que és comunicació. Vull dir, tu amb la teva parella has de decidir on marques el què, els límits, bueno, i també el que tu vols gastar, el que vols ingressar. Els meus pares són de l'antiga escola.
1: Tot junt,
5: Tot compartit. M'ho està dient ara la mama.
1: Mare de Déu, mama de l'Alba. Gràcies per aquesta aportació. El que deien ara l'Alba, la Marta i en Malcolm, Elisabet, jo crec que hem acordat més o menys, excepte la Marta, que són casos extrems, i entenc el teu plantejament, però es pot fer com una fórmula mixta, que és aquesta que dèiem. Ara, en funció de què posem ingressos allà? Perquè hi ha molta gent que diu 50-50. Com si fossin companys de pis.
6: No, aquí hi han diferents coses. Depèn una mica de què ingressa cada un. Val? Perquè al final els dos han de tenir dret a un percentatge d'estalvi. I jo he vist
1: epa, estem entrant aquí en el terreny que m'interessa. A veure.
6: Sí, el que...
1: Ai, pobra Elisabet, ara he volgut subratllar i l'he deixat aquí matada.
0: Sí, sí, ja
6: bueno, i Elisenda, hi ha un altre tema que després vull tornar al que s'estava dient, que hi ha un concepte molt important que no ha sortit i m'agradaria...
1: Vés-hi, vés-hi, vés-hi ara.
6: I vaig ara? Sí. Mira, és un concepte

0: Us agradarà molt, que és el d'infidelitat financera.
1: Epa!
2: Vinga,
1: me l'apunto.
0: Exacte, i abans de passar a com repartim les despeses, m'agradaria anar a aquest d'infidelitat financera, perquè al final com gestionem els diners, si els posem en un compte, si els posem en dos, en tres, no importa tant. El que importa és que hi hagi una transparència, és a dir, si cadascú té la seva compte privada i després hi ha les despeses conjuntes que es posen en comú i es paguen, hem de saber quin és el patrimoni o què cobra l'altra persona. Mm. Perquè si ens ho amaga, estem parlant d'infidelitat financera.
1: I això passa. Descobrir quan ja estàs en parella i fa temps, perquè clar, al principi no et coneixeràs el primer mes o el segon i diràs, ui, jo tinc 5 pisos, tinc 50.000 euros al banc, no dius res. Però al cap de 2 anys, de cop pots arribar a descobrir, doncs jo tinc 70.000 euros estalviats.
3: Ostres!
1: Perdona, ja m'has fet anar a sopar al Frankfurt.
0: Exacte. Llavors,
1: però clar, en quin moment ho descobreixes? És com en quin moment descobreixes que tens una segona família.
3: Que també pot passar. Per cert, que tinc aquí penjada, que tinc a la Núria, que no l'he acomiadada. Núria, gràcies, estimada.
4: Moltes gràcies a tu i dir-te que jo vaig ser la que vaig guanyar el premi de, el cap de setmana a Uller del Mas. Vaig anar-hi justament per ara i ho recomano plenament.
3: Però Uller del Mas, això quan la tarda o quan la solució hi ha?
4: No, al migdia. Vaig ser la que preguntàveu quin era el personatge que no es podia deixar d'explicar mai.
3: Ah, amiga, mare de Déu, tu, quina memòria, ja ni me'n recordava, tu.
2: A finals d'any devia ser això.
3: Així m'agrada, que hi hagi oients fidels des dels inicis de la solució. Gràcies, Núria, una abraçada bonica, fins ara. Adéu, adéu.
4: Gràcies, adéu.
3: Infidelitat financera, m'agrada molt aquest concepte. Cada vegada que diguem infidelitat financera, l'Albert farà un cop d'aquests, em sembla.
0: Infidelitat no només pot ser per la part dels ingressos i del patrimoni que un pugui tenir, també pot ser per la part de les despeses. És a dir, pots conèixer una persona que estigui molt endeutada i que tu no ho sàpigues. Vale? Per tant, és molt important que els diners no siguin un tema tabú quan estem en una relació de parella, que es posi tot sobre la taula i que hi hagi transparència, perquè si ens amaguen coses aquí, segurament acabarà havent-hi coses a la relació de parella que no acabaran funcionant.
3: Poca broma, que jo vaig conèixer una parella, portaven 10 anys junts, i després ella va descobrir que ell estava endeutat per un valor de 300.000 euros, eh?
2: Ah,
3: i no era una hipoteca. Mare de Déu, senyor.
1: I en quin moment de la relació estàs prou madur com per dir, anem a parlar de cèntims, carinyo?
3: Bueno, jo crec que ha de ser com natural, no?
5: Sí, natural. Sí.
3: O ho fas des de l'inici o la cosa mala peça al taler.
5: Però això que deia abans la Marta, que sempre hi ha algú que s'emprenya perquè gastes molt quan compartim. Això també, a mi, que jo em porto amb la meva dona, jo, per exemple, he dit que sóc garrepa, però ja sabeu que en el menjar no estalvio. Aleshores, jo dic, doncs un dia que em quedava els nens perquè ja tenien una cosa, i vaig amb els nens a fer una paella, la vam fer amb llamàntol i no sé què, i em va dir, t'has gastat 150 euros amb els nens? I jo, sí.
3: Això, però, és en els teus fills, Paula, en els teus
5: clar,
3: fills.
5: Clar, que són petits, però ja han de gaudir de llamàntol.
3: A mi em sembla bé. Això és una cosa també, i torno al que deia l'Alba, és una qüestió de comunicació. Tu sí. També saps quina parella té. Sí. Ah, jo, per exemple, que et gastis 150 euros amb els nens donant-li el llamàntol, approved. Per mi és endavant. 150 euros, una altra cosa, potser no.
1: Però i quan això? Després a tu no et porti el Frankfurt a sopar?
3: Per favor.
1: El dia abans. Va,
3: al 677-3877-19. Sé que estan cremant ara mateix els whatsapps de la solució. També ens podeu trucar a 93-201-7474. Teniu alguna fórmula magistral per decidir com repartiu els quartos en el compte comú a la parella? 93-201-7474 o 677-3877-19.
2: Mira, és curiós perquè acaba d'arribar un missatge del Cristian que diu, des de que s'ha posat en marxa la solució m'esteu ajudant molt en totes les facetes de la vida i en molts assumptes. Per
3: tant, Cristian, gràcies.
2: Diguem-ne que el propòsit del programa s'ha complert. He de dir que entre els oients funciona la fórmula mixta. L'Eva, el Roger, el Lluís, la Berta, la Georgina, el Marc, la Montse, el Ramon. 3 comptes, 2 d'individuals i una conjunta per les despeses. Això seria el marc general i ara mateix podria dir, si féssim percentatges, que el 70% pràcticament dels oients que escriuen aquí estan explicant això. La Laura, atenció, diu... Jo i la meva parella tenim 33 anys. Jo cobro en un mes el que la meva parella guanya en un any. I fa molts anys, per allò que dèiem de les generacions, que tenim els comptes corrents junts. I vaig decidir que no tenia cap sentit tenir els comptes separats perquè seria com portar vides separades, parlant d'aquest concepte. I tots els diners i totes les despeses van a parar allà al mateix compte conjunt.
1: Com ho has dit, això? Aquella, el que cobra en un mes, l'altre cobra en un any?
2: Ella cobra en un mes el que la meva parella cobra en un any.
3: Carai. I per tant, tot junt, perquè és un concepte també de solidaritat, no?
2: Efectivament.
1: O un cobra molt o l'altre cobra...
3: Sí, però jo, per exemple, a l'hora de decidir què posem o, no, què posem o què no posem en el compte comú, jo sempre dic que s'ha de fer percentualment el que guanyes, o ja no tant el que guanyes, aleshores que hi dediques. Perquè si a mi el món decideix recompensar-me les meves 8 hores amb X diners i el meu senyor amb X diners multiplicat per 2, doncs ell ha de posar per 2, o al revés, no? Però també hi ha una altra variable que li preguntarem ara a la nostra experta. Què passa si un treballa 8 hores i l'altre 4? Com ho ponderem això? Ara anem a la publicitat. Elisabet, i et demanarà la tornada. Fórmula, la fórmula per ser un repartiment equitatiu a l'hora de posar quartos al compte comú. Sí?
0: Perfecte.
3: Farem aquestes dues variables, diferent sou i diferents hores dedicades a la feina. Vale? Ara tornem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: Els diners ens fan somriure, ja ens ho deia en Bruno Mars. Passen 6 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem intentant treure l'aigua clara, decidir quina és la millor solució pel que fa a finances en parella. Hem de posar el mateix? No hem de posar el mateix en el compte comú? De moment hem arribat a un acord que sembla que l'opció majoritària dels oients de la solució és aquesta fórmula mixta, que és tenir dos comptes individuals i després un compte comú on hi posem diners per afrontar les despeses de la vida en comú que tenim. Ara, hem marxat de la publicitat i li hem dit a l'Elisabet Ruiz Dotras, que és la nostra doctora en finances i coach financera, que per cert la trobeu a Instagram, busqueu-la allà, Elisabet Ruiz Dotras.
1: Dotras.
0: Vale, faig tot ras i no, clar, és Dotras. Sí. És que no sé llegir, de veritat, de donar al col·le. Dotras, d'acord. Elisabet Ruiz Dotras. Tot això, li hem dit, volem saber quina és la fórmula màgica per saber si un cobra més que l'altre, quan ha de posar cadascú, com ho podem ponderar això. I a més, si un treballa la meitat d'hores que l'altre, això també ho hem de ponderar. Com es fa això a nivell matemàtic? De seguida ens ho respons. Abans, però, Malcolm, què? Aixeques la mà, què vols dir?
2: No, jo vull dir que no sé si compartiria el compte corrent amb els germans Ribas, però els estimo, que són els que han sortit aquesta coca.
0: Els en honoré,
2: No és que estan... No és que
0: sigui
2: bona, és que està deliciosa, que és una cosa que em menjaria 6 ara mateix.
3: Perquè, a més, la pasta de full podria estar estovada i no ho està cruixent.
0: Mira que se l'han fotut.
3: Ens l'hem acabat sencera.
0: Ens n'han portat 2. I un he dit, deixem-lo a la redacció amb la gent del suplement i la gent d'ICAT, perquè això no s'ho acabaran aquests 2 en directe.
3: Ho pengem a Instagram, el que ens ha menjat jo i el Malcolm, amb 30 minuts de programa.
2: Però el resum és... Germans Ribas, us estimem.
0: El 677-38-77-19, sé que es rebenta el WhatsApp, sí. Què diu en Fran?
4: Doncs mira, el Carlos ha volgut compartir la seva fórmula magistral, la que té amb la parella, i sobretot pel que dèiem de les generacions. Diu aquí el Carlos, un millennial de mitjans dels 80, per tant...
0: Com doncs, jo.
4: Efectivament, 40 i escaig. Diu, cobrem semblant amb la parella, potser jo una mica més, però atenció, nosaltres tenim 4 comptes.
0: Epa, ojo,
4: us explicaré
0: Carlos.
4: Com ho fem. Un de cadascun del privat, per tant, ja en tenim, en tenim 2. Un, on hi ha les despeses recurrents, sí. I aquí posem el menjar, la llum o el telèfon mòbil, i en tenim un altre que l'anomenem d'estalvi, ja sigui per estalvi general o estalvi per a despeses que nosaltres considerem grans, com per exemple les vacances.
0: Això està molt bé.
4: Carlos.
0: Clar, perquè nosaltres, Carlos, mira, m'ho apunto, perquè nosaltres ho fem tot en el compte comú i aquell compte comú sempre acaba, pobret, escanyolit, que un dels dos ha de fer una transferència de pena,
4: aire,
0: perquè si no ens cobraran la llar d'infants i no podrem afrontar la despesa.
4: I afegeix una cosa al Carlos, que és el verb que feia servir fa una estona, que es diu tot ponderat perquè en quedi a cadascú al mateix a nivell individual.
0: Perquè abans l'Elisabet parlava d'un concepte que és tothom ha de tenir la mateixa capacitat d'estalvi. Ara sí, Elisabet, a veure, em volies dir abans de la fórmula màgica un nou concepte, privacitat financera.
1: Exacte, que és una mica el que ha sortit abans, però jo penso que és molt recomanable, a part de si tenim o no tenim un compte conjunt, que al final hi ha unes despeses conjuntes i podem decidir fer-ho fàcil i passar-ho per un compte o fer-ho més complicat i anar passant números i anar quadrant i enviant diners amunt i avall.
0: Que has de fer aquelles com es diu, aquelles aplicacions a l'Split App i aquestes coses.
1: Sí, és una mica pesat. Però hi ha gent que li sent còmode així, per tant, em sembla molt, molt bé igualment, però hi ha un tema que és que al final tothom ha de tenir una privacitat financera. Igual que quan surts amb els amics o amb les amigues, hi han coses que compartiràs amb la parella i hi han coses que no explicaràs perquè queda entre amics o entre amigues, amb els diners igual, hi ha una part de que tu decideixes com gastes els teus diners i l'altra parella no t'ha de jutjar. Per com tu els compres. Si tu et vols gastar els teus diners perquè vols comprar un bolso de 2.000 euros o vols fer-te un massatge cada setmana o qualsevol altre, o me'n vull anar a veure el Barça doncs, cada vegada que jugui i estar a primera fila, l'altra, la teva parella no t'ha de jutjar, perquè són els teus diners i tu decideixes què fas amb els teus diners. Per tant, hi ha d'haver-hi aquesta privacitat.
0: Privacitat financera.
3: El que passa és que això es parla una mica, no, parlem una mica des del privilegi, perquè en el moment que hi ha dificultats econòmiques,
0: evidentment,
3: o que llavors aquesta privacitat salta una mica pels aires, perquè és com ja no és perquè et compres una bossa de 2.000 euros, sinó com pot ser que hagis anat al súper a comprar els iogurts de 3 euros quan es podien comprar els de 80 cèntims. Llavors, clar...
1: Però això tot aquest concepte és un altre tema. És un altre tema, perquè aquest ja no és el de privacitat financera, perquè estem a la part conjunta. I això és un tema de relació amb els diners. I és un tema diferent. Estem parlant de quina és la teva personalitat financera i com et relaciones amb els diners. Per exemple, el Malcolm i la seva parella tenen una relació molt diferent. Un s'hi mira més i l'altre no. i això pot generar més o menys conflictes. Si es porten bé, no passa res. El problema és quan hi ha diferències molt grans, i llavors és quan genera aquest conflicte. També, evidentment, de quina és la restricció pressupostària, és a dir, quin és l'ingrés que hi ha en la família.
3: Amb quartos tot és més fàcil.
1: Sí, evidentment. Sí, si tens diners, tot serà
2: més fàcil. Si tens 2.000 euros i et gastes 2.000 euros en el bolso, potser tens un problema.
3: No, però el que diu la personalitat financera, Malcolm i la seva parella, si hi hagués un problema de diners, segurament seria conflictiu, perquè diria, ostres, Malcolm, mira't el preu dels iogurts, fill meu, que no arribem a final de mes, no?
1: Vas per aquí, oi? Sí, vaig per aquí. De dir, bueno, quan hi ha despeses conjuntes, els dos ens hem d'esforçar, que si els dos ens estem mirant els preus, que ho fem iguals. Perquè què passa moltes vegades? Jo em trobo en situacions de parella i això genera molt conflicte i tensiona a la relació de parella, de dir, escolta'm, jo camino 5 o 6 carrers per anar a comprar un gelat als nens el més barat possible que trobo, i tu el primer lloc que trobes que el pagues el doble de preu, no? Perquè no vols caminar. Doncs aquí hem d'arribar a un acord, de dir, hem de tenir un pressupost familiar.
3: D'acord.
1: Això passa per a l'inici, i així ens enllaço ja amb la pregunta que m'has fet, de necessitem un pressupost familiar. Quan ens podem gastar en cada cosa?
3: Ah, això no ho faig.
4: No, tampoc.
1: Això suposa un treball inicial, però estalvia molts problemes. Per què? Perquè llavors estem parlant de si cobrem diferents sous i els dos volem tenir capacitat d'estalvi, el que hauríem de poder fer en una situació òptima és poder estalviar cada un de nosaltres un 20%
3: del que ingressem. Un 20%, apunteu.
1: És un òptim. Jo sempre dic que si estalviem el 10, si estalviem el 5, el 15, qualsevol percentatge està bé, sempre i quan sigui possible dins del nostre pressupost, tant individual com familiar.
3: Però que és, sí, molt perquè important... la gent, perdoneu que faci aquí una defensa, la gent que viu a Barcelona i paga 300 milions d'euros de lloguer cada mes, m'imagino que la seva capacitat d'estalvi és menor que la gent que vivim, jo què sé, al Baix Llobregat, com és el meu cas, no?
1: Sí, però l'important és que hi hagi un hàbit. I lo important, que també enllaço amb un comentari que has fet, és que estigui en una compte a part. Perquè si està en la mateixa compte que passem les despeses, al final no sabem què estem estalviant, ni quan hem estalviat, i estem perdent una mica el criteri aquest. Quan estalviem, si anem veient que la nostra compte d'estalvi també va pujant de diners, això també ens motiva, i ens ajuda que realment siguem molt més constants.
2: I si tu saps segur 100%, com és el meu cas, que tocarà la loteria, aleshores tot això se'n va a Norris o no?
1: Jo penso que d'il·lusió també se'n viu, i ja està bé que ho penseu així.
4: In your face,
3: Malcolm. Cada Nadal i cada està igual amb la loteria. No, però m'interessa això de l'estalvi, també a títol individual funciona, no? És a dir, tu proposes que jo, per exemple, del meu sou m'aparti un 20% del que em queda un cop col·laborat al compte comú, que me l'aparti a un altre compte, també a títol individual?
1: Mira, és al revés. Primer has d'estalviar i després passar amb el que et queda, per anar bé.
3: O sigui, vale? Primer ho trec.
1: Sí,
3: després,
1: perquè si estalviem el que ens queda, mai estalviem. Primer hem d'estalviar i després hem de viure amb el que ens queda, però ens cal una bona planificació, és a dir, que hauríem de revisar quines despeses tenim al llarg de l'any, veure amb què gastem els diners per trobar quin és el percentatge òptim que ens permet la nostra situació financera d'estalvi. Un cop tinguem aquest percentatge, ser constants i definir aquest hàbit. Això no vol dir que si un mes, perquè m'ha sorgit una despesa imprevista, jo no puc, doncs m'hagi de flagelar o hagi de patir. No, en general he de tenir un bon hàbit, que és, primer, quan m'arriba la nòmina, estalvio el que jo puc estalviar i amb el que queda munto el pressupost de despeses bàsiques i de despeses personal / oci.
3: Interessantíssim, cosa que no fem la majoria dels que som a la taula. Jo us pregunto, un forat financer que teniu a la vostra vida, quin és? On se us en van més quartos, que dius, jo no ho havia pensat, i quan poses a sumar l'Excel dius, que què?
4: A veure si ho endevines.
3: Tu, X euro, tu en roba.
4: Sí.
3: Alba, tu també?
5: Jo anar a menjar fora.
3: Anar a menjar fora. Malcolm, tu també? Menjar fora, sí? Jo esmorzar els diners fora? Digues.
2: No, que vull dir que jo tinc les despeses fixes, les tinc molt altes, vull dir que escoles, tal, no sé quins.
3: No, clar.
2: I quan arriba un moment, quan... Jo faig al revés, primer pago el que necessito i després el que tenim, jo penso quant plaer tinc aquí. Jo el que penso sempre no és quan estalvio, sinó quant plaer em queda. Saps? Que cada mes, i aleshores
3: forma
2: ja...
3: Forma de bistec,
2: sí, eh? Sí, ja m'ho divideixo.
3: I tu, Fran, on tens el forat econòmic?
4: Oh, esport base.
3: Esport base. Les sí, samarretes, els tornejos...
4: També és una,
3: coses,
4: és una bona sangria, sí.
3: Va, la fórmula. Com hem de posar diners al compte comú si cobrem diferent?
1: Vale, si cobrem diferent, hauríem d'agafar i mirar quins percentatges cobra cada un, que cada un pugui estalviar entre el 15 o el 20 en funció d'una miqueta del
3: que... Fem un exercici en veu alta? El vale. Podem fer o no?
1: Sí, deixa'm agafar la calculadora.
3: A veure, per exemple, jo què sé, la Marta i en Malcolm són parella, sí?
1: Perfecte.
3: Marta, posem que tu cobres, ara ets molt rica, val? Ingresses 5.000 euros al mes.
1: D'acord.
3: Val? I Malcolm...
2: 500.
3: Maruixes com aquest poble.
4: Amb la Laura.
3: 1.000.
2: 1.000.
3: Val? Fem 1.000 això.
2: Va.
3: I poseu una hipotèticament, sí? cada dia porto la canalla al cole i cada dia la recullo jo.
0: Això ho farem després. Val. La Marta, 5.000 euros, en Malcolm en cobra 1.000. Però en Malcolm treballa 4 hores i la Marta en treballa 8. Com carai calculem això? Perquè clar, jo veig...
1: M'ho has complicat molt, eh? Aquí m'has fet un exercici matemàtic.
0: El 8 i el 4,
1: complicat.
0: No? Perquè així d'entrada jo et diria, d'acord, la Marta ha de posar 5 vegades més que el Malcolm.
1: Exacte. Però aquí hi ha dos conceptes, uh-huh, que m'estàs barrejant.
0: D'acord.
1: Per una banda és la reducció de jornada. Vale? El fet de que hi hagi una reducció de jornada vol dir que la família s'està estalviant uns diners. Una cosa és una reducció de jornada perquè no troben feina i no està fent res, vale? Que aquí ho podríem agafar com una situació especial i podem veure quins acords arribem dins de la parella, si l'ajuda financerament, què és el que hauria de ser, perquè si hi ha amor, l'amor ha de ser en tots els camps, en el financer sí, també.
3: Això surt tot per la porta del darrere.
0: Però això em sembla interessant, perquè potser hi ha algú, crec que són els menys casos, però de dir, no, jo és que no vull treballar més hores, treballo 4 hores i després no em faig càrrec de coses de la llar. Aleshores, el que està treballant 8 hores també diu, ostres, és una mica injust, no?, aportar...
1: Sí, llavors, per això és un tema que s'ha d'arribar a un acord a la parella. Però per mi el principal problema és quan una de la parella, que normalment és la dona, redueix la jornada per la cura dels fills. Uh-huh. I això vol dir que la família s'està estalviant molts diners. Uh-huh. Però no només vol dir els diners que s'està estalviant en cangurs, en arreglar la casa, en netejar la casa, etc. Sinó que, a més, això hi ha un perjudici per la dona, que és cotitza menys a la Seguretat Social, no fa carrera professional i el dia que jubili això té un impacte en la seva pensió de jubilació.
3: I que quan es vulgui incorporar una altra vegada haurà perdut carrerilla. Clar. I llavors...
0: Exacte. I menys sou.
3: Menys sou i tindrà menys, clar, categoria, menys tot.
1: Exacte.
3: I com ho subsanem, això?
1: Pues és complicat perquè, a més, en la nostra comunitat aquí no hi ha règim de separació de béns. A diferència de la resta de comunitats, què passa? Que tot és conjunt. Per això no se sent tant, potser, perquè a la resta del país tot és conjunt. I si l'altre fa carrera professional i fa diners i fa patrimoni...
3: També són teus.
1: Clar, no?
3: I quan et divorcies, et demanes la teva meitat.
1: Clar, meitat i meitat, però aquí no és així.
3: És que els catalans som tan mal fet, eh?
1: Clar, i aquí tenim el gran problema de dir, si ens separem, doncs si no estan les coses parlades i arreglades, si no hi ha un acord de divorci abans, doncs tenim un problema molt greu, perquè és que al final... pot trobar-se la dona que es queda sense res.
0: Jo he invertit tota la meva vida a tenir cura a casa, per ende, tu has pogut tenir vida fora, mm-hmm, perquè jo he tingut cura de casa, posem home o dona, això m'és igual,
1: és igual.
0: Però tu t'has fet càrrec i has tingut una feina, no remunerada, però una feina. I qui l'ha tinguda o la té, els que m'esteu sentint, és una feinada. O sigui, jo prefereixo anar a treballar fora que anar a treballar dins a nivell de desgast.
3: I que a més és molt poc reconeguda. És esgotador, molt poc reconeguda. A més, la gent fins ara fa molt poc dèiem, és que han treballat a casa aquestes mares. No, jo no he treballat mai. No, perdona, ha treballat a casa fent feines de la casa.
0: Mira, una mostra. Jo ho he descobert ara fa poc, el que és tenir cura d'una criatura. L'altre dia de Sant Jordi vaig acabar molt cansada, el que vulguis, i li vaig dir a la meva parella, em va dir, estàs molt cansada, i vaig dir, res comparat amb hores de nen. Prefereixo 24 hores de feina amb adults que 6 hores de nen, perquè t'hi deixes la pell, perquè vols ser present i perquè és esgotador tenir cura de gent. Dit això.
1: Exacte. Dit això, doncs podem fer un càlcul econòmic de tot el que suposa aquest estalvi, però després hi ha d'haver-hi un càlcul econòmic, alguna estimació, i dependrà de cada situació, no puc donar una xifra perquè depèn de cada persona, de precisament a què està renunciant de la seva carrera professional, quin cost suposarà en la seva jubilació, i després hi hauria, jo recomano, un acord de divorci. De dir, i si ens divorciem, si ens separem, doncs jo vull una part dels diners que tu puguis guanyar, o els poses en un compte conjunt i, per tant, en el dia que ens divorciem, aquí hi ha la meitat que és meva, o si tot queda en el teu compte privat i tu vas comprant immobles, el teu nom i prou, hi ha d'haver-hi algun document que també em doni dret a participar d'això, perquè l'altre ha pogut fer carrera gràcies a que algú ha estat cuidant de la família i s'ha estat ocupant de la família.
0: Que això és la invisibilització de tota la vida que deia la Marta, perquè aquell senyor és advocat, era metge, sí, però per què? Perquè hi havia una senyora a casa que podia sustentar tota la resta, eh? I això t'ho recomanes? Jo ara, per exemple, casada i feliç, no penso divorciar-me, almenys ara, i crec que moltes parelles ens estaran escoltant i diuen, no, la meva situació és aquesta. Recomanes anar a una assessora financera com ara tu, a una doctora en finances, coach financera, perquè ens faci... Estan junts i estan bé, eh? Un acord de divorci?
1: L'acord de divorci l'ha de fer un advocat.
3: D'acord.
1: Vale? Perquè és un tema legal i l'hauria de fer un advocat. El que sí que recomano és passar per una coach financera quan hi ha conflictes en la relació amb els diners, quan hi ha criteris, quan ens tensionem molt o quan no sabem, doncs un, per exemple, pensa que al fill se li ha de donar una paga i l'altre no. Quan comencem a tenir conflictes amb els temes de diners, perquè igual que en l'educació podem tenir criteris diferents, doncs en la manera de gestionar i de relacionar-nos amb els diners podem tenir conflictes i això tensiona la parella, és un bon moment de veure algú extern que ens pugui orientar, que ens pugui ajudar a arribar a un acord en aquesta gestió dels diners perquè no suposi un problema.
3: I un acord de divorci, ara estic pensant, tu, hi ha molta gent que el fa sense tenir previst divorciar-se, de dir, com un acord prematrimonial, no?
1: No és sovint aquí,
3: habitual, eh?
1: No és sovint, no acostuma a ser-hi, perquè el que interpreta l'altre és, ah, però que t'estàs casant a mi i ja, ja et vols divorciar, quan en canvi als Estats Units això és el més habitual,
3: no?
1: És molt normal. En el nostre país ens costa. Per què? Perquè la resta de comunitats, el que hi ha, no hi ha règim de separació de béns. Uh-huh. És tot el meu és teu i tot el teu és meu.
3: Per tant, tu has treballat per la família i després rebràs una retribució en funció del que ha fet un i l'altre de la parella, no? Els dos,
1: exacte,
3: han treballat de maneres diferents.
1: Exacte, i perquè també anys enrere, i sense tirar massa enrere, la dona no treballava i no tenia tampoc possibilitat de divorciar-se. Uh-huh. Amb la qual el fet aquest de que l'home i la dona treballen, incorporació de la dona al mercat laboral, si hi ha la separació de béns, doncs és un tema bastant nou. I per tant, el fet de tenir un acord de divorci previ al casament o a una relació de parella, doncs que sigui una parella de fet, és molt nou i costa molt encara.
3: Tema cultural, eh?
1: Sí.
3: Va, perdona, digues.
2: No, tiene una duda, jo tinc un cosí que aquest exercici que ha fet l'Alexandra Carot, directora de la Solució.
3: Cada dia a la una del migdia passa-ho quan et truquin.
2: Que aquestes diferències entre la Marta, que guanyava molta pasta, i jo, pobret, que estava de mileurista, jo tinc un cosí que això està multiplicat per molt. Vull dir, ell guanya moltíssima pasta i ja té un sou normal.
3: D'acord.
2: I aleshores van haver de parlar perquè eren vides diferents, vull dir que si algú està guanyant...
3: Clar, això és un altre.
2: 30.000 euros al mes i un altre està guanyant 2.500, vull dir, no farem mai. I ell van arribar a un acord de dir, ell va dir, en quina quantitat jo estic tranquil i la resta ho poso a un compte comú. Una cosa estalvi, la primera estalvi, i després dir, en quina quantitat mensual jo puc fer la meva vida i no sé què, i la resta ho posar en un fons comú, en un compte comú, que podien gastar els dos. En la qual cosa es va equilibrar, perquè si no, sembla que tu estàs sempre darrere de la vida d'una altra persona que té un nivell més alt que el teu.
3: Clar, que també suposo que has d'arribar a acords de dir, val, quina vida vivim?
2: Clar,
3: la dels 25.000 al mes o la dels 1.500 al mes? A veure, estem posant supòsits que jo no conec a ningú, així.
2: No, però futbolista, per exemple, vull dir que
3: per
2: un
3: exemple,
2: esportista o un actor de cinema que guanya molta pasta, això passa.
3: Sí. En quin moment et planteges que pots plantejar això amb una parella? O sigui, és que jo potser soc molt pessimista amb el tema de parelles, però en quin moment, a partir de l'any, ja creus que ja funciona, a partir del 2?
5: Quan portes 50 sopars al celler de Can Roca, potser, si cobres 1.500 euros, potser és a dir, escolta, estic vivint una vida que jo no em puc permetre sola.
3: De la mateixa manera que costa imaginar o plantejar tenir un fill amb una persona, no? Que dius, hosti, en quin moment estàs bé com per... Doncs també no? Se'm fa estrany pensar en quin moment dius...
5: Posar-ho sobre la taula.
3: Tu quan cobres? Això? És que jo, per exemple, ara, en el meu cas personal, crec que ho vaig descobrir fa 3 o 4 anys, en portem 20, de dir...
5: De veritat?
3: Però quan... Bueno, perquè, no ho sé, no ho preguntes quan cobres...
2: Com que pagava ell la llum.
3: No, home, no pagava. Escolta, la llum és de menys, que pagava la meva.
5: Clar, perquè no heu fet hipoteca junts vosaltres.
3: Clar, perquè ja ens hem conegut amb la seva hipoteca. Cadascú, a veure si es pensaran aquí que estic jo de milionària, no?
5: Quan has de fer una hipoteca, saps estar la ratlla dels calçotets.
3: El tema és que quan ens vam conèixer, cadascú ja tenia la seva hipoteca i cadascú tenia els seus deutes i les seves factures per pagar. Però com que les relacions van, no, van al dia a dia i no saps... Sí que han passat de cop... Ui, han passat 20 anys. Però, no, en quin moment et planteges... Però tu quan cobres?
1: És que jo penso que al final els diners no ha de ser un tema tabú. I és el que hem d'anar normalitzant.
3: I les catalanes ens costa molt parlar,
1: exacte,
3: de diners.
1: Llavors, no és tant una pregunta, i tu quan cobres? Sinó que al final el tema dels diners s'ha d'anar integrant i mica en mica ha d'anar sortint. Perquè ja hi hauran aquestes discrepàncies.
3: Clar,
1: això
3: als Estats Units ho fan, eh?
2: Als Estats Units t'ho pregunten,
3: sí.
2: I quan fas?
3: Sí,
2: i dic,
3: sí, això és habitual,
2: però,
3: eh?
2: En canvi, tu preguntes, tens nòvio o nòvia, i és una cosa molt lletja. Cada cultura té les seves coses, no?
0: Al 677-387-19, avui se'n farà curt el programa, només queden 5 minuts i m'interessa moltíssim saber què esteu dient a l'altra banda, la gent de La Solució. Per cert, si voleu formar part del Club de La Solució, aquest club en exclusiva, que avui han vingut companys d'ICAT a dir-nos, jo vull formar part d'aquest club, ja hi són, l'Eudal i la Gala, ja hi són.
4: És que és exclusiu.
0: Ens escriviu un WhatsApp al 677-387-19, us retornem un enllaç, només ens heu de posar vull formar part del Club de La Solució i us donem accés directe a aquest club amb continguts exclusius, de veritat exclusius, perquè això no es comparteix a xarxes,
6: Això és molt exclusiu. Hi havia un vídeo, tan divertit, amb uns zooms a l'Elisenda Carot.
0: Perquè t'ha fet gràcia a tu, Alba.
6: Amb la seva nova tasseta.
0: Sí, tinc una tassa nova que m'ha regalat l'Alba, que és preciosa, i la podeu descobrir en el Club de La Solució. Va, sí, que ens diuen al WhatsApp,
4: Fran. En el vídeo veureu el buit, no només físic, sinó emocional, que també deixa l'Alba. El Raimon diu, tinc 51 anys, nosaltres el que fem és, tenim dos comptes separats i en tenim un de comú, on hi posem el 60% del sou en aquest compte conjunt. Normalment no ens hi arriba i fem derrames de tant en tant, però hi posem sempre el mateix. L'Ester té una pregunta, atenció, per l'Elisabet. I si tenim un compte conjunt, disculpeu, i un dels membres de la parella rep uns diners d'una herència, què hem de fer en aquest cas? Tenen un compte conjunt i un dels dos rep uns diners d'una herència. Què han de fer?
1: Bueno, aquí és un tema molt delicat.
4: Aquí em costa, per això ho pregunta l'Ester.
1: Sí, aquí em costa molt respondre. Perquè, clar, formen part només d'una de les persones de la parella. És una herència d'ella. Llavors, si aquesta persona ho vol compartir amb l'altra, doncs és decisió de l'altra.
0: Jo aquí d'entrada, per defecte, crec que és teu o seu.
1: Exacte. Una altra cosa és que després ho vulguis compartir. Però no hi ha un esforç d'hores de treball.
0: Correcte. I és la voluntat d'una persona, un avi, àvia, qui sigui, que t'ho ha volgut deixar a tu.
1: Exacte.
0: Després que tu a l'ús de fruit d'aquells diners potser sí que el vols compartir, però així d'entrada hauria de ser teu.
1: Exacte. Jo el que no acabo de veure molt clar o que no comparteixo tant és que tu rebis una herència i decideixis cancel·lar la hipoteca d'una vivenda que està en nom dels dos. Que jo m'he trobat en situacions d'aquest tipus.
0: Després passa el que passa.
1: Clar, perquè després passa el que passa. Estàs donant la meitat d'aquesta herència. L'estàs regalant.
0: A tot això, una de les grans preguntes que avui han sobrevolat La Solució és què passa quan un cobra més que l'altre.
6: Mira, vam sortir al carrer amb la Libi i això ho vam preguntar i torna a passar el mateix que amb l'altra pregunta. La mirada és generacional. Joves, una idea, gent gran, una altra.
7: I si un cobra més que l'altre, què passa?
8: Crec que tot s'ha de parlar i crec que ha d'estar compensat l'aport que fa una persona i el que fa l'altra, perquè potser una persona cobra més però està menys a casa.
9: Jo crec que depèn de la parella i al final com està estructurada, no?
10: A mi hijo le digo que tengan cuentas separadas, ¿eh? Porque ahora no duráis tanto en pareja, mejor cada uno tiene una cuenta en comú y luego cada uno su cuenta.
11: Tot es pot parlar quan aporta cadascun en funció del que guanya.
0: Doncs fixeu-vos, hem acordat avui dos coses generacionals, el tema de la compta o els comptes mixtes, i també el que aporta cadascú en aquests comptes. Hem vist que era una cosa generacional. Així d'entrada, jo us diria, heu discutit de pasta amb les vostres parelles?
3: Home, i tant. Si jo sóc una malgastadora, ja us ho he dit. Sí, perquè jo gasto molt i gasto a vegades amb coses que no es necessiten i tot i que a ell no li afecti, no, perquè ho tenim separat, és com...
0: Hi ha un judici, allà.
3: Sí.
2: Jo intento mai, vull dir, per exemple, si la meva dona compra molta roba de pàdel o molt... Sí, jo penso, potser això no ho necessitem, però mai diria res.
0: Potser ho penso per dintre, no?
3: Per què?
0: Elisabet Ruiz d'Otras, t'agraeixo moltíssim avui que ens hagis dedicat tota aquesta solució. Et farem tornar, perquè m'han interessat moltes coses que ha dit l'Elisabet. Tots els conceptes que ha deixat caure l'Elisabet. És doctora en finances, coach financera. Ens sentim aviat. I Fran Domènech, tornem dilluns,
4: Que tinguis un bon cap de setmana. Què parlem dilluns?
0: Dilluns, consultoria sobre la renda. Tindrem en David Bertrina aquí amb nosaltres i resoldrà tots els vostres dubtes respecte a com hem de fer la renda. Apunteu ja i aneu demanant tant al telèfon de directe. Marta Malcom, ens sentim divendres que ve.
3: Divendres que ve amb aquest tema que no sabem. No?
0: Mira, el tema és, a veure, no et pots morir sense... I em portareu quatre experiències que voleu que la gent provi al llarg de la seva vida. Tot això divendres. Nosaltres posem punt i final a La Solució d'avui. Tornarem dilluns. I avui no tancaré jo, el programa. Avui el tancarà l'Alba Serrano amb la nostra frase clau, perquè tornem dilluns quan, Alba?
6: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem La Solució.
12: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap acord concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores i finalment no hi ha hagut conclusions. Entre les condicions que Trump considera indispensables hi ha la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, però, manté que el preacord encara no està tancat. En una roda de premsa, el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha advertit que els Estats Units estan plenament capacitats per reprendre les operacions militars si és necessari. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. Aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar una llanxa que suposadament traficava amb drogues al Pacífic. En l'atac han mort els 3 tripulants de l'embarcació. La llanxa navegava per aigües internacionals del Pacífic prop de Colòmbia. Aquest és el tercer atac d'aquest tipus aquesta setmana i han provocat almenys 6 morts segons les forces nord-americanes. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus de Montllibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Anna Juan, una de les comissàries.
5: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc etc.
1: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarta final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1.
0: Fins aquí les notícies.
6: Vanguardia, amb Enric Calpena.
7: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Trescents grams de paraules, mig litre d'actitud,
9: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
9: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
9: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
6: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons.
6: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: A la nostra convidada d'avui, el seu pare li llegia poemes de ben petita. No contes de nens, sinó poemes d'adults. Així li va entrar el verí de la rima i el ritme des de jove. Quan la sentim parlar, se'ns oblida que va néixer a Rússia i que hi va viure fins pràcticament als 17 anys. Allà, atenció, va viure a l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. Estava escrit al totxo que seria artista. Envoltada de llibres i nascuda en una família plena d'eminències, estava destinada a ser més llesta que la fam. Parlem de Xènia Diaconova, poeta, traductora, crítica literària, editora, professora d'escriptura, que avui ens acompanya.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: He estat tota la tarda assajant davant del mirall. Dobre Pajalavat? Ho he dit bé o ho podria dir millor, oi?
2: Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic.
0: Que és una mica benvinguda,
2: sí,
0: benvinguda.
2: Sí, sí.
0: Digue-ho tu, que ho diràs millor.
2: Dobro Pajalavat.
0: És bastant diferent, però està bé. Xènia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta'm, això que dèiem, tu vas néixer en l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. És que ja estaves predestinada, tu creus, a dedicar-te a les lletres?
2: Bueno, jo crec que en realitat, això ho explico una mica al meu llibre del conte a l'alfabet, no? que a la Rússia soviètica hi havia aquesta mania de fer carrers amb noms temàtics, no? Barris temàtics, això. El carrer dels compositors, el carrer dels artistes, el Boulevard Poètic, i que això en realitat més aviat fa pensar en una cosa de molt mal gust, no? Almenys el Boulevard Poètic no tenia res de poètic, ni de boulevard tampoc, era un carrer més aviat estret i brut i bueno, en fi, que no podia inspirar ningú, bueno, potser algun poeta molt brut, sí?
0: Però vaja, sempre està bé, com a mínim com a credencials. Escolta, que jo vaig néixer pràcticament al Boulevard Poètic. M'ho mereixia tot això, que tota aquesta vida que he tingut.
2: Bé, no ho sé, el cas és que ara ja des de l'any 21 que no vaig a Sant Petersburg i llavors tot el que aleshores em semblava, bueno, com aquests suburbis on em vaig criar, que són uns suburbis bastant avorrits, grisos, tristos de la ciutat, doncs ara quan hi penso m'agafa una certa nostàlgia i els mitifico una mica.
0: T'anava a dir, nostàlgia és una parada, és, no sé quina és exactament la paraula en rus, però sí que teniu fama de ser un país amb certa nostàlgia. I no sé si la definiu d'aquesta manera, però m'agradaria una mica que em parlessis d'això, d'aquesta nostàlgia russa, o que potser nosaltres ens l'hem pintada a l'oli, eh? Perquè crec que tenim molta literatura feta de com ens imaginem que són els russos.
2: Sí, a mi em costa generalitzar realment, eh? No et sabria ben bé dir gran cosa sobre l'ànima russa, sobre l'ensaladia russa, sí. Però, no sé, suposo que hi ha, bueno, molta gent diversa a Rússia com a tot arreu, no? Jo et puc parlar de mi, això sí.
0: Sí, de tu, i que em parlis de tu, de fet.
2: Sí, aviam, clar, ja et dic, jo ara mateix, des de fa... Bueno, sí, des de fa ja 5 anys que no vaig a Rússia, quan abans hi anava sempre a l'estiu i a vegades també a la primavera a veure la família i els amics, i llavors quan ho tenia fàcil perquè hi havia vols directes, doncs ho donava per fet, que ho feia cada any, i em semblava normal també viure una mica entre dos països. Quan anava allà m'impregnava de la llengua russa, aprenia les paraules de l'argot juvenil noves que desconeixia, em posava una mica al dia també dels llibres que havien sortit, i em semblava normalíssim poder-ho fer. I ara que no ho puc fer, bueno, clar, puc estar en contacte òbviament amb els meus amics i amb la meva família, però a distància, i no és el mateix. Llavors ara, això, moltes llibreries, per exemple, que no vaig arribar a entrar-hi a Sant Petersburg pensant, bueno, ja tindré ocasió, ja arribarà el moment, quan tingui més temps, doncs ara penso, ostres, ja hauria d'haver entrat els llibres que podria haver comprat allà, i ara vés a saber quan hi tornaré.
0: A mi hi ha una cosa que em va cridar molt de Sant Petersburg, que tu potser ho trobes molt normal, però que hi havia molts com garatjos amb llibres a terra, que venien d'una manera absolutament com, és a dir, llibres de segona mà llançats a terra. I jo pensava, com ha de ser Rússia, que obren un un petit garatge de casa i tenen els llibres allà a terra. O sigui, quina abundància de literatura.
2: Bueno, clar, suposo que estem parlant d'aquella petita part de la societat russa que llegeix, que no deixa de ser una part molt minoritària, en realitat, de la societat, no? Llavors, sí, suposo que hi ha moltes, dins d'aquesta petita part de la societat que llegeix, doncs ens podem trobar això, llibres, famílies amb molts llibres, però vaja, no sé, també era molt, molt normal, per exemple, a l'època soviètica, que la gent se subscrivia a les obres completes d'un escriptor. Per exemple, les obres completes de Dickens, que ocupen molts volums, a casa meva hi eren, traduïdes al rus, i recordo haver llegit en algun lloc sobre un gran dramaturg rus, que cito també el conte de l'alfabet, que es deia Yevgeny Schwartz, que va caure malalt ja cap al final de la seva vida i va dir, bueno, ara m'he subscrit a l'obra completa de Dickens i em pregunto fins a quin volum aguantaré. I pobre, va morir quan encara no havia acabat el volum 3.
0: Però llavors vol dir que us agrada col·leccionar llibres, però a casa teva en llegíeu molts. De fet, ho expliques que tenies uns avis que tenien una biblioteca babèlica.
2: Impressionant. Absolutament, sí, sí. Bueno, mira, jo he tingut sort, que sí, que he nascut en una família on sempre hi ha hagut molts llibres i gent molt lectora, i jo tenia molta enveja dels adults que llegien tant i podien llegir en llengües diferents, i jo, clar, no volia ser pitjor, per això en algun moment, bueno, sempre explico aquesta anècdota de la meva àvia, que és meravellosa, quan ella em deia, bueno, aquí baix, en aquesta prestatgeria tens els llibres que podràs entendre d'aquí a 5 anys, aquí una mica més amunt els que podràs entendre d'aquí a 10 anys, i els que estan allà dalt els que trigaràs 20 anys a entendre. A
0: mi tu vas anar directe pels de tercer pis, oi?
2: Òbviament, sí, sí, o sigui, em vaig esperar un moment que ningú em vigilava i em vaig enfilar una escala i vaig anar als de dalt del tot, perquè, ostres, esperar-me 20 anys per entendre uns llibres meravellosos em semblava imperdonable.
0: Entre aquesta tercera pila et vas trobar la Lolita de Nabokov.
2: Bueno, no sé si hi era, però el cas és que sí, era un llibre que vaig llegir d'adolescent i que ara m'agradaria tornar-lo a llegir, però en aquell moment em va semblar enlluernador i meravellós. El vaig llegir en rus, però crec que l'hauria de tornar a llegir en anglès, que és la llengua en què va ser escrita.
0: Doncs escolta, el que sí que de moment tenim és la Xènia Diaconova en aquest estudi i totes les seves cançons, que t'he de dir que si hi hagués un premi de cançons curioses i diferents, el guanyaves tu. Seguríssim, dels 6 anys que fa que fem aquest programa.

0: Ens ha fet una llista, com sempre, ja sabeu que és divendres, passa una mica més d'un quart d'hora, d'un quart de deu de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies, i la Xenia Diaconova ens ha triat unes cançons i ens ha triat aquesta balalaica, balalaica, que jo crec que la, aquesta frase, jo crec que no sabíem ni què volia dir, però fa molts anys la sentíem molt, això, la balalaica. Explica'ns quina és la història darrere d'aquesta cançó.
1: Bé, per començar, és una cançó en llengua yiddish, no? Que és la llengua dels jueus d'Europa de l'Est, no? I que és una llengua actualment, podríem dir, més morta que viva. Bueno, viva a nivell de parlants, però literàriament més aviat morta. Tot i que en el seu moment era una llengua, bueno, existent, no? Literàriament, per exemple, Isaac Bashevis Singer, un dels meus escriptors de capçalera, escrivia en yiddish. Llavors, a mi sempre m'ha interessat aquesta llengua, tot i que no la conec, no la parlo, però m'agrada molt escoltar cançons en yiddish, perquè una part de la meva família, per la part materna, sobretot, és jueva, descendència jueva, és a dir, ètnicament jueva, sense que això vulgui...
0: Que és aquesta àvia que va anar un dia al metge, a l'oftalmòleg, i li va dir: tu saps que Putin és jueu?
1: Sí, sí, són històries d'antisemitismes quotidians que encara existeixen a Rússia, ara potser van a menys, però en l'època soviètica hi eren. Llavors aquesta cançó que he triat, Tumba la laica, interpretada per les germanes Barry, que eren unes cantants meravelloses, com podeu intuir sentint aquestes veus greus tan sensuals, és una cançó en yiddish, una llengua que m'interessa per raons familiars i culturals, i que tinc entès que explica la història d'un noi que vol casar-se, no sap ben bé amb qui casar-se, llavors li fa unes preguntes a una noia a la qual pretén, i li fa unes preguntes que són com unes endevinalles. Li pregunta: noia, noia, què pot créixer sense pluja? Què pot cremar i no acabar de cremar mai? Quina cosa pot enyorar i plorar sense llàgrimes? Llavors la resposta és: una pedra, un amor, un cor. Però bueno, explicat així potser queda molt banal, però la cançó és preciosa.
0: Escolta, ara m'he quedat parada. Vol dir que tu també entens el yiddish?
1: No. Ah. Jo aquesta cançó... Hi havia una època que jo intentava tocar una mica la guitarra i aquesta cançó vaig intentar cantar-la i acompanyar-la amb la guitarra. Llavors vaig buscar el significat de la lletra que em va explicar el meu pare, que coneixia molt bé aquesta cançó.
0: La cosa és que tu em parles uns quants idiomes, perquè t'ho dediques a traduir també.
1: Bueno, tradueixo també a vegades de llengües que no sé. Així vaig més ràpid.
0: D'acord. Però què vol dir, que t'ho inventes o què?
1: Sí, bueno, quan tradueixes poesia a vegades està bé, és saludable tenir un grau de...
0: d'invenció.
1: De desvergonyiment, sí.
0: Escolta, ara estàs a l'últim llibre que has escrit, és en prosa i en català, que és aquest, El conte de l'alfabet, del que estem parlant algunes coses, i clar, jo em pregunto, tu has publicat sobretot en rus, però clar, ara ja comences a escriure en català, ja fa temps. Què significa això? Perquè clar, tu vas venir aquí amb 17 anys. M'imagino que fa certa impressió, cert vertigen, però al mateix temps tens un nivell fantàstic, meravellós de català.
1: Moltes gràcies. Bé, el cas és que ja, això, he publicat dos llibres de poemes en català, dos reculls de poemes, un recull d'articles i un llibre a cavall entre crònica autobiogràfica i articles, assaig. Llavors, com que ja porto uns quants llibres en català, ja no se'm fa tan estrany, tot i que al principi sí que em sentia molt insegura. Bueno, sempre em sento insegura, és normal. Potser el dia que em senti segura deixaré d'escriure, perquè llavors ja no tindrà gràcia. Però vaja, sí, al principi em semblava com molt arriscat escriure en una llengua que no has mamat, no? És a dir, jo no, tants amics meus d'aquí diuen: això la meva àvia ho deia així, i clar, jo tinc una meravellosa àvia russa, però no tinc cap àvia catalana que pugui certificar l'autenticitat del meu català. Llavors em vejo molt les àvies catalanes dels meus amics, però vaja, no sé, també el cas és que, com que ja fa anys que no vaig a Rússia, em sentiria també falsa escrivint en rus, perquè és una llengua que és la meva llengua materna, però no la sento cada dia al carrer.
0: Clar, és una relació curiosa aquesta, perquè m'imagino que la infància té a veure amb el rus, i hi ha com aquesta nostàlgia, i la llengua de la vida adulta és el català.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, clar, jo segueixo fent servir el rus constantment, no? I mantinc moltes amistats russes i llegeixo en rus tota l'estona, per tant, el rus continua sent...
0: Però penses en català o en rus ja?
1: Depèn molt de la situació, no? I en els meus somnis també hi ha una barreja terrible de llengües.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: M'encanta.
1: No, molt sovint penso això, jo què sé, somio amb la meva àvia russa, llavors somio que li parlo en català i no m'entén, coses d'aquestes.
0: Somnis de traductora.

0: aquí ara hem fet un salt del 65 al 83. Són uns dibuixos animats que a mi m'agradava molt de petita i que ara he recuperat perquè tinc un fill i llavors també començo a reveure els dibuixos de quan era petita. I aquest encara m'agrada ara que abans, que és la història d'un petit mamut que de cop i volta es desperta i resulta que tots els mamuts han mort i ell, bueno, s'han extingit i ell és l'únic que s'ha salvat, però clar, no entén què ha passat i busca la seva mare. I al final li troben una mare que és una elefanta. Clar, ell no sap ben bé, no entén el que ha passat, però es queda amb la notícia bona, que li han trobat la mare.
1: I això ho cantaves de petita, que era una cançó que veies a la televisió?
0: Sí, jo veia aquests dibuixos, els havia vist alguna vegada a la televisió, i em sona haver vist també algun programa sobre orfenats, que em va impressionar molt en el seu moment, perquè, clar, t'adones que, clar, jo vaig tenir la sort de tenir pare, mare, avis, tothom que m'estimava molt, que em continua estimant, òbviament, i en canvi, clar, a l'URSS, al país on jo vaig néixer...
1: Fem una parada i fonda amb això que dius, perquè, clar, tothom encén des de Catalunya i diu, tenia un pare, una àvia, una mare, tothom que m'estimava, vaig tenir una sort, perquè tu, per exemple, expliques que quan anaves a l'escola, la majoria dels teus companys eren fills de mares soles.
0: Sí.
1: I això era l'habitual a Rússia.
0: Bueno, a la URSS d'aquell moment, que estem parlant de finals de la URSS i principis de no se sap ben bé què, però de la post-URSS, no? Llavors, clar, per això hi havia, era una societat convulsa, desestructurada, un moment de crisi a la societat quan, clar, hi havia moltes parelles que trencaven, moltes famílies que no aguantaven la pressió social o la misèria, no?, en què havien caigut. Molts. Llavors, clar, hi havia moltes situacions difícils a les famílies i per això recordo haver vist aquell programa sobre orfenats i haver pensat, ostres, hi ha nens que es passen tota la infància en un lloc així esperant que arribi la seva mare o el seu pare. Llavors, després vaig saber que aquesta cançó del petit mamut és com una mena d'himne no oficial dels orfenats russos, que encara ho era a l'època soviètica i encara continua sent-ho. Llavors encara fa més mal aquesta cançó, no? Aquest petit mamut que pensa que ha trobat la mare, però en realitat és una mare adoptiva, però és igual, l'important és que ha trobat la mare.
1: Clar, tu eres filla única amb una família de persones, jo diria que excepcionals, perquè hi ha científics, filòlegs, biòlegues, matemàtics, o sigui... No era una mica de pressió això per a una nena petita? Perquè clar, aquí no podies fallar, havies de ser un monstre, una intel·ligència preclara. O és tothom així a Rússia?
0: Veure? No, home, no. Llavors, no sé què passaria. No, aviam, jo no ho vivia com una cosa dolenta ni estressant, no sé. Per mi era perfectament normal, no sé, la meva mare era mestra de piano, llavors venien a les seves alumnes a casa a tocar el piano, a cantar, que cantaven unes cançons russes, les romances del 19, romàntiques, molt boniques, i jo estava encantada de sentir això. O sigui, em vaig criar escoltant aquesta música clàssica.
1: Has escoltat molta música, eh? De fet, et vaig sentir una vegada que deies que havies descobert la música pop quan vas arribar a Espanya.
0: Exacte. Sí, la veritat és que jo vivia en la meva bombolla de música clàssica. Bueno, i encara ara continuo pensant que, bueno, la música clàssica i el jazz, per mi, són les músiques serioses, diguéssim. Tot l'altre està bé, però és prescindible.
1: D'acord.
0: Per mi, vaja, per mi. Però bueno, en fi, que sí, que és veritat que no era gaire conscient de les altres músiques, no? El flamenc també és una cosa molt important, però clar, també en això hi vaig arribar molt tard.
1: Clar, o sigui, totes les dones de la teva família, a més, amb carrera universitària, pràcticament, menys la teva mare, per alguns motius, però en general, és a dir, clar, estaves acompanyada també d'unes dones que a més expliques que la teva àvia era una mica com si fos algú de la KGB, perquè et controlava totes les hores del dia perquè tu estudiessis, perquè fessis els deures i tot. Explica'ns això.
0: Bueno, això de la KGB, pobreta, és una broma. Sí. No, però bueno, sí, és cert que aviam, a l'URSS hi havia aquesta idea, no?, que les dones també, els homes i les dones havien de contribuir al benestar de l'estat, que havia de ser un estat productiu, no?, que produís constantment, i llavors sí que hi havia moltes dones que es dedicaven només a la vida familiar o a portar la casa,

0: però era perfectament normal que les dones estudiessin i treballessin. Vull dir, estava ben vist. El que passa és que, clar, hi havia la pressió social, és a dir, lo normal era doncs, que d'una dona s'esperés que estudiés, treballés i, a més,
1: fos mare.
0: Fos mare, bueno, cuidés el marit. Bueno, això ja és universal, no? Però sí, sí, això és així.
1: Això és així i havia de tenir tot això, clar, ser dona llavors a Rússia és molt exigent. Tu creus que aquesta exigència la continua portant la Xenia Diakonova a sobre o què?
0: No ho sé, ho haurem de preguntar als meus biògrafs del futur.
1: Escolta, anem a sentir una altra cançó meravellosa, en aquest cas en polonès, perquè clar, Xenia Diakonova és traductora, llavors ha dit jo us portaré una cançó cadascuna d'una llengua. Em sembla meravellós això que has fet.
0: Gràcies.

0: No li veieu la cara, però està somrient. On et porta? On et porta aquesta cançó? En polonès. Polonès el parles o què? O l'entens una miqueta, oi?
1: Bueno, sí, l'havia estudiat una mica i havia arribat a llegir-lo bastant bé fa uns anys, però ara el tinc molt, molt rovellat. Una de les meves grans il·lusions del futur immediat és recuperar el polonès. I sí, aquesta és una cantant meravellosa, Eva Demarczyk. La cançó és de l'any 62, que és una de les cançons d'amor més divertides que conec, perquè es diu "Que divertit que et veig sota la pluja". I és una noia que se'n fot molt carinyosament d'un noi que l'està buscant, bueno, no l'està buscant, romànticament l'espera a sota de casa seva i mira per la finestra, i llavors ella diu: "Escolta, però està plovent, agafa un paraigua, posa't un abric, perquè em fas pena allà rondant-me d'aquesta manera". I diu: "I a més, quan ens trobem pel carrer, fas veure que no vols saber res de mi, i a vegades vas a un quiosc i compres un diari, encara que ja en tens un d'igual a la butxaca". Aquest detall el trobo preciós. És una cançó amb una lletra molt divertida. A mi m'agraden aquelles cançons que tinguin lletres guais.
0: Té un punt irònic, perquè en el fons el que està dient és una mica que l'està assetjant. Però
1: és molt tendre.
0: És molt tendre, perquè clar, el veu allà mullat, veu que va comprant diaris, el noi per esperar-la, tota aquesta mena de cortesia antiga. Sí. Imagino d'aquesta cançó dels anys 60, és un altre moment. Nosaltres aquí en el programa sempre preguntem per l'amor romàntic, també, si ens ha fet mal o no. A la Xènia Diaconova, aquesta idea de la mitja taronja, l'amor romàntic i tot això, o en una família d'intel·lectuals, no t'importa el tema de buscar l'amor de la vida?
1: No ho sé, no sé què dir-te. Jo crec que he tingut molta sort amb tota mena de relacions a la vida, i a més trobo que les amistats també són una forma d'amor, quan són amistats de veritat. Jo, un referent en aquest sentit per mi era la meva besàvia, que tenia el do de l'amistat, o sigui, ella va arribar molt gran, però mantenia les seves amistats de joveneta durant dècades i dècades, i sempre em deia: "Sí, òbviament m'he casat, he tingut fills, però els meus grans amors de joventut eren les meves amigues, i són els amors que han durat tota la vida, no?". I moltes vegades hi penso, en això, perquè també intento parlar d'això en el conte de l'alfabet, d'un concepte d'amistat.
0: Això em va encantar, tres nivells d'amistat. Seria com allò de amic, conegut i saludat, una mica, que és a dir, teniu tres tipus d'amics a Rússia. Explica-ho als oients, si vols.
1: Sí, és un tema que sempre m'ha fet gràcia, perquè aquí és molt diferent. És a dir, el concepte d'amistat, bueno, aquí diem amic per qualsevol cosa, no? Un amic és algú amb qui et trobes un cop l'any, fas una cervesa, us poseu al dia i adéu. Però si hi ha bon rotllo, per què no dir-ne amic, no? I sobretot si ja portes uns anys quedant-hi de tant en tant. Però, en canvi, bueno, en rus hi ha com a mínim tres paraules diferents per diferents graus d'amistat, no? Si és una amistat realment íntima, profunda, d'algú amb qui comparteixes coses, amb qui confies, amb qui, no?, pots explicar coses íntimes, o algú de qui esperes que t'ajudi en un moment difícil. Clar, és una paraula, no? Que és druk. Després hi ha un altre, que és priatge, el que és algú amb qui tens una relació simpàtica, de camaraderia, de complicitat...
0: Amb aquests que a vegades quedeu per explicar-vos acudits, que és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
1: Sí.
0: Que és, de manera habitual, els russos o alguns russos queden per explicar-se acudits amb coneguts, podríem dir.
1: Bueno, sí, perquè, bueno, has de fer alguna cosa, no? Clar, jo sóc abstèmia, llavors no tinc el recurs d'emborratxar-me amb els meus amics de segon grau, però, clar, com que no em puc emborratxar, doncs mira, per què no explicar-nos acudits, que és una altra manera d'emborratxar-se.
0: És maco.
1: I llavors hi ha el tercer grau d'amistat, que són, bueno, això, els que diríem els coneguts. El que passa és que tu no diries mai en català "un conegut meu m'ha dit", no? Perquè semblaria molt raro que si
0: tens... Semblaria que li tens una mica de mania.
1: Exacte, sí, però en rus ho podem dir en el sentit que són persones que et cauen bé, però amb un amic de veritat hi ha un compromís, i amb els altres, doncs, cada vegada hi ha menys compromís.
0: L'amic bo és druk, sí. Jo m'ho he apuntat, això,
1: sí,
0: perquè si aneu per Rússia, digueu "druk" a la gent.
1: Bueno, si s'ho mereixen, esclar.
0: Si s'ho mereixen, eh?

0: Cecilia Bartoli, perquè ja ho hem dit que la Xenia Diaconova li encanta la clàssica, ens havia de portar aquesta gran cantant, aquesta soprano meravellosa cantant Caro Mio. I vaja, jo també vull demanar-te, perquè hi ha molts capítols del teu llibre, d'aquest abecedari, parlant de l'escola. Mm. L'escola a Rússia et va marcar molt i hi ha escenes que sorprenen pel rigor, també a vegades per la tendència a l'escarni, fins i tot a la humiliació dels alumnes. Això et fa allò, el que diuen, el que no et mata et fa més fort o què?
1: Bueno, clar, estem parlant també d'una època molt determinada, l'època immediatament postsoviètica. Llavors això de...
0: Clar, que tu devies tenir quants anys?
1: Bueno, a l'escola espanyola que descric una mica al llibre, jo tenia 12, 13, no, o sí, 13, 14 poder, por ahí. Llavors, sí, llavors estem parlant d'una escola postsoviètica que encara arrossega aquesta herència soviètica, d'una educació molt dura, que és molt bona per una banda perquè et fica al cap d'una manera profunda allò de la letra con sangre entra, doncs això, molts coneixements útils, i d'altra banda també, bueno, les exigències i el tracte amb els alumnes a vegades sí que arribava a ser desagradable i humiliant, o sigui, bueno, era l'altra cara de la moneda de l'exigència, no? Llavors, bueno, jo, clar, amb alguns professors, els que m'humiliaven, bueno, a mi afortunadament no em va humiliar gaire ningú, però sí que he sentit històries de les meves amigues, no? Una cosa que explico en el llibre, també una amiga em va explicar que la seva mare va anar un dia a la reunió de pares i la tutora de la classe va dir a totes les mares que hi havia allà: heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què n'hem de fer? Però literalment, que dius, ostres, realment, bueno, aquí s'hauria muntat, no sé, haurien denunciat una tutora que digués això en una reunió de pares.
0: I per què creus que es diu allà? Què hi ha? Que es diu, és un costum, és una manera de parlar, en el fons no ho volen dir això, però...
1: Bueno, suposo que el cas, m'imagino el cas d'aquella senyora que devia ser, no, una professora, no sé si de primària o de secundària, que devia cobrar una misèria, que es devia sentir també maltractada a la feina, també que es devia sentir molt malament pel fet de, bueno, d'haver de fer classe a uns nens que no volen que els facin classe, com és normal, d'altra banda. I llavors, clar, es volia venjar d'alguna manera d'aquesta situació, es volia desfogar i va triar, doncs, la forma més feridora per fer-ho.
0: De tota manera, més enllà d'aquesta professora, tu has tingut unes relacions molt especials i molt maques amb professors.
1: Sí.
0: De fet, tens aquesta època del Gymnasium Cervantes, que era aquesta escola que anaves de castellà, perquè els teus pares eren... O sigui, el teu pare era científic, era matemàtic, i ja havíeu viscut un any a Tenerife, i per tant havíeu tingut una vida diferent, i tu volies no perdre el castellà, i per això et vas apuntar a aquesta escola.
1: Sí.
0: I en aquesta escola, per exemple, vas tenir una professora que va tindre un detall amb tu que no se t'ha oblidat mai.
1: Ah, ostres, ara em poses en evidència.
0: No, que et va regalar un llibre, crec, no?
1: Ah, bueno.
0: Sí, que era una cosa a la que tu no estaves acostumada. Clar, venies d'aquesta escola russa que dèiem que eren tan durs,
1: sí,
0: i de sobte
1: sí.
0: Tenir un detall amb l'alumne.
1: Sí, sí, no, que em va regalar un llibre de Becker, no? Em sembla?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, és veritat. No, o sigui, dins de la mateixa escola, d'aquesta escola espanyola, que és un fenomen que aquí potser costa d'entendre, perquè aquí t'imagines que és una escola privada on estudien a fons un idioma estranger, però allà no és una escola pública, això també és herència soviètica, que hi havia escoles angleses, franceses, espanyoles, que vol dir que dediquen moltes hores a estudiar un idioma a fons.
0: Però que eren públiques.
1: Sí, que eren públiques, sí, sí, això és important tenir-ho en compte. Llavors, sí, en aquella mateixa escola, doncs, hi havia professores d'aquestes que et maltracten, suposo perquè se senten maltractades per la vida, i llavors hi havia això, aquesta professora meravellosa de castellà, que era filla d'uns refugiats de la Guerra Civil, i després una professora també de pintura espanyola que ens explicava les meravelles dels grans pintors espanyols i ens feia aprendre els noms dels 14 germans de Murillo, que encara ara em pregunto per què era tan important.
0: Però te'l saps o no?
1: No. Ara ja han passat uns anys.
0: Estava preocupada, dic, ara se'l sabrà.
1: No, però per mi eren música, aquells noms, no? Em feien somiar com devia ser la vida de Murillo, d'aquests pobres nens que surten als seus quadres. Vull dir, tinc molt bon record d'aquelles professores, perquè eren diferents, eren més càlides, clar, tenien sang mediterrània a les venes, les dues eren mig espanyoles, llavors, per molt que haguessin viscut a la URSS i per molt que s'haguessin impregnat d'aquest esperit militar soviètic de les escoles, doncs eren més simpàtiques que la resta.
0: I què li passa a la Xènia Diaconova quan finalment el teu pare va venir a estudiar aquí a treballar a la universitat?
1: Sí.
0: I quan arribes aquí i us plantegeu com a família si us quedeu o no.
1: Sí.
0: I em sembla que tu vols quedar-te. Què et passa en Barcelona quan arribes?
1: Bueno, jo crec que una vegada més, un cop de sort, amb l'institut on vaig anar a parar, que aleshores es deia, tenia un nom una mica sinistre, Parc de l'Escorxador,
0: sí.
1: I ara es diu molt millor, es diu Ernest Lluch, un institut de batxillerat a l'Eixample, on vaig anar a petar perquè el primer pis de lloguer on vam anar a parar amb els meus pares era allà a prop. I llavors allà jo tenia alguns professors fantàstics, com ara l'Alfred Sargatal, que és una persona famosa també en el món de les lletres, traductor d'Eliot i d'altres, el Domènec Marzà, que també és escriptor valencià, i altres professors que jo crec que estaven francament desaprofitats a secundària, perquè eren gent molt sàvia, que podien ensenyar-te moltes coses més enllà de les assignatures que els tocaven.
0: I tornes, em fa gràcia, perquè tornes a parlar de professors.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: No parles dels companys de classe.
1: Bueno, jo en aquell moment era una nena friqui que amb els nens, clar, amb els companys de classe em costava una mica... Clar, em costava trobar alguna cosa de què parlar, perquè a mi ja m'agradava la poesia, la música, imagina't, em devien tenir per una snob, no ho sé, però per mi era normalíssim això, llegir poesia, per això el Domènec, que va ser el meu primer tutor, el Domènec Marzà, li vaig dir, escolta, vull que m'ensenyis el teu poeta preferit en català, i em va dir, bueno, és que el meu poeta preferit és molt difícil, és en Foix, i jo, sense tenir ni idea de qui era Foix, li vaig dir, doncs escolta, és igual, llegeix-me els seus poemes, jo els vull sentir, i em va llegir poemes de Foix, i òbviament no en tenia res, però sonaven tan bé els sonets de Sol i de Dol que vaig pensar, mira, això m'interessa. I l'Alfred Sargatal va ser un altre que també que em deixava llibres a la seva biblioteca personal, que m'ajudava a entendre poemes en català que jo volia llegir pel meu compte.
0: O sigui, eres un somni pels professors, perquè tot allò que no podien treure en lloc t'ho explicaven a tu, pràcticament.
1: Bueno, jo me'n recordo que justament, mira, amb el Sargatal vam tenir una conversa sobre això, que jo li deia, bueno, ell em deia, ostres, això de fer de profe és molt dur i els alumnes no et fan ni cas, i jo li deia, bueno, però jo sí que et faig cas, i ell em deia, una flor no fa estiu.
0: 17 anys tenies quan vas publicar el teu primer poemari en rus, quan estaves a Rússia. Clar, venies d'aquesta família que dèiem, amb tot de literats, estudiosos, acadèmics, etc. Com ho vivies allà? Allà era normal que algú de 17 anys hi publiquessin? Tenies molts endolls i era fàcil que trobessis un lloc on publicar-te perquè tenies una família molt, molt ben relacionada o no? O vas haver de lluitar-ho molt, això?
1: No vaig haver de lluitar gens, perquè bueno, allà és relativament fàcil publicar un llibre amb el ben entès que l'editorial no el distribuirà gaire, que ho hauràs de fer tu, és pràcticament una autoedició. El que passa és que aquí queda molt malament dir una autoedició perquè s'associa amb una cosa molt amateur, però allà poetes importants que han guanyat premis a nivell estatal fan això, que van a una editorial d'aquestes, no t'hi fixis, publiquen un llibre i llavors intenten ells mateixos distribuir-lo o fer que arribi als llocs.
0: Te'n recordes de què parlaves en aquell primer poemari?
1: Sí, eren poemes que segurament avui dia em faria molta vergonya rellegir-los perquè eren molt, molt ingenus.
0: Però de què parlaves? D'amor?
1: No sé, hi havia una mica de tot. Suposo això, les meves experiències d'adolescent o de joveneta, d'haver viscut en diferents llocs, no? Perquè no només havia viscut a Rússia i a Espanya i a Catalunya, perquè també havien passat uns mesos a França, a Marsella, llavors suposo que això, les experiències de la vida nòmada hi eren, segur.

0: que havies viatjat també molt des de Rússia, havies viscut en diferents llocs, també de la Mediterrània, Marsella...
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: A Portugal hi vas viure mai o què?
1: Hi he estat només un cap de setmana i em va semblar un lloc meravellós, sí, sí. I sí, Coïmbra, aquesta cançó de Coïmbra l'he triat... Bueno, m'encanta la veu de l'Amàlia Rodríguez, per descomptat. Aquesta cançó en realitat és del 47, imagina't, que ens hem remuntat... Doncs sí, sí, Coïmbra particularment em va semblar un lloc encantador perquè ja hi vaig trobar un lloc que es diu el cementiri dels poetes. Quan ho vaig saber vaig pensar, ostres, què serà això? I vaig anar allà i va resultar que com que és una ciutat universitària, quan un grup d'estudiants acaben la carrera, o sigui, s'acaba una promoció, llavors fan com una mena de tomba simbòlica d'aquella promoció i fan uns versos com a epitafi en aquesta, a la làpida, i vaig anar a veure aquelles làpides amb versos de promocions diferents d'universitaris i em va semblar meravellós que la gent allà, doncs, veiés la vida universitària també com si fos una vida, no? Realment que s'acaba i que es mereix un epitafi en vers.
0: Són històries, per exemple, doncs, que tens relacionada la Xènia Diaconova amb la música, amb la literatura, que sempre t'han acompanyat, com dèiem. I clar, tu comences això molt jove, com dèiem, doncs, a escriure poemes perquè ja venies de casa, de que te n'havien llegit molts... Però clar, després ha anat evolucionant la cosa. Fins i tot ara et dediques a editar llibres. Sí. I et dediques a editar llibres infantils, juvenils, amb aquesta editorial que tens aquí a Barcelona. Per què? Perquè tenies ganes de que els lectors catalans tinguessin referències, altres referències, perquè jo m'imagino que Rússia és un país molt ric en literatura infantil, juvenil, però aquí ens ha arribat en realitat molt poca cosa i tenim, de fet, moltes males traduccions d'obra russa.
1: Sí, sí, és que justament per això, perquè hi ha molt poques traduccions que valguin la pena de literatura infantil i juvenil russa, polonesa, txeca, dels països de l'est en general, que tenen tots tradicions potentíssimes de literatura per nens, en el sentit que és una literatura que es pot començar a gaudir de petit i que després continues gaudint-la, no? Per això la meva feina editorial consisteix en trobar aquestes obres i intentar traduir-les o buscar traductors per traduir-les i per fer-les arribar als lectors d'aquí, perquè aquí molt sovint també el que es publica com a literatura infantil a vegades són com llibres d'autoajuda per nens. I a mi, per mi això no té gaire interès. I en canvi, doncs això, que grans clàssics de literatura russa, polonesa, txeca també fossin grans clàssics en el camp de literatura infantil, és interessant. I em sembla que s'han de fer arribar aquestes obres als lectors d'aquí també perquè tinguin una visió més ampla del que és literatura infantil.
0: Tu quan arribes aquí decideixes que estudies filologia catalana, que això és ben curiós, perquè podies haver pensat, venint d'on venies, d'una llengua imperial gran, d'un país enorme, pensar que el català era una cosa molt petita i que no tenia sentit.
1: Bueno, mira, precisament perquè era petita...
0: O t'agraden les coses difícils.
1: Sí, les coses exòtiques.
0: L'exotisme.
1: Clar, imagina't, jo crec que m'hi vaig apuntar pensant que això, que aniria a Rússia, després explicar-ho als meus amics, estic estudiant filologia catalana i tothom diria, què? Jo
0: crec que tu volies això, eh? Tu només volies per això, perquè es posessin les mans al cap.
1: Ja veus, quines grans pretensions que tenia de joveneta. No, però després he de dir que em vaig avorrir moltíssim el primer cicle de filologia catalana, i llavors el professor Jordi Llobet em va dir, doncs, canvia i ves a literatura, a teoria de literatura i literatura comparada, perquè es podia fer un canvi de cicle, fer un segon cicle d'això sense perdre els crèdits guanyats durant els dos primers anys. Llavors vaig fer aquest canvi i encara em vaig avorrir més teoria de literatura i literatura comparada. I va ser una època que jo no anava quasi a classe, només anava a quatre classes que m'interessaven i amb els apunts dels companys em treia de sobre les assignatures on me'n matriculava i després anava a la biblioteca i llegia el que en aquell moment em donava la gana.
0: Però a mi fa la sensació, mirant-te i sentint-te parlar, que tu tens altres capacitats.
1: Bueno,
0: tu has mirat mai
1: això,
0: no?
1: Mira, sóc molt baixeta, llavors potser per ser tan baixeta són altes.
0: Clar, deu ser això. Escolta, però tinc entès que la teva àvia paterna sobretot et va dir que era molt important, tot i que era una senyora molt important i molt estudiosa, que et divertissis, que fessis una carrera creativa, que et fes feliç.
1: Sí,
0: això em sembla superbonic.
1: Sí, sí, això sempre li agrairé perquè, clar, aquí és veritat que, bueno, jo no tinc ni idea de, no, de quina mena de coses diuen les mares o les àvies als seus fills aquí a Catalunya, però m'imagino que en algun moment, quan surt el tema de buscar una feina, doncs has de buscar una feina que estigui ben remunerada. Això potser no es diu exactament així,
0: sí,
1: però...
0: Sí, home, es diu una carrera de profit. A mi em van dir, has de fer una carrera de profit.
1: Clar, exacte. Llavors, clar, potser perquè també la meva àvia venia de Lourdes, on tothom, menys la gent del partit, eren gent uniformament pobra, que es guanyaven malament la vida, o almenys la gent que es dedicava a coses més o menys intel·lectuals, tots es guanyaven malament la vida. I llavors ja no hi havia aquesta pressió de guanyar diners. O sigui, ja donaves per fet que cobraries molt poc, per tant, et podies permetre el luxe de buscar una professió, això, com ella em deia, busca't una professió creativa, que ha de ser una professió o artística o científica, això em deia. Perquè aquesta mena de professions et portaran una satisfacció que altres menes de professions que no siguin creatives no et portaran.
0: I ha estat així o què?
1: Bueno, jo crec que una vegada més...
0: Ets feliç? Li pots dir a la teva àvia que ets feliç?
1: Bueno, no m'obliguis a fer declaracions d'aquestes perquè sóc supersticiós, eh?
0: Jo d'acord,
1: penso que
0: d'acord.
1: Ara et dic, sóc feliç, doncs mira, d'aquí a 5 minuts em caurà un totxo a sobre.
0: Esperem que no. Escolta, posem una altra cançó, si et sembla.
1: Fantàstic.

0: On ens portes amb aquesta cançó?
1: Bueno, això és la passió de Sant Mateu, de Bach, meravellosa, composta a principis del segle XVIII, però la gravació aquesta de Kathleen Ferrier, que és una gran cantant anglès.
0: Ets molt home, també. O sigui, no només has escoltat molta música a casa, sinó que tens aquest punt de saber-ho tot del detall i d'apuntar-t'ho. Vens amb la llibreta, bueno, m'agrada, sí, perquè sí. Fas els deures.
1: Sí, m'ho he apuntat també per saber una mica aquestes cançons que he triat de quins anys són. Aquesta impressió és del 1950.
0: Quan l'escoltes, aquesta cançó? Quan la sents?
1: M'ha acompanyat tota la vida, sempre. No? És una de les cançons més, les àries més boniques del món, no? És l'ària, a més, en realitat, d'un personatge masculí, que és Sant Pere, en aquell moment quan ha negat Jesús tres vegades i llavors li demana perdó. Diu, Senyor, tingueu pietat. Aquest erbar me dich en alemany, que vol dir Senyor, tingueu pietat. Li demana perdó i el que sempre m'ha encuriosit és que aquesta ària sempre es canta amb veu femenina, amb veu de mezzo-soprano, contralt.
0: Potser perquè volen que ens empenedim les dones d'alguna cosa, d'aquell
1: no
0: pecat original.
1: No, perquè plorem més, perquè amb una veu femenina plorarem més, jo crec.
0: Escolta, això té a veure amb aquella paraula que tu fas servir en el llibre que es diu unínie, si no sé si ho pronuncio bé,
1: sí, sí.
0: Que és aquesta barreja de tristesa profunda, mal humor i decepció íntima que expliques en el llibre. Què és aquest sentiment tan rus?
1: Bé, és difícil de resumir, però és com una mena de, sí, barreja de tristesa, decepció, autodecepció, apatia.
0: I això és quan alguna cosa no et va bé o quan no és, les coses no són com t'esperaves?
1: Sí, per exemple, bueno, jo en el llibre poso l'exemple d'un fet de la meva vida quan això, en les escoles on jo vaig passar per unes quantes escoles a Rússia, llavors amb una d'elles ens feien fregar el terra al final de la jornada, o sigui, estaves de 9 a 3 a classe i després encara havies de fregar el terra amb una fulla d'afaitar. I dius, hòstia, encara no sé per què ens ho feien fer. Si era perquè a la senyora de la neteja li pagaven massa poc i se n'anava abans de fregar el terra, o era perquè ens volien inculcar un sentit de solidaritat i de saber fer coses pràctiques, encara no sé per què ho feien, però era bastant humiliant. Has estat tot el dia a classe i després has d'estar fregant el terra i era com una sensació que t'han enfonsat en la merda, perdó per l'expressió, però de dir, bueno, ara què serà de la meva vida si estic aquí fregant el terra amb els meus companys? És una sensació com això, de tristesa, humiliació, decepció amb un mateix, que dius, hòstia, no tinc valor per revelar-me i dir no, jo per aquí no passo, me'n vaig a casa sense fregar el terra.
0: No es va revelar mai ningú?
1: Bueno, que
0: hi havia una qüestió d'obediència deguda, diries?
1: Bueno, pensa que érem nens i clar, nenes, vull dir, què havíem de fer? Clar, és que això, si et revelaves podies acabar malament.
0: Clar, m'imagino que ara tu, que ets mare, i m'imagino que el teu fill va a l'escola, veus que hi ha un abisme en aquella escola i l'escola del teu fill. Com ho vius, això?
1: Sí, sí, no, me n'alegro molt que a la seva escola no hi haurà mai una tutora que digui heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què n'hem de fer? Això tinc clar que és una benedicció del cel.
0: Ja no aspires a molt més,
1: Això ja em sembla un gran què.

0: Molta curiositat per saber quan vas conèixer aquesta cançó, Xènia Diaconova, qui et va ensenyar la Teresa Rebull, perquè, perdona, ets una dona de 40 anys, no de 83. Llavors, no et toca per edat, això.
1: Bueno, mira, i Bach?
0: No, ja ho sé, de Bach ja sé que no ets de 4 segles d'abans, però sí que és una música molt d'una època. Com et va arribar aquesta cançó?
1: Jo crec que primer em va arribar un poema del poeta badaloní Josep Gual, que es deia Les sabates d'en Jaume, o Paisatge de l'Ebre es diu el poema, però que parla d'algú que torna a un lloc on havia sigut soldat i es troba les sabates d'en Jaume, del seu company. I em va impressionar molt el poema i llavors vaig buscar si hi havia alguna musicació d'aquest poema i n'hi havia una de la Teresa Rebull, que també ha estat a punt de posar en aquesta llista, perquè també és impressionant. Llavors vaig buscar més coses seves.
0: Però escolta, tu fa la pinta de que tota l'estona busques coses, llegeixes coses. No t'hem d'imaginar mai estirada, no fent res? Què és aquesta treballadora incansable?
1: No, bueno, llegeixo estirada i escric estirada, o sigui que...
0: Sí?
1: A vegades m'adormo mentre llegeixo o escric. Imagina't.
0: Què dius?
1: A vegades escric unes coses tan apassionants que m'adormo.
0: Però per què necessites estar estirada per escriure? No és molt incòmode?
1: Bueno, perquè em fa mal d'esquena.
0: Ah, d'acord. Sí, és tot molt més prosaic.
1: Potser sí que ja en tinc 80 i no ho sabia.
0: Clar, clar, és que hi ha molts escriptors, per exemple, l'Eduardo Mendoza, que escriu dret, sempre ho explica.
1: Pues llavors és admirable.
0: He pensat que tu, estirada, m'ha semblat...
1: No, però mira, aquesta cançó de la Teresa Rebull és preciosa perquè és un poema de Josep Sebastià Pons, un poeta de Catalunya Nord, que si llegeixes com a poema, La dona d'aigua, sembla un poema molt, molt innocent, un poema noucentista sobre un personatge com de llegenda, una dona d'aigua, però el sents cantat d'aquesta manera amb la veu salvatge de la Teresa Rebull i t'adones que està parlant de la mort, que aquesta dona d'aigua és la mort. Però jo no era conscient fins que vaig sentir la musicació. És que m'encanta la veu de la Teresa Rebull. No recordo quan la vaig descobrir, però diguéssim de les cantants en català és la meva preferida.
0: Doncs escolta, quedem-nos amb la seva veu. Xènia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les dones i els dies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Dilluns parlarem de dones que tenen famílies monoparentals i com s'ho fan per arribar a final de mes, que com ens explicava la Xènia Diaconova, és una cosa que quan ella anava a l'escola a Rússia era molt més habitual del que ens imaginem. Així que no sé si l'hauríem de tornar a convidar. Moltíssimes gràcies, Xènia. Fins
1: gràcies
0: aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
0: Merci.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap acord concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores, però encara no n'ha transcendit res. En una roda de premsa, el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha advertit que els Estats Units estan plenament capacitats per reprendre les operacions militars si és necessari. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial de Galati, a Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Aquest és l'incident més greu en un país de l'OTAN des de la invasió russa d'Ucraïna fa més de 4 anys. El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, diu que l'organització atlàntica defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
5: Que han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres i fins al 12 de juliol. Els visitants es poden recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
6: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
1: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, segons avança Catalunya Ràdio. El club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Fins aquí les notícies. Sense fronteres.
7: Tornem a activar el GPS del català.
8: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
7: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
0: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
7: La llengua diu qui som, aquí i al món.
0: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
9: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Bé, a un minut per sobre, un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, nen.
0: Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I avui també Víctor Navarro, ja des de l'inici. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Déu meu, estàvem parlant de l'Àlex Tous i la Mire.
1: Sí, que... Sí,
0: ah, era la tertúlia prèvia, sí, diguéssim, obrir els
2: micros. Vas veure que van anar a la Melero, el Tot es mou.
1: Sí, van anar-hi.
0: Sí, van... l'Àlex, no? Ell, l'Àlex, sí. Allà. Vull dir que ja és un tema com d'interès...
2: d'abast.
0: Totalment.
3: En el moment que Javi Hoyos informa, vulguis que no, ja s'entera més gent, o sigui, ja comença una bola que no frena.
0: I la Melero estava molt al cas de la història?
2: No ho sé.
3: No, ella anava preguntant d'inici, llavors es van... Però quan ja portaven 5 minuts es va enterar de tot i llavors ella va sortir contenta perquè es va enterar de la història.
2: La Melero va convidar l'Àlex perquè es veu que les seves nenes, ho va explicar ella mateixa, preguntaven, feien bromes sobre la Flori a casa, la Florida, que és un dels memes que ha sortit a partir de tota aquesta història entre l'Àlex Tous i la Mire, perquè el Benny Júnior és de la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, i la Mireia li deia moltes coses de la Flori, me voy a la Flori i tal, no sé què, i es veu que la Melero al final va dir, escolta'm una cosa, de què esteu parlant? I les nenes van dir, no, el tema de l'Àlex Tous.
1: La Melero en FOMO, eh?
2: La Melero en FOMO.
0: Sí, sí. De perdre's una de les grans històries dels últims dies a Catalunya.
2: No està avançant, entre... de moment, eh? Tampoc bueno, tenim que... notícies.
0: Bueno, no, bueno, jo la història és la que és, ja està,
2: perdona,
0: no?
2: Jo amb el circ que hi havia muntat m'esperava que hi hauria gent que sortiria a respondre, i no està passant.
0: Ja, bueno, escolteu-me.
3: Ja s'ha afluixat la cosa.
0: Víctor, posa't els auriculars, serà important el que passarà en els
2: propers minuts. No, només vens a fer ràdio, exacte. Víctor. M'encanta que siguis avui al programa des del primer moment.
0: Gràcies.
2: Com va dir Justin Bieber, la vida val la pena.
0: Totalment.
2: Justament per aquests motius.
0: No, no.
2: Aleluia.
3: Aleluia.
2: Aleluia.
3: Per demà.
2: Amen, namasté, inxala.
3: Dóna'm molta calor demà, eh? Moltíssim.
0: M'agrada aquest mestissatge que gastes.
2: No, demà és molt bèstia, eh? Demà onada de calor. Caution.
3: Sí.
0: A veure... una mica d'ordre, perquè hem de començar parlant d'una de les grans notícies de les últimes hores. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, deixa el Barça.
2: I ja feia dies que tot feia molt mala pinta, i ahir al vespre va arribar la confirmació. L'Alexia Putellas marxa del club i ens ho va fer saber amb un vídeo de 5 minuts i mig molt emotiu.
4: Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
2: Ja tinc la pell de gallina.
0: A mi em va emocionar molt sentir-lo allí,
2: també.
0: Directe al Tot Costa, que va penjar ja...
2: La banda sonora de fons de la seva amiga Rosalía, amb qui van gravar aquell sketch per la Revuelta, i que jo crec que es coneixien, no?, d'abans, i que hi ha molt bona relació.
0: Sí.
2: I aquest vídeo... I va alternant imatges d'ell entrenant un estudi de locució per llegir aquest comiat que va sonant, que és íntegrament en català, amb instants de partits històrics i també amb escenes d'ella molt petitona jugant a futbol. És un vídeo, per mi, de 10, que cal mirar amb un paquet de clínics al costat perquè
0: totalment
2: va caient la llàgrima tota l'estona. I també és un vídeo que inclou un record molt especial pel seu pare, que era un culer de Socarrel i que va morir abans que l'Alexia debutés al primer equip del Barça.
4: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Bueno, es va donar l'oportunitat, ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
2: I que ben quadrat amb la tornada, és a dir...
0: Està molt ben muntat tot,
2: És excel·lent. Aquí hi ha uns muntadors i unes muntadores d'alt nivell. S'han guanyat el sou.
0: Totalment.
2: I és un vídeo que acaba amb ell, amb l'Alexia emocionant-se i dient adéu al club de la seva vida molt trencada.
4: Sempre he dit que volia... que l'últim moment fos estar el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.
2: Aquesta música que sempre em recordarà tu, Juliana, per sempre.
1: No sé,
2: en el vídeo de Montserrat.
1: I mira que la cançó és preciosa.
2: És que a tu, mira, aquest vídeo li poses una altra cançó, és la importància de la música, per això la ràdio també és tan guai, saps? Li poses una altra cançó i se'n va la merda el vídeo.
0: Bueno,
2: poses Magnòlia,
1: no igualment, però
2: li sumes una...
1: És un bon maridatge.
0: És el paisatge, totalment.
2: És vital.
0: Víctor, t'ha sorprès el vídeo, el vas veure allà, suposo, dels primers, perquè tu vius allà connectat sempre.
3: És que teníem... Ja al migdia ens van avisar i ens van dir, vigileu que avui, en principi, Alexia vol fer oficial que marxa del Futbol Club Barcelona, i llavors llavors ja estaven pendents i clar, jo no la tenia, però la vaig posar notificacions a Instagram, totes les notificacions possibles del seu compte, i molts companys, o sigui, tothom ho feia, i estàvem esperant. El que passa és que anava avançant el dia i vam pensar per un moment, potser ho deixa per avui al matí, el dia mateix dia de partit, no ho sé, i no, no, al final, perquè passaven de les 7 de la tarda, i si sí, a un quart de 8, una cosa així, o a 7:20, va fer oficial aquest vídeo, que aquest vídeo l'han posat aquest matí a l'acte de comiat del Camp Nou, han tornat a posar el vídeo sencer a la pantalla que hi havia a la gespa, i també la gent s'emocionava, sobretot la seva família, les seves amigues, ella mateixa, les jugadores ho miraven molta estima, perquè han posat el vídeo sencer de nou, i clar, i dona molt, o sigui, la música és clau en aquest vídeo.
0: Això ho va, bueno, això deu fer molts anys que es fa, però Piqué ja ho va fer amb un vídeo així, sí, de dir adéu, amb un punt emotiu, culers,
2: aquell vídeo me'n va destrossar la vida.
3: Sí. Sí, sí, que a vegades, i després va dir unes paraules que mai oblidem, que són, a vegades, com era, a vegades deixar marxar també és estimar o alguna cosa així era. Venia a dir això.
2: Uau.
3: I venia a dir això, no la mateixa frase, però és això, el missatge.
2: Aplicable en tantes coses. Sí, en totes, Marta. En totes.
0: Escolta, un savi, Gerard Piqué.
2: Apunteu-vos-ho. Sí.
0: M'ho apunto a notes.
2: Hi ha una docu-sèrie on això vegades, no es veu.
3: Estimar, a vegades estimar també és saber deixar marxar. Home.
2: Això gent està també, no?
0: Sí. Gent no, està, és el món groc.
2: Una altra cosa, a la mà. Deien, si va ser bonic estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
0: Molt bé, aquest home, no visc que li dones.
2: Amb el hòstia, pobra Manu, que està el tenim ben...
0: Sí, una abraçada molt forta, que està a l'hospital amb una pneumonia. A veure, Marta, hi ha hagut molta reacció del comiat de l'Alèxia, companyes de vestidor, ex del Barça, però també hi ha altres tipus d'ex.
2: Sí, Roger, per això t'ho explico al final, vale?
0: Vale.
2: Anem a pams. Hem pogut llegir comentaris al vídeo de l'Alèxia de companyes com la nostra perfecta, Quica Nazaret, jugadora del Barça, que ho ha escrit tot en portuguès, diu, la sort és nostra per haver-te pogut viure, gràcies per tant. Comentaris també de la Patri Guijarro, Clàudia Pina, Clara Serra Jordi, exjugadors del Barça com en Sergi Roberto també, que li diu llegenda per sempre, o en Xavi Hernández, que s'ha estirat una mica més, et trobarem molt a faltar, Alèxia Putellas, ets història del futbol mundial, felicitats pel que has fet i com ho has fet. I tots emojis que només pot tenir una persona com en Xavi.
1: Entre els quals hi ha aquest emoji amb la...
2: Top. El top.
0: La fletxa amunt que diu top.
2: El top i el només el fa servir ell. No, només el fa servir ell.
1: Hi ha l'emoticona de la careta que celebra amb un espantassogres, que us recordo que és el mateix emoticona que va fer servir Joan Verdú per agrair la seva nòvia a l'aniversari. O sigui, imagina't.
2: L'emoticona de la pilota de futbol per si hi ha algun despistat que no acaba d'entendre.
0: Sí, de l'Alèxia.
2: Després, missatges de la Laia Codina, amiga d'aquest programa, excompanya del Barça, que
1: família,
2: li diu...
1: Diria.
2: Tothom fa servir la paraula llegenda amb l'Alèxia, eh? Buah, sempre, sempre llegenda, privilegi haver estat a part en algun moment. En Lewandowski, un altre que li diu llegenda a l'Alèxia i un altre que també marxa del Barça. O el nostre perfecte Biel Juste.
0: Epa.
3: També és família.
2: També, sí, que aprofita per fer màrqueting amb tu, Geis, perquè ell no perd una oportunitat
1: no
2: mai de la vida,
1: festa.
2: Ni una festa, i li escriu un comentari on li diu estrella, amb dues emoticones. Després també tindríem la persona més culer que hi ha a Catalunya, que és l'actriu Diana Gómez, que compartia el vídeo de l'Alèxia Putellas amb un buf i un cor embenat. Jo imagino que Can Escapa a Gómez ha caigut llagrimeta.
0: No, drama, segur.
2: A les últimes 24 hores.
1: Aquesta emoticona del cor embenat significa tantes coses.
2: Tantes coses.
1: Jo no m'atreveixo ni a fer-lo servir gaire, perquè em sembla com molt... ha de ser un moment molt extrem.
0: És per moments molt delicats.
2: Jo, segons com, prefereixo un cor vermell.
1: Totalment.
2: Saps? Directament.
1: I bé... El pobre cor a la infermeria.
3: O el trencat. També hi ha l'opció del trencat.
2: El cor trencat, sí.
1: El cor trencat. Aquest, Víctor, aquest...
0: Aquest has de vigilar molt.
2: Per mi només es pot fer servir de manera irònica.
1: Estic d'acord, Marta.
2: És que sí, no?
1: Totalment d'acord.
2: Qui també ha compartit el vídeo de l'Alèxia és una companya d'equip de qui tothom estava molt pendent. Sabeu per on vaig? Aitana, bon matí.
1: És exactament el que faria jo, l'entenc.
2: Clar, és que a veure, s'havia especulat molt sobre la relació de les dues millors jugadores de futbol del món. S'havia especulat, vol dir que aquí havíem especulat?
1: No, perdona, Marta, no és veritat.
2: Aquí havíem especulat. Aquí
1: sí,
2: s'havia
1: però...
2: dit...
1: Si ho dius així, sembla que només s'hagi dit aquí. I no és veritat.
2: Però molta gent ens va criticar per esmentar-ho. De fet, ni tan sols vam dir que s'odien.
1: Perquè no ho sabem si s'odien. No, no ho vam dir que s'odiessin.
2: Vam dir que no eren millors amigues.
1: Cosa que, per cert, no és un crim i que hem remarcat en moltíssimes ocasions.
2: Correcte.
1: Perquè no és que les estiguem posant en competència elles dues pel fet de ser les millors. No, és que senzillament, més enllà de la professió, hi ha químiques en el
2: Correcte.
1: Territori personal.
0: I pots no caure't bé.
1: I és que l'Obligatòria i la Maria Pombo es dediquen al mateix i no són són millors amigues i jo em dedico al mateix que molta gent.
2: Però no comparteixen vestidors diferent, la Maria Pombo i la Dulceida.
1: Marta, jo comparteixo ràdio amb moltíssima gent amb qui em caic directament com el cul.
2: I comparteixes que no surti d'aquí amb algú que et cau com el cul?
1: Ara no, però ha pogut passar en algun moment i s'ha fet, i s'ha funcionat.
0: Sí, i que són professionals, compartim antena i feina amb gent que
2: potser no cau. Ja parlarem un altre dia.
1: Estem en directe.
0: Sí, va, hi ha un altre tema més important.
2: Juliana, no és obligatori ser íntims amb els companys de feina.
3: Bueno, jo al vestidor del Barça masculí, ja, per exemple, Joan García i Jules Koundé, jo dubto que facin cap pla, mena de pla, fora.
2: Però una cosa és no tenir química i l'altra és no, no suportar-se.
3: O sigui, es porten bé, però ja està, no crec, no s'explicarà la seva vida, ni faran plans fora del camp.
1: És una cosa que nosaltres mai hem dit en relació a l'Aitana i l'Alèxia, perquè és que no en tenim ni idea. Sabem que no són amigues.
2: No són íntimes.
1: I no passa res per no ser-ho.
2: Però l'Aitana entén la dimensió de tot plegat, evidentment. I ha volgut acomiadar públicament també l'Alèxia, ha compartit el vídeo afegint-hi una mica de text, no gaire, llegenda del Barça, i un cercle blau i l'altra grana. No s'ha tirat d'acord aquí, aquí s'ha posat un cercle.
0: Bueno,
2: ja està, bé,
1: és
2: perfecte.
1: Una cosa és no ser amigues i l'altra és no saber entendre la dimensió de l'Alèxia. A més, en el teu propi club, en la teva professió i amb tot el component afegit que té en el cas del futbol femení i tot el que ha aconseguit aquesta relació.
2: Molt ben dit. Però aquesta no ha estat la reacció més sonada.
1: Marta,
0: ai, per favor.
2: Ho sento. No,
0: ara
2: ho sento.
0: Sí que es barrejaran coses.
1: Escolta, a la meva setmana del text nòvio d'aquesta cançó no.
2: Un moment, deixa'n Carles que es llueixi, sisplau.
0: Quina sensibilitat que té.
1: És que en Carles s'agrada de més quan...
2: No, i de seguida pararà perquè si no ens censuraran a Spotify.
0: Canviem-la,
2: Fran. Canviem-la.
1: Gràcies a Déu.
2: Però aquesta banda sonora només ens porta a parlar d'exparelles. I exparelles que potser viuen en el futur. Tot i que estava pensant en això de quan diem que hi ha gent que viu al 2300, potser no és que ells visquin al 2300. Igual és que nosaltres vivim al passat.
0: Sí, potser.
2: I ells viuen al present, eh?
0: Parla per ells,
1: perquè jo estic en una era... Soc una Juliana diferent a la de la setmana passada.
2: Estàs quedant amb ex sense parar?
1: No, els he vist a tots.
0: Fa 48 hores ha fotut un viatge en el temps i ell està al 3.000.
2: I per què ho has fet, això? Per què aquesta tortura?
1: No, no, la vida. La vida m'hi ha dut. I de vegades tu la vida no la... És que jo què et dic de la vida? La vida s'obre camí i tu no la pots impedir. I de vegades el camí resulta que és que en una setmana has de veure tots els teus ex.
2: Carinyet meu, tu també pots dir no, no em va bé. No? Quan t'arriba un WhatsApp?
1: Jo, saps què
0: passa? El no ha desaparegut del seu diccionari.
1: Sí, no? Només li diu no al senyor Trescat i ja està. Saps què passa? Que de tant parlar d'exnòvios que es porten bé, dic, mira,
2: tenies FOMO.
1: Una mica. Ja ha anat molt bé, per cert. Us convido a totes a fer el mateix.
0: De veritat.
1: Vale. Kamikaze total.
2: Perfecte. Doncs l'Olga Ríos, catalana, representant d'influencers com la Violeta Mangrinyan, amiga ara també de la Laura Escanes
1: i nostra,
2: no li vam caure gaire bé per certes coses.
1: Aquesta és la teva opinió.
2: No, és informació que m'ha arribat. L'Olga Ríos també va ser la nòvia de l'Alèxia durant uns 3 anys. Ho van deixar oficialment l'estiu passat del 2025, després que aquí ens passéssim moltes setmanes especulant amb la seva ruptura, que encara no havia passat. Crec que no va agradar gaire això allà. I l'Olga ho va passar molt malament perquè va ser la deixada. I contra tot pronòstic, l'Olga Ríos també ha compartit amb tots els seus seguidors el vídeo d'acomiad de l'Alèxia Putellas, afegint-hi un text d'acollida pròpia que fa així. Avui hauria de ser el dia que més cors bateguessin alhora en tota la història blaugrana. I una emoticona d'abraçada.
1: És tota una merda.
0: És bonic, però és
1: una
0: bonic
1: merda.
0: I molt trista.
2: Sí. És les dues coses, sí. I jo m'apostaria tots els diners que tinc, que sabeu que no són molts. Top 3.
0: La més pobra,
1: la més pobra de l'equip.
2: Com aquest top 3 que
1: no,
2: encara l'haurem de modificar.
1: Vull dir
2: que
1: algú ja, saps?
2: I que si ho donés tot em quedaria sense res. M'aposto tots aquests diners. Que han xerrat molt aquests dies.
0: És que els grans canvis vitals conviden a revisar coses d'ex,
2: aquí es nota que hi ha aigües remogudes i records remoguts.
1: Quan estàs en un moment delicat passa que la persona que vols trucar de vegades...
2: Sí.
3: A tu t'ha passat aquesta setmana que has tingut trobades amb ex?
1: Però ho acabo d'explicar, Víctor, que com que tu fas 14 hores al mòbil, no. Ho acabo d'explicar, en una setmana he vist els meus 3 ex.
3: Sí, però...
2: Però era per casualitat o era perquè tenies ganes d'explicar alguna cosa?
3: Si hi ha un canvi vital.
2: Molt bé, Víctor.
1: Ha sigut una mica de tot, Víctor. Hi ha hagut casos on he anat jo, hi ha hagut casos on ha sigut l'atzar, hi ha hagut casos on han vingut, però ha sigut una barbaritat. Una muntanya russa emocional.
0: Dues quarts de set.
3: Ha sortit bé.
0: Incorporem a la conversa, però per la vessant esportiva, no per la vessant personal.

0: d'Alexia, fins i tot socialment, molt més que Messi. I aquell dia va ser més trist perquè ell no ho triava i ella ho ha triat.
1: Escolta'm una cosa, Sònia, però que estàs a una discoteca.
0: Sí, home, és
1: el sorollot. És allò que... El Crazy in Love de Beyoncé.
0: Veig que has vingut poc al Johan Cruyff.
1: No mai a la vida.
0: Juliana, que venguis algun dia. Però a qualsevol estadi de futbol, eh? A les prèvies ens matxaquen amb música de discoteca. Per tant, serà així. D'aquí a les 7 de la tarda serà així.
1: Hòstia, ànims, nena.
0: Ja, és el que hi ha. Ja ho he pensat, que potser es trencava aquest moment...
2: De pianets.
0: Molt emotiu.
1: Estem delicats, Sònia. Sí, jo sé que ho pots entendre. Jo vinc d'una setmana molt remoguda.
0: Ja t'he sentit, sí.
2: Sònia, on anirà l'Alexia? Què farà ara?
0: És una bona pregunta. El que s'havia parlat, i jo crec que és el que acabarà sent, és Anglaterra, però en les últimes hores també ha aparegut l'opció que pugui anar als Estats Units. Ella ha dit que no ho té 100% decidit, i per tant hi ha una opció que sigui el London City, que és un equip que no jugarà la Champions la pròxima temporada, i per tant ens evitaríem haver d'enfrontar-nos a Alexia. I si se'n va als Estats Units, doncs mira, el mateix, no jugarà contra el Barça, però encara no ho té decidit al 100%, que és una mica el que ha passat durant tot l'any amb el seu comiat, que intuíem que seria, però fins que no ho va anunciar ella, sempre hi havia com un bri d'esperança de dir, potser els últims partits m'han fet canviar d'opinió. No, la tenia més que presa la decisió.
1: Però Sònia, intuïem, aquest vídeo no es fa d'un dia per l'altre.
0: No, però tu...
1: És que és impossible que no tinguessis la informació que marxava.
0: No, el vídeo el tenia fet i ho sabíem que el tenia fet, però amb el que va passar, per exemple, a la final de la Champions, no seria la primera futbolista ni el primer futbolista que canvia d'opinió per un partit o per les emocions dels últims dies. Per exemple, Enric, que va jugar al Barça, el recordareu, l'any de la final de París del 2006, en teoria ja fitxava pel Barça, i com que el seu equip va perdre la final, va decidir quedar-se un any més. Vull dir que no seria el primer cop que això passava, per tant s'havia de esperar que ella ho anunciés.
2: Fa uns dies la vau entrevistar, jo estava al cotxe sentint l'entrevista i tu la vas apretar una miqueta i jo crec que tu ja ho vas veure, que l'Alexia no seguiria en aquella entrevista,
0: que
2: tots, no?
0: Vull tots dir. Els senyals, sí, tots els senyals apuntaven a que no seguia. Et diré més, des de l'estiu passat, des del setembre passat, quan ella pacta amb el club que si aquest estiu arriba un club per a buscar-la per ella, que el club no li posarà problemes, perquè amb ella li quedava un any de contracte, opcional, però era un any de contracte més. I en aquell moment ella ja veia que arribava al seu final i el club ja li estava bé que arribés al seu final. Una altra cosa és que les emocions dels últims dies, doncs els uns i els altres, òbviament els hi fa pena, però segurament és el millor que pot passar per tots.
2: Guanyarà molts més calés, no? Segurament ara, també, que hi ha en Costa deia que tampoc li semblava malament si marxava per fer una mica de caix després de tot el que hi ha fet a Can Barça.
0: Clar, és que al Barça li quedava un any i ara el club on vagi li garantirà un mínim de 3 anys.
2: Clar.
0: I el que cobrarà ja no li podia pagar al Barça perquè el rendiment d'ella, ella avui deia el que jo ja he viscut al Barça no ho superaré.
1: Epa, també... Danza Kuduro, eh?
2: S'està animant, Sònia, si has de ballar, balla, eh?
1: Vull sí, dir, no si has de deixar l'antena ho entendrem. Sí. Si alegres també.
0: Vosaltres no em veieu, però estic aquí amb un cubata.
1: Tant de bo sortir de festa amb tu, Sònia. Creus que passarà algun dia? Somni de la meva vida, literal.
0: No, perquè mira, el sopar de la tarda jo tenia previst venir-hi, però he decidit que el feu quan estic fora i aleshores no hi podré ser.
1: Sònia, digues dia i hora. Jo ho deixo tot. Abans ho he dit, tinc tots els meus nòvios previnguts. Sàpigues que si em truques Sònia Gelmà, ho deixo tot. Estan tots avisats. Jo estic el dia del meu casament i em truques tu i jo vinc.
0: És que mira que jo sabia que no es puc donar ni mig peu. He dit re, una petita broma i ja hi som, eh? Ja som allà.
2: Has deixat la porta ajustada i te l'han esbotzat.
0: Sí, res, haig de tancar amb candau i clau, sí. Bé, ara ja no sé on era.
1: Que, no, normal.
0: Això, sí.
1: Que tothom molt confós.
3: Les 3 anys, no?
0: Estava, això, però, que farà calés, exacte, i que Alexia, exacte, que el Barça no li podia pagar perquè, a més, ella ja ha jugat els seus millors anys de futbol. Jo crec que un any més sí que el mantindrà al seu actual nivell i és molt alt, però vulguis que no, la passa per tots i té 32 anys i la carrera s'està esgotant.
2: Doncs res, Sònia, et deixem amb la teva disco mòbil, que vagi molt bé la prèvia del partit, i a les 7, no?, l'últim partit de l'Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Perfecte, fins ara, per cert, m'heu donat alguna idea musical de cara al podcast de Fem Futbol que gravarem demà. Aquesta de Gent Està no la tenia, és a dir, no la recordava fins que
1: és maca,
0: que li sentit cantar la Juliana i he pensat que aquesta pot ser bona per demà,
1: bonica,
0: per parlar de l'Alexia.
1: Tu normalment les ruptures les vius així, Sònia.
0: Ja hi som, tu.

0: Ja no hi ha porta, Sònia. Ja no hi ha porta.
1: Bé, doncs, companys, és que és a punt de començar el partit.
2: Jo et veig amigable, jo et veig a deixar bé, amb bon rotllo, feeling, cordialitat.
3: Sí, sí, sempre, sí. Sempre, molt cordial sí. Tot.
0: Molt bé, Sònia.
1: Vagi bé.
0: Va. Fins ara, adéu.
2: Estic obsessionada amb ella.
0: Sí.
2: És molt perfecte.
3: No, ella és molt important. Ella és la persona més important del món, probablement.
0: Fem una pausa.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Passen 6 minuts a 6:45, seguint amb el tema Alexia, ja per tancar-lo. Aquest matí hi ha hagut un acte al Camp Nou, tu, Víctor Alleres, que ens estaves passant vídeo sense parar. Qui el presentava?
6: La Marta Torné.
0: És que hem vist... Bueno, m'ha passat la Marta i...
2: A veure, era un tuit.
0: Que deia que la Marta Torné estava com una mica despistada.
6: Què passa? Jo he parlat amb ella a l'acabar. I llavors, el club la va trucar ahir i li va dir, escolta, vols presentar aquest acte? I va dir que sí, evidentment per la importància, evidentment cobrant el seu caché, i es va preparar tot, però imagino que tindria mil coses i tal, i tampoc, clar, és una cosa d'un dia per l'altre. Vull dir, no agafes a una... Tampoc una periodista que estigui cada dia, que conegui Alexia, que segueixi tot el futbol femení...
2: Que potser hauria estat el més lògic,
6: que
2: no?
6: Que porta tots els anys de carrer... Bueno, ells han decidit al Barça que creien que una presentadora...
2: Que hauria de fer la presentadora d'Eufòria de 3CAT, molt bé.
6: I a Alexia li han dit... Ho farà la Marta Torné.
2: Perquè no, Marta, endavant. Perdona, estic intuint que no sembla bé aquesta decisió. Estava portant informació. Aquí, on has vist tu que jo estava jutjant?
0: M'ho ha semblat
2: i senzillament perquè a l'audiència li quedi clar que no era opinió, era informació.
0: Mira,
2: informació que jo estava, perquè potser algú no sap que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria o la Maria de l'Internado, sèrie d'Antena 3.
3: Com algú en el planeta Terra, ja no a Catalunya, al planeta Terra, no ha de saber que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria, si és el programa amb més audiència i més viral del país?
2: Però aleshores Víctor estava despistada o no?
6: No. Bueno,
0: que no passa res, jo he estat despistat, tots hem estat despistats.
6: Sí, bueno, és que només començar ha passat alguna cosa d'un vídeo.
2: I més ara.
6: Ha passat alguna cosa d'un vídeo, només començar, que ha dit alguna cosa de... Però no em troba un vídeo o alguna cosa així. Però bueno, a mi m'agrada la naturalitat.
2: Això sí que
6: ho té,
2: és molt natural, ella.
6: A mi m'agraden aquestes coses. I ja està, i ella ho ha fet, a més, anava amb l'americana, el pantaló llarg, amb una calor...
2: Oh, quina calor, sí.
6: Però una calor que feia 27 graus, però clar, amb el sol donant-li, és que tindria la sensació de 30 o 30 i escaig. I allà el sol, o sigui, no hi havia cap ombra. I allà estaven assegudes les dues i ha presentat aquest acte i estava fet cobrant, a l'Alexia l'han dit, i tampoc hi havia molt marge, és que clar, ha sigut tot tan ràpid. Demà, o sigui, avui tenen partit, demà tenen dia lliure i el cap de setmana Alexia en teoria ja no juga al partit del cap de setmana. Hi ha alguna jugadora que no el jugarà. Marxen, descansen 4 dies, van amb la selecció la setmana vinent i vacances. Vull dir, no hi ha temps i s'ha fet tot ràpid i així.
0: I hi haurà un sopar de comiat, suposo que... No?
6: Ja van tenir les celebracions. El tema és que avui, per exemple, tenen un sopar algunes jugadores. No sé si van totes, sé que algunes sí tenen un sopar a un lloc. Demà també han quedat elles, algunes del vestidor, però altres no hi seran, perquè altres han marxat, bueno, marxaran ja després d'aquest partit, vull dir, marxaran a altres destins i tal, i llavors, no ho sé. Però algunes sí. Veurem si Alexia va a
0: Guadalupe. Quin era el seu grupet? Perquè com
6: és
0: a tot
6: ja
0: arreu...
6: En, ja... en gairebé tot. O sigui, per exemple, ara la Clara Serra Jordi, que és com la nova, no la nova, que porta tota la temporada i va ser titular a la final de la Champions, ni més ni menys, però que pujava de la Masia, doncs a la Clara Serra Jordi l'ha acollit, però com si fos, bueno, una de les seves millors amigues. O sigui, es portaven totes. Realment, Alexia tenia molt bona relació amb totes i totes l'estimaven un munt, i es veia les fotografies, era, o sigui, era una persona molt estimada al vestidor, molt, i exjugadores que hi havia, però molt, i de Paredes, totes, fins i tot et deia això, el de Clara Serra Jordi, perquè era la darrera en arribar, i fins i tot sent la darrera en arribar, doncs ja tenia una relació excel·lent.
0: Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes per en Víctor, no?
2: Jo estic molt bé.
0: No, ja,
2: parlant,
0: no,
2: sí, t'agrada el tema? Bueno, no, a veure, hi ha temes que vibro més, però sí, a veure, una cosa.
0: S'està sincronitzant el mòbil nou.
2: Sí,
0: amb el,
2: que això és un infern, val, que estic molt preocupada, però és els mòbils bullint. No sé. Tinc els mòbils bullint, però se'm va trencar el telèfon mòbil a Eivissa, que em va caure, ho he de resoldre. A mi la figura d'Alexia, el futbol no m'interessa gens, però ella m'interessa moltíssim, perquè penso que ha sentat un precedent importantíssim i és una icona de no només el futbol, sinó ja gairebé pop. Llavors, a mi m'encanta ella i penso que era molt important que en parléssim. Ara, no en sóc experta.
6: I té una fundació, per cert, que avui han anunciat, la seva fundació Eleven, que és pel seu número 11, doncs a la seva fundació treballarà amb la Fundació del Barça i tenen un projecte en comú, a més, o sigui, aniran més enllà, aniran lligats de la mà. Ja l'ha dit el president Laporta, l'ha dit, aquest és casa teva, sempre es diu, però en el seu cas és així, és casa teva i quan tornis i podrà ser com si vols ser una figura d'ambaixadora, del que vulgui, sempre tindrà les portes obertes i avui era Carles Puyol, i eren, bueno, tota la seva família, evidentment, les seves amistats, estava Míriam, la seva millor amiga, doncs tota la gent l'ha volgut acompanyar i tota la
0: plantilla. L'Olga Ríos hi era? Presencialment?
3: No, perquè la Laura Escanes ha publicat stories d'ella. I això suposo que és a Madrid.
6: És a Madrid. Sí. Mm. No, i era, allà no l'ha vist ningú. Jo he preguntat també després, hòstia, jo no l'he vist, ningú l'havia vist, no hi serà, és impossible, tampoc era un espai tan gran. I res, s'ha acomiadat, ha fet fotografies amb els trofeus i en les properes hores anunciaran més sortides d'altres jugadores.
0: Doncs bé, n'estarem pendents. Víctor, que vagi molt bé.
6: Que vagi bé.
0: I ens veiem a dissabte, que vens al 3CAT en viu, eh?
6: Ah, sí, exacte.
0: Aquí a Montjuïc.
6: A la 1.
0: Amb els oients. Perfecte. Bé, 3 minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Teníem pendent repassar els whatsapps del programa. Juliana, si vols tornar a connectar, t'informo que ahir vas fer una crida en aquest programa.
3: Per fi parlem de temes que ressonen, de veritat.
0: Que ha funcionat molt. Han arribat molts missatges al 677-27-10-58, com el d'aquesta oient que diu: bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Vinc a confirmar el que diu la Juliana sobre els nois i el seu gust per tot el que implica el cunilingus, i ens posa l'emoticona del préssec. Almenys a mi em va pillar de nou i hi ha molt interès a ma casa. Petita aportació.
3: Doncs no és una petita aportació, perdona.
0: Confirma.
3: És una gran aportació en aquest estudi sociològic que estem encetant.
0: I un altre oient que també ens aporta del seu punt de vista sobre el tema, i el tancarem, és un tema que incomoda a certa gent, també.
3: Ah, ja saps, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra, nen. No sé quants nens morts a no sé quina guerra. Ah, això es pot dir qualsevol hora. Ara, parles d'una petita afició nova que estàs tu descobrint?
2: També hi ha paraules i paraules, no?
3: Perdona, i un estudi de mercat, Marta? Perquè això també estem
0: potser
3: parlant de la societat.
0: Potser és el com es diu.
2: Les paraules escollides.
0: Entenc que hi ha gent que
3: es vesti. Culet, m'entens? És que no sé què, no sé.
2: No ho sé.
3: Bé, molta afició últimament menjant préssecs.
0: I ara està molt bo el préssec.
3: Està molt de moda.
0: Serà més bo
3: temporada.
0: I més sucós.
3: Més sucós.
0: Sí. I dolç.
3: És de les meves fruites preferides, el préssec.
0: El peleu o no, el préssec, per menjar-vos-el?
3: Jo, o sigui, per menjar-me'l... No. A mi em van cremar una vegada...
0: No, et demano si... No dic sí.
3: Amb el làser,
0: sí.
3: Em vaig fer el làser i m'ho van totalment cremar, però de ferida. La cosa bona, allà ja no torna a sortir ni un pèl.
2: Això és com un incendi,
3: perquè, clar. Això queda totalment desforestat.
2: No torna a créixer res més.
3: En els altres a mi m'és igual. Jo vaig a mercat i si el préssec té pèl, té pèl, i si no en té, no en té. Són igual de bons.
0: Vull dir que es pot menjar amb... amb la pell, amb pèl.
3: Tota la vida.
0: Sí.
3: El préssec amb pell s'ha menjat sempre.
0: Sí, i és sa, també.
3: Quan es...
0: No, Marta, digues. Obre, és que ara ve la temporada del préssec.
3: I s'ha avançat la temporada del préssec per la onada de calor, saps o no?
2: Sí, és veritat.
0: Jo penso menjar-me préssec com melons.
3: Molt bé.
0: Perquè...
2: Però heu provat de menjar-vos un préssec amb pell, però mullar-lo? Perquè llavors ja no és vellut. Canvia la textura.
0: Amb la llengua, mullar-lo una mica abans.
2: Bueno, amb aigua.
3: Amb aigua, però...
0: per sota la xeta.
3: Sí. Però és veritat que veníem d'una temporada, l'estiu passat, estava molt de moda el tema del meló, que el meló a tu t'agrada molt, per exemple, és la teva fruita preferida. I ara estem en el moment del préssec, totalment.
0: No, aquest any dic...
3: El plat
0: no
3: totalment passat de moda,
2: no té cap importància. Això de 5 al dia?
0: 5 préssecs al dia.
3: Home, no, 5 fruites, pots escollir.
0: Ah, 5
3: fruites al dia. Una mica de meló, una mica de plàtan...
0: No, d'aquest estiu no passa.
3: Una mica de préssec...
0: Préssec la setmana, com a mínim.
3: Molt bé.
0: I per tancar el tema d'abans...
3: Però protegiu-vos sempre, que després alguna cosa també et pot sentar malament, depèn de com.
2: No, netegeu-lo bé, clar.
3: No. Protegiu-lo fins i tot, Marta.
2: Ah, d'acord,
0: que no saps per on ha passat aquell préssec.
3: Clar, poder vèncer tu, algú l'ha tastat a la botiga.
0: Va. Mira, ens escriu un oient per donar-nos algunes dades sobre els contractes de confidencialitat de la travessa, que és un tema que ens preocupava fa uns dies.
3: Aquesta sintonia, com si estiguessin
0: parlant. Que la Juliana i en Marc Andreu, que ja pots anar venint cap aquí, Marc Andreu, perquè comentarem un altre tema.
3: Em sap greu que s'hagi perdut el debat del préssec, perquè ell també el tema de la fruita li interessa.
0: No, ara li demanarem també.
2: I menja molta fruita, em penso. Marc Andreu.
7: Hola.
3: Mai n'hi ha prou, Marta.
7: Seu, pren...
8: Home, pots tenir sobredosi també, de fruita en algun moment.
3: Bé,
0: totes
3: jo...
0: Totes les masses són dolentes, eh?
3: Sí, a mi no m'ho sembla, però sí.
0: A veure, sobre aquell contracte que vau signar de la Travessa VIP per no xerrar més coses del que tocava.
3: Un contracte que no vam mirar, vols dir? Perquè sí, podríem haver-lo llegit i ja està.
0: Doncs ens envien les condicions, almenys les que signen alguns concursants. Ens diuen, bon dia, família de Perfectes, vaig amb delay, però just acabo d'escoltar el capítol del divendres on comentàveu que la Neus i el Jair no volien parlar amb vosaltres de la Travessa VIP, perquè potser hi havia una clàusula al contracte. I com a filla d'una de les concursants de la primera edició de la Travessa, per tant sap del que parla, us confirmo al 100% que efectivament hi ha clàusula de confidencialitat que rondava entre els 10.000 euros i que tenia una validesa de 5 anys.
8: 5 anys?
0: Durant 5 anys... Hi ha coses que no es poden explicar.
8: Mare meva.
0: Reviseu les clàusules, perquè tu t'enganxarà fins als 30 i pico, que no podràs obrir la boca.
3: Això m'atabala de valent.
7: Però bueno, el petit comitè potser...
3: No, jo un petit comitè, ja ho he ventilat.
0: Ah, amb el ventilador posat.
3: No, jo tots els meus col·legues de Cardedeu ja saben, ho guanyen.
7: Ja saben qui s'elimina el primer.
0: Bé, a tot això, i malgrat el rodatge de la Travessa VIP, que ja fa dies que s'ha acabat, es veu que encara hi ha una mica de moviment amb tot plegat.
3: I jo crec que seguirà havent moviment durant molt de temps, perquè al final ja sabeu que van fer una colleta molt maca allà a la Travessa, i de fet ja vam explicar aquí al programa que en la Laura Escanes havia estat veient-se amb els tiets per Mataró, anant en bicicleta, vull dir que el vincle continuava produint-se fora del que havia estat el programa, no? I també vam avisar aquí mateix que en Miki i els tiets havien escrit una cançó durant aquells dies dedicada a l'experiència. Entre guitarres i rialles semblava que la cosa potser no tiraria endavant, que era la típica cançoneta que t'inventes, que queda allà en l'experiència de la Travessa, que es queda a Mallorca i no transcendeix. Però finalment podem dir des d'aquí que sembla que estan passant cosetes.
8: Ui,
3: no m'esperava aquesta sintonia.
0: Espero que no ens haguem deixat cap concursant pel camí.
3: Doncs perdona, la Raquel Sans, pobreta, se'ns ha trencat el peu.
7: Ai, sí, veritat.
0: Però sí, vull dir...
3: Es podia dir?
0: És el peu.
7: Es va publicar, no?, en alguns mitjans.
0: És a dir...
3: En Rocco una altra vegada va dir alguna
0: cosa. A veure, jo sé
3: que la Raquel
0: està de baixa i no està presentant els telenotícies.
3: Ho sap tothom que ha mirat el TN algun dia.
0: Exacte.
3: Ella diu per això, tot i així, que l'experiència és el millor que li ha passat a la vida, que no
0: ho
3: tornaria a fer, no? I tant, home. Tot igual, tot igual.
0: Un tema al peu, esperem que recuperi, que torni aviat. O sigui, tornem a tenir l'infermeria a Planeta, eh?
3: Patada
0: a
3: l'infermeria. Ai, mira.
0: I la Raquel Sans.
3: I no t'oblidis, sisplau, del cor amb tirites, eh? Que el cor amb tirites l'emoticono també està allà, ben enguixat.
0: Però qui?
3: De
0: l'emoticono
3: del cor amb tirites. El cor embenat. Aquesta sintonia realment és més apropiada. Jo havia posat cinto, tensió, corda misteriosa, provant sort.
0: Cada cop es... filem més prim, jo entenc que en Fran de costi saber què vols.
7: A veure,
3: el Fran és un gran expert en préssecs. Vull dir que un dia potser podria venir a col·laborar, perquè em consta que és un tema que també
0: li portaré un cistellet de préssecs.
7: Mira. Per tots, no?
3: Va. En Marc Andreu també en vol.
7: Jo també en necessito. En vull.
3: Espera't. Necessito.
0: Acabem amb el treball de camp.
3: Desitges. No és un dret, menjar préssec.
7: No,
3: és un desig.
0: És un plaer.
3: Sí.
0: Te'l menges amb pèl o sense?
7: Parada.
0: Amb pèl o sense?
3: Ens posem exigents o què passa?
7: Sí, jo em poso exigent.
0: Fran, tu el peles o...
3: Perdona, però n'hi ha pèl i alegria, eh?
7: Sí, però a vegades hi ha...
0: Claro, que a vegades sembla que es pot menjar aquella pell i és ben bona. Escolta'm.
8: En Roger, que crec que tu no has menjat mai préssecs.
3: El Roger és al·lèrgic. Ets al·lèrgic al préssec.
8: Hi ha molta gent al·lèrgica al préssec.
3: Molta gent.
8: Molta.
3: És que només hi ha fans o al·lèrgics. Fixa't que és un tema que no, sí. no et pot ser igual.
0: A mi visualment el préssec em crida molt l'atenció.
3: Ja, però l'ho està dins del préssec. Visualment, però no, la cosa és atrevir-se a obrir-lo, a esquitxar-te les mans de préssec, que s'ho coixa, que tot de suc, en bruta.
0: Fins al colze.
3: Fins on faci falta, perdona. Fins on el préssec et demani.
0: Sí. Escolta'm, tornem a la Travessa.
3: Sí, el que dèiem, que...
0: Estan tensionats, que no haguessin perdut algú pel camí.
3: Dic, van escriure aquesta cançó en Miki i els tiets sobre l'experiència de la Travessa. Això ho sabíem, però és cert que pensàvem, que plantejàvem, que podia ser que allò quedés allà entre guitarretes i rialles i que no anés més enllà. Bé, sembla que sí que aquesta cançó tira endavant. De fet, som coneixedors d'una informació exclusiva que en cap cas hem extret dels Instagrams dels tiets i del Miki, sinó que és una cosa que hem esbrinat nosaltres pel nostre propi peu. Què és que els tiets i en Miquel, perquè tot això ell es diu Miquel,
0: sí,
3: s'estan trobant amb en Pep Saula, un gran productor amic d'aquest programa.
0: Que no Pep Sala,
3: que no Pep
0: de Sau. No, no, ho dic perquè a vegades és que... si ho llegeixes ràpid...
8: És que només els separa una lletra.
0: Una U? Perdona. No, és que em passa sovint.
3: No, no, estàs molt cansat.
0: Quan... Ai, Cat, va molt en Pep Saula i penso...
3: És en Pep Sala que ve...
0: Estarem de mitjanit o és l'altre?
7: El de Sacteni.
3: Doncs estan fent trobades per produir la cançó i jo em pregunto,
0: yeah,
3: perquè ja sabeu que som curiosos aquí, en aquesta cançó hi cantaran només els Quets i el Miqui, Marc Andreu?
7: Jo crec que sí.
3: Doncs jo crec que pot haver-hi una altra opció, que és que potser hi cantarà també la Laura. Laura Escanes.
8: Per què?
3: Bé, més que res perquè ja sabeu que a ella li encanta cantar i sobretot més que cantar li encanta demostrar que canta una mica bé. Ella és de les meves. Ella, més que el gaudi del cant, el que li agrada és demostrar que té un talent amagat. Un talent ocult.
0: Un talent?
8: Vol atenció i validació externa.
3: Ella va a un concert d'Adele, penja els instastories i sembla que el concert sigui seu. No de l'Adele. No sents l'Adele en cap moment. L'Adele es podria haver quedat a casa descansant perquè només sents les canes.
0: La Laura té molts talents, però el de cantar, diguéssim...
8: Mira, entona
0: no
8: bé.
0: Canta, entona bé.
3: T'hauràs de posar punteta a la boca, nen.
0: Doncs, si és així,
3: perquè no només hem sentit ja la Laura cantar en tots els concerts on ha anat, que sempre se la sent més amb ella que en els cantants.
8: I
3: que
8: aquella vegada a tocar a més suena fent de Taylor Swift.
3: Que també ho va fer molt bé. Sinó que, a més a més,
8: la van criticar molt i ella va admetre que no va ser la seva millor nit.
0: No va anar bé, Juli, aquell dia.
3: Ho feu vosaltres?
0: No, no.
8: No. Ella diu que si pogués tornar al programa escolliria un altre artista.
3: Home, és que si fas Love Story de la Taylor és posar-te tu sola a la balalló.
0: Per això,
3: també ha cantat a les campanades de TV3, com bé sabeu, amb cançons d'en Miqui. Però és que fa uns dies es va publicar un contingut que aquí ja m'ha anat també comentant. Un contingut patrocinat per la marca Freixenet, que és un anunci on justament la Laura torna a cantar.

0: versió com Terrasseta d'estiu, no?
1: Versió que no identifiques ni que és la Laura la que canta. De tan vestida que està la veu a nivell de producció.
2: Hi ha molt filtre aquí, eh?
1: I a mi em sembla ideal.
0: Puja.
1: Ella es parteix la caixa més, si t'hi fiques. Tarde lenta frente al mar,
2: sabor a verano. Imagino que li han pagat molts diners.
1: Jo crec, Marta, que... És a dir, segur que li han pagat molts diners perquè Laura Escanes no diu el nom d'una marca si no hi ha molts diners al darrere. Jo m'atreviria a dir, sense cap informació més enllà de jo treballar al mateix sector, que estem parlant de mínim 5 xifres, o sigui, 5 xifres segur?
0: Segur, home,
2: clar. Jo diria 6 dígits, potser.
1: Jo crec, 6, que, jo crec que 6 és massa. Però podria ser, o gairebé.
2: Gairebé.
1: Podria ser.
0: Entre el 50 i el 100?
1: Sí.
0: És possible, no?
2: Sí, crec que sí, eh?
0: Sí. Pels seguidors que té.
1: Més que 100 a mi m'estranyaria, eh?
2: Perquè serà una campanya grossa, imagino que la veurem a la tele, no? També, o
1: què? No, això, clar, això ho canviaria tot i llavors sí que pujaria moltíssim. Però pel que hem vist ara a Instagram, jo et diria que deu ser menys de 100.
2: Bueno.
1: Tot això, intuïció, no informació. En qualsevol cas, jo crec que aquí la P de plata per ella ha influït poc. Jo crec que ella ho ha fet per la P de plaer.
0: És que ella, jo crec que ha disfrutat gravant la cançó, anant a l'estudi, cantant...
1: Jo ho penso de veritat, Marta, per tu i per mi, la P de plata en aquest cas seria molt important, perquè no entraria al plaer.
2: Per mi això és la P de pànic i no ho faria mai.
1: Jo tampoc, és molt important tenir autocontrol.
0: Però si t'agrada cantar i creus que ho fas bé...
1: A mi m'agrada cantar i em sembla que això... Bueno, que és delicat. És delicat.
3: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: A veure, Marc Andreu, abans de marxar hem de recordar el tema de les invitacions pel 3Cat en Viu.
4: És veritat que aquest dissabte serem a 3Cat en Viu, que és aquest univers que es crea allà a Montjuïc durant el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig, on podreu gaudir de totes les cares de 3Cat. Entre elles, el programa que no sortirà d'aquí, el dissabte 30 a la 1 del migdia, allà a l'Anella Olímpica. Com hi podeu venir, accedir-hi, no? Doncs entrant a la web de 3Cat en Viu i allà podreu, a partir de les 8 del vespre d'avui,
0: accedir
4: a noves invitacions.
0: És com una botiga, això.
2: Però
0: ara
2: si,
0: està tancada.
2: Perdona'm, ahir a aquesta hora podíem agafar entrades.
0: Sí, però els botiguers han hagut de marxar, han baixat la persiana i han dit ara tornem. I tornaran a les 8.
2: Però les 8 tanquen les botigues.
0: Però aquesta hora...
2: d'acord.
0: Marta, és horari
4: invertit. Quan tu estàs a casa és el millor moment per aconseguir les invitacions,
2: o sigui,
4: per anar a 3Cat en Viu.
2: La gent podrà aconseguir les entrades que no són de pagament, que són gratuïtes.
0: I que donen accés a tot el festival, que no busquin, diguéssim, que no surtis. Veu que són unes entrades que et permeten anar a tot arreu, tant dissabte com diumenge.
2: Ah, sí? Com un festival de música.
0: Com un festival de música. Mira. I que en pots treure fins a 4 per persona. Vull dir que si vols venir amb una colleta d'amics, entres tu...
2: Bueno, jo ja ets anar segur, perquè em toca treballar.
0: I te'n descarregues 4.
4: Tu ja tens entrades, però...
1: Qui els entengui que els compri, eh?
0: Aquí.
1: Aquesta gent, perquè no s'entén absolutament res del que estan fent.
0: T'ha despistat l'horari de la botiga.
1: Home. A mi sí, però és que, perdona, és una cosa digital.
2: És que està sempre obert, lo digital.
1: És que mira, jo...
2: Tu pots comprar roba a les 3 de la matinada, si vols.
4: Sí, però hi ha un moment que tu, com fas una mica de veure què et queda allà, doncs ho agrupes tot.
0: Has de fer una mica d'inventari.
1: Has dit que hi hagi d'haver-hi un funcionari treballant allà darrere, apuntant, en plan, ai, han comprat una entrada, que bé! Escolta'm una cosa.
2: Escolta.
1: No es pot digitalitzar millor? Bueno, amb la gentada que està treballant aquí no hi ha algú que ho sàpiga fer?
2: No, ara no carreguis contra la gent de la casa.
0: No sé si ha funcionat, però és un tema de plataforma. És un tema de plataforma.
1: Però és que aquesta plataforma, potser podríem tenir una plataforma que fos millor, o què passa?
0: Bueno, ens ho preguntarem fora d'antena.
1: Bueno, és que semblem una botigueta de mercat que ens iniciem en el món online. Ara, mira, passarem el projecte d'internet.
0: Jo tinc que assegurar, cobrim
1: a les botigueta. La tia de Mercè està obrint una botigueta online.
2: A veure, una cosa.
0: No sé per què la tenim tancada, però a les 8
4: no queda clar.
2: Perquè ens arriben missatges dient, però llavors també estareu el diumenge?
4: No, només dissabte, a la 1 del migdia.
1: Això sí que ho sabem.
4: I farem un programa especial que no s'emetrà enlloc, només per la gent que vingui allà.
0: És que ja ho noteu? Tots? Que ja com hi ha una altra energia, que està tot més calmat.
2: Sort d'en Carles, perquè si no
0: sort,
2: això...
0: Sort, ell sempre està a punt per quan fa falta.
1: Ai, sí, ja està bo, eh? Em torna a agradar, ja he superat el meu desamor.
0: Juli, ara sí que farà silenci una estoneta i en Jaume ens explicarà...
1: Una lectura, el joc del silenci.
0: Sí, ara jugarem, a veure, crec que pots guanyar. Crec, s'ha ficat el guió a la boca. Molt bé.
2: A mi m'agrada quan està així.
0: Sí. Jaume, a veure, tornem 3 dies de boda, preboda, postboda, tot de Dua Lipa.
5: Sí, i també sabem que se celebrarà a Palermo, Sicília, inclús els mitjans s'atreveixen a publicar els llocs on se festejarà cada apartat de sa boda. Uf,
4: que sexy.
5: Sí. Per tal de coordinar saraus, l'organització ha instal·lat la seva seu de gestions a La Villa Igea, un hotel de 5 estrelles de Palermo, i allà han reservat 2 plantes completes de suites per allotjar els convidats i l'equip tècnic.
2: Llueix una mica White Lotus temporada 2 que passava a Sicília, oi que sí?
5: Sí, he mirat, no hi ha ninguna celebració de Dua Lipa en el mateix hotel de White Lotus, però tots són de la mateixa línia editorial. Mm. Sí. He mirat la disponibilitat d'aquest hotel i efectivament estan bloquejades aquelles dates, la qual ho fa sospitós i pareix que la informació és certa. Tot i així, també he fisgonejat els preus de set suites en altres dates i he vist que ronden entre els 2.350 euros o els 5.310 euros per nit. Fortíssim. Altres indrets on se celebraran pas dels festeig seran la Galeria d'Art Modern de Palermo, que és el Museu Contemporani de la ciutat i és un antic alhora palau de la noblesa italiana, i una altra part on se desenvoluparà aquest festeig és en el Palazzo Ganji, un palau aristocràtic del segle XVIII d'estil rococó, que és on per cert se va gravar Il Gatto Pardo de Visconti, no sé si l'heu vist.
2: No.
5: Un palau espectacular. Preus a sol·licitar, però que sembla molt car de llogar, estem parlant probablement de desenes de milers d'euros. Perquè vos passeu una idea, fer una visita guiada en grup en el Palazzo Ganji costa uns 1.500 euros per grup. Imagineu el que costa casar-se allà.
6: Parlo per tu.
2: Hi ha algun vincle de la parella amb Itàlia? O han escollit perquè és mediterrani i els era igual Grècia que Itàlia?
5: A veure, ja sabeu que Dua Lipa és ciutadana d'un lloc anomenat Mont.
2: I no té... on és estiu?
5: On és estiu.
6: Ella persegueix el bon temps.
5: Lo que sí sabem
2: no l'he vist
5: que...
2: mai a Manuraki, no és broma.
5: No l'he vist... No,
2: hola,
5: jo
2: Juli.
5: Tampoc.
2: Hola, carinyo.
5: Sempre va en biquini.
2: Sí.
5: O sigui, l'únic que se sap és que la darrera visita de Dua Lipa a Palermo va ser l'estiu passat, en 2025, i va ser mancar un tàrnet. Llavors també s'està sospitant que potser ja se va, com a mínim, enamorar de sa illa i de sa ciutat. Bé, tots aquests llocs esmentats formaran part d'aquesta boda de 3 dies, tot i així el matrimoni civil no se celebrarà ningun d'ells. Se celebrarà a la Villa Valguarnera, una mansió barroca a les afores de Palermo que se pot llogar per events i rodatges. Els preus a consultar, però diverses webs indiquen que casar-se allà suposa un cost d'uns 40.000 euros o 90.000 euros per jornada. Watch me. Si tenim informació que inclús tenim noms dels famosos implicats en aquesta setmana, en aquest cap de setmana matrimonial, els mitjans de comunicació italians diuen que alguns dels convidats poden ser el dissenyador Giacomo o Giacomo, com ho pronunciem aquí, els cantants Charlie XCX o l'altre cantant Olivia Dean, o també la mítica estrella del pop Elton John, que no només seria convidat com a tal, sinó que també manitzaria sa boda amb les seves cançons. Un altre nom que sona fort és el de Donatella Versace, que presumptament s'encarrega del disseny del vestit de sa boda, cosa que quadraria perquè na Dua Lipa va portar un vestit de boda vintage de Versace del 1995 en el seu comiat de soltera fa 2 setmanes a Eivissa, que de fet crec que ho vàrem comentar aquí, no?
2: Sí.
5: Bé, atenció, perquè també està vinculada en aquesta celebració n'Alessandra Grillo. I direu, qui cony és n'Alessandra Grillo? Idò, m'he estat informant, és una prestigiosa wedding planner italiana que va organitzar, atenció, el banquet de na Chiara Ferragni i en Fedez en 2018. Esperem que aquest de Dua Lipa i en Callum Turner acabi millor que el de na Chiara i en Fedez, això segur.
2: I l'Almodóvar? Perquè com que es van fer amics, la Dua Lipa i en Pedro...
5: És que a veure, jo, clar, aquests famosos juguen una altra lliga. Conviden a gent que potser no són amics, però simplement per ser famosos te conviden, saps? Perquè jo crec que en Almodóvar i en Dua Lipa no són tan amics, o sigui, no se telefonen ni s'expliquen misèries.
2: Però el famós on marca la línia del seu casament? Perquè
5: en
2: jo
5: això
2: tinc la
5: jo
2: sensació
5: vaig.
2: Que és o una cosa molt reduïda de... amics, però les amistats, allò que pots comptar amb els dits de la mà, familiars,
6: o te'n
2: vas ja a un, perdó per comparar, Risto Mejide, de Laura Escanes a Parlola,
6: bueno,
2: que ja hi havia Déu i sa mare. Ells no treballen un casament de 100 persones, per entendre'ns.
6: Aquest
2: és tot
6: serà un casament descomunal, perquè pels espais que t'estàs dient, per les reserves, tot l'hotel per ells
2: si
6: i tot...
2: Si van 20 persones, serà una decepció.
5: És que estem parlant de 4 espais reservats, jo crec que és cert, perquè molt de mitjans italians estan cobrint aquesta informació i tots responen amb sa mateixa informació. Estem parlant de 4 localitzacions i tot i així diuen que és una boda íntima. Jo allò d'íntim no
2: I una
5: tinc.
2: Pregunta que tinc de debò. Vaja. Creieu que a la boda de Dua Lipa es faran transferències econòmiques?
7: No.
2: No es fan regals?
7: Crec que és una cosa voluntària. Crec que pots fer-ho i que poder hi haurà gent que ho farà, però que no hi ha en cap cas darrere del targetó el Ivan, 2 punts.
6: Que fa regals. físics, no? En tot sí, cas, exacte. Mira, et regalo una col·lecció de tal cosa. Clar, perquè
2: si
6: a mi m'agrada molt.
2: Si ets a Palermo, quin pal després traslladar-ho tot. Però bueno, deuen tenir 4 avions
6: per aquesta gent.
2: Sí, ja penses en mentalitat sí.
7: De working class hero, sí.
2: Pilla el plus de l'avió perquè no havien pillat la maleta. I
5: clar, és que a més na Dua Lipa no viu a ninguna casa fixa. Llavors, el seu avió, el seu jet, és el seu traster. Clar, allà ha de tenir totes les coses que li regalen, saps?
6: Que això s'hagi fet públic, es deu haver filtrat la llibreta sencera de la Wedding Planner,
2: com a mínim. Estan tots cap allà, ara, ja.
6: Perquè se sap tot.
5: Bé, és que jo en el final del meu guió anava a escriure vos seguiré informant, però que realment ja vos he informat de tot. Està tota la informació. Jo crec que en Dua Lipa i en Callum Turner, com dèiem, tenen una relació bastant discreta en quant a detallar les seves intimitats, d'on està bastant cabrejats o mosquejats en que ho sapiguem ja tot
2: igual
5: en tant de detall.
2: Igual ara diuen s'anul·la el casament.
5: A dues setmanes vista.
6: Falta tan poc que crec que potser no tens temps de reaccionar, però...
2: Tindrien
6: ganes
2: no
6: de canviar-ho tot.
2: La veig com una soltera
7: icònica. Home, a veure, que anul·lin el casament no vol dir que se separin ells.
2: Doncs tant de bo se separin, Marta, què vols que et digui?
5: Jo crec que se seguirà cap endavant, perquè, segons els mitjans, la gent organitzadora d'aquest event ja està allà in situ fent preparatius. Llavors ja està tot en arrencada.
6: Molt bé, doncs escolta'm, ja ens tindràs informats i d'aquí 15 dies veurem si ha tirat endavant, si no, i si ha funcionat. Que vagi bé, que tens una història ara. No cal donar detalls, però vull dir que...
5: Bé, escolta, bé. He quedat amb un noi.
2: Què? Ja no m'expliques
6: res. M'ha demanat d'avançar una mica.
2: L'última hora, titular del programa, literal.
5: Com entendreu, ara m'he d'assecar en el bany abans de quedar.
6: No, el que necessitis.
2: M'ho explica, sisplau, després,
5: A veure, realment he quedat amb una mica heterosexual, però mai se sap.
6: Ets heterosexual fins que deixes de ser-ho.
2: M'agrada com penses, no? Nen.
6: Jaume, sort i encerts. Demà tots els altres.
2: El faràs, el trobaràs.
5: Salut i passetes.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 30 de maig del 2026. Avui al Suplement, una tertúlia al voltant d'educació, una tertúlia al voltant dels casos judicials que persegueixen Pedro Sánchez, una tertúlia al voltant de Zapatero que compartirem amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que al Suplement ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Grey va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Grey torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte, que també ens acompanyarà en aquest estudi el científic Salvador Massip i Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vol ser de gran? Una reflexió sobre l'envelliment amb un percentatge molt gran de catalans centenaris, un dels grans reptes que tenim com a societat. Just després, les aventures del Xavier Aldecoa, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Mayoral. Avui viurem el 3CAT en viu des de dins, amb els companys del que no sortir d'aquí, desplaçats, en aquest cas a la una, fan programa des de l'Anella Olímpica, a tocar del Palau Sant Jordi a Montjuïc. Nosaltres demà celebrem el 3CAT en viu en directe a partir de 12:45 i fins la una, el Suplement des de l'Anella Olímpica. A tot això, el 3CAT en viu que se celebra al llarg de tot aquest cap de setmana, aquest matí i també demà diumenge. I avui acabarem amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, com deies, pendents del preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern, que ha arribat aquesta nit per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran ara de ratificar els afiliats als sindicats aquest cap de setmana preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i també una dotació de 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
4: Es posa peu a aquesta recuperació de poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament, doncs en 4 anys, tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: L'acord que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, d'aquest acord se n'han despenjat, finalment, 3 sindicats minoritaris. Del món, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap anunci concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores entre les condicions que Trump considera indispensables i a la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, però, manté que el preacord encara no està tancat. A casa nostra, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi avui en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, deia que confia que la situació millorarà les pròximes hores.
6: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: En economia, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors. I marxem ara cap a Tarragona perquè el Museu de Matemàtiques de Catalunya, Tarragona, ha tancat el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes consideren avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Boigas.
7: El Museu de Matemàtiques de Catalunya és molt diferent al que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, diu que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
8: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques i que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i dir, potser si m'ho haguessin explicat així ara sí que estic gaudint i això és el que busquem, no?
7: El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.
9: És com que faig les mates però no sóc conscient de que les estic fent.
10: I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, en podem riure, és més interactiu i fer activitats.
7: El museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
2: I en esports, el Barça ha anunciat oficialment última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons us avança 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Ahir es va tancar la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. En futbol, sala, el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. Ahir va arrencar el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello, el Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. I pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, classificació per als vuitens de finals dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers juntament amb Horacio Ceballos, els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als sisens de final.
0: El suplement amb Roger Escapa.
11: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
12: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
12: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
12: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
14: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
15: Contes, novel·les, poemes, cançons...
14: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí. Un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
16: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bona hora, sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, com cada dissabte, tancant ja aquest maig amb tota la força de l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui parlarem de la primera trobada internacional de balls de bastons i pastorets que es farà a Portugal, que s'està fent a Portugal, que reuneix més de 300 balladors d'arreu de Catalunya.
1: Portugal i Catalunya té molts punts d'intersecció cultural i d'altres, no? Llavors, són dos pobles, els catalans i els portuguesos, que hi ha una certa distància, hi ha una distància territorial, però hi ha molts punts en comú. I nosaltres, com a delegació del govern, el que ens interessa molt és ensenyar les tradicions culturals i tota la idiosincràsia catalana, no?
0: En l'àmbit de la Cobla encara ens fixarem amb l'aplec de Calella, que ja escalfa motors per celebrar la 98a edició, una de les grans cites del calendari sardanista, amb 5 dies de celebració.
2: Que intentem des del món sardanista, però no només nosaltres, sinó a tot el país, és intentar captar la gent jove, i ho fem no només des de l'aposta de diferents actes on sigui més atractius pel jovent, per exemple el divendres a la nit, sinó també la nostra proposta de comunicació a les xarxes socials.
0: I també ens acostarem a Calaf, on aquest cap de setmana se celebra el Mercat de la Dansa, una trobada que converteix la vila en aparador i espai de trobada de la dansa, sobretot dansa d'arrel i tradicional.
3: Sobretot l'ofertem molt de cara a l'exterior, de manera gratuïta, perquè quedi molt propera i a l'abast de tothom, que tothom la pugui veure. I la veritat és que el resultat, estem molt contents que l'any passat ja vam optar per aquesta opció de fer molta cosa al carrer, molts espectacles al carrer, i la veritat és que vam sortir molt contents.
0: I com sempre repassarem festes majors, fires, trobades i activitats que omplen el país, sobretot ara que ve Corpus, i que continuen demostrant la força del teixit associatiu i de la cultura popular. Amb la Rosa Silloé al control tècnic, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant qui us parla.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: L'arrel a la Ràdio Nacional. Som-hi. Primeres notes, un avançament del disc que sortirà aquest mes de juny amb Quico el Cel i el Noi al Mut de Ferreries i la Cobla Reus Jove amb la direcció de Marcel Caselles. Jota per Cobla. I l'avançament que sona així. Pregunteu-li a l'Olivera.

0: Pregunteu-li a l'Olivera, són Quico, el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries, amb la Reus Jove, que acaben d'avançar el disc que portarà per nom Jota per Copla, un projecte que uneix dues sonoritats emblemàtiques de la música d'arrel catalana, el Rondalla i també la Copla. Aquest és el primer tast, una peça inspirada en els cants de treball del sud i dedicada a les oliveres mil·lenàries d'arreu del país. El disc es publicarà el 12 de juny i compta amb la Reus Jove com a base musical i també la direcció de Marcel Caselles.
1: El concert fantàstic amb aquell punt de teatralització característic dels Quicos, amb copla afegida, vaja. L'origen ja és de l'amic Jesús Ventura, que fa com 10 anys els va fer una proposta juntament amb un esbart per ballar a l'esbart, ballar peces dels Quicos, tocant els Quicos i amb una copla. I llavors els Quicos ara volen reemprendre aquella idea, però ja musical, més musical, més de concert, no?
0: Proposta, per tant, que busca acostar el repertori popular de les Terres de l'Ebre a nous paisatges sonors sense perdre ni una mica l'arrel.
2: Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.

0: Com vam fer la setmana passada, avui us parlem dels Premis Preludi, els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades l'any passat. S'hi han presentat fins a 85 títols i 60 compositors i compositores diferents. Després de diverses fases del concurs, avui hi ha la gran final a la Garriga, al Vallès Oriental. A partir de 8:45 del vespre, Joan Pons és el portaveu de Som Sardana, entitat organitzadora.
1: Sí, nosaltres en aquesta gran final presentarem les 9 sardanes finalistes de tot el projecte, no? Que al final són 3 sardanes per categoria, 3 a musical jove, 3 a musical i 3 a l'audiència. Aquestes 3 últimes de l'audiència seran les sardanes que han sortit guanyadores de cada gala de l'Aliança, no? Una sardana per gala, per tant, les 3 finalistes de l'audiència, i al final, en aquesta gran final que serà en un format televisiu i que es podrà veure en directe a través de la xarxa Més, hi podrem veure un jurat que valorarà i donarà els veredictes, i uns compositors que també seran allà, doncs, per poder rebre el guardó i per donar també una breu valoració del resultat.
0: La cita tindrà lloc al Teatre de la Garriga al Patronat i reunirà les 9 obres finalistes del certamen, 3 de la categoria musical, 3 de la musical jove i 3 més de la categoria d'audiència. Durant la ballada, la principal de Llobregat interpretarà aquestes sardanes seleccionades i el públic tindrà també un paper destacat perquè podrà seleccionar a temps real, a través de l'aplicació de Son Sardana i també a la platea, doncs quina és la sardana guanyadora de la categoria de l'audiència. Una gala que, per cert, es podrà seguir també en directe a través de la xarxa Més i que continua reivindicant la nova creació sardanista i els nous compositors i compositores del país. En el cas del Premi Musical s'han classificat les sardanes La nit d'ànimes, de Joan Josep Blai, La forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet. Pel que fa a la categoria musical jove, les sardanes que s'han classificat són País d'atzur i or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror d'Aurora Bizantini i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide. Finalment, ja us vam explicar i vam sentir la setmana passada les dues sardanes finalistes que s'havien ja classificat amb el Premi de l'Audiència i que eren a Montserrat Caupena, de Jordi Molina, i Galanesa, de Nevat, i aquesta setmana s'ha celebrat la darrera semifinal i s'ha classificat la sardana Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà.
2: Sense entrar massa en anàlisi, és una sardana bastant bé balladora i comú del meu estil, però sí que m'agradaria fer una mica de punts perquè la gent també quan l'escolti quedi amb aquests detalls, no? Que he volgut, tant en els curts, després de la introducció ja comença el tible i després passa la tenora i després ja ve un tut, ja ve com el tuti, no? I després en els llargs també, després de la introducció comença el solo de tenora, després s'incorpora el tible i després també hi ha algun moment on estan en paral·lel, no? Van fent el duo ells dos, no?

0: No deixem l'àmbit de la Cobla, us parlem d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer, a la Noguera, que ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami per fer realitat un enregistrament de peces vinculades en aquesta ciutat estrenades durant els darrers 5 anys. El projecte ens explica Jaume Barbà, del col·lectiu de Balaguer Sardanista.
1: Vam trobar els cartells del primer concurs de Balaguer del 1951 i, per tant, enguany farem diferents activitats per commemorar aquests 75 anys de concursos. I una de les activitats serà fer aquest disc, que hem pensat que és una bona excusa per fer una cosa que també l'haguéssim fet en qualsevol cas, però que ara ja tenim l'excusa, és que si tu vas encarregant estrenes, vas encarregant obra, però no l'enregistres, doncs hi ha el risc que aquesta obra després es perdi o sigui difícil de recopilar. I per tant, si tu tens la possibilitat d'enregistrar, sempre és millor tot el que vas estrenant anar enregistrant. I per tant, difondre tot aquest material que s'ha anat generant. El 2022, una de les voluntats va ser actualitzar el patrimoni coblista i sardanista de Balaguer, i això passava per fer encàrrecs a compositors actuals, a compositors joves, i aquesta activitat que vam engegar amb la capitalitat i hem donat continuïtat, i això fa que amb 5 anys pues, hem acumulat un gruix d'obra estrenada i no enregistrada de 15 sardanes i una dansa, que és el que hi posarem.
0: L'enregistrament està previst fer-lo aquest mes de juny, la presentació es farà durant la Festa Major de Balaguer, i a més el disc, la campanya, ofereix recompenses singulars com assistir a una sessió d'enregistraments, aconseguir partitures signades o versions especials de les peces pensades per ballar a plaça. Si en voleu més informació i voleu participar-hi, doncs el vostre lloc ara mateix és la plataforma Barcami. Per tancar aquest bloc dedicat a la música per a cobla, cal dir que el proper cap de setmana se celebra a Calella, al Maresme, l'Aplec Degà. 98 edicions que arriben amb molta força i moltes activitats més enllà de les ballades i l'Aplec en si el proper cap de setmana. Començaran els actes aquest mateix dimecres i durant 5 jornades s'hi podran sentir les millors cobles del país i moltes activitats de diversa consideració. Saludem a la presidenta de l'agrupació de Calella, la Caral Piedemonte. Bon dia, Caral.
2: Bon dia, Quim.
0: Nova edició de la Plec, que començarà a partir del proper dimecres, amb aquesta voluntat que heu agafat els últims anys de que no sigui només el cap de setmana en si, sinó també tot un cicle d'activitats. Explica'ns una mica aquest Plec que ressona, com respira enguany.
2: Sí, bueno, com ja saps, volem convertir la Plec en una mica un festival de la sardana, però des de l'arrel, no? Fet des de lo que és ballar d'oci de públic i captar nous públics, tenen actes que siguin diferents entre ells, amb diferents horaris, diferents modalitats, per no tenir sempre la mateixa gent a tots els actes, sinó diversificar entre els diferents tipus de públics que existeixen.
0: A més, diversificar amb diverses generacions. Heu aconseguit abarcar activitats que poden agradar a tothom amb les seves franges diferents.
2: De fet, el que intentem des del món sardanista, però no només nosaltres, sinó a tot el país, és intentar captar la gent jove, i ho fem no només des de l'aposta de diferents actes on siguin més atractius pel jovent, per exemple, el divendres a la nit, sinó també la nostra proposta de comunicació a les xarxes socials, no? Amb uns vídeos a l'Instagram i amb músiques i una manera de fer les publicacions que captin més pues, l'atenció de la gent jove.
0: Començareu el dimecres dia 3 amb una xerrada a càrrec de l'Anna Costal, i l'endemà, el dia 4, hi haurà una nova edició del que l'any passat vau titular com l'Hostal de la Plec.
2: Teníem una intuïció, que és que això podia anar molt bé perquè ho hem vist replicat en altres llocs i a la gent li agrada molt això de fer-se músic per un dia, perquè el públic en aquest tipus d'actes no és públic passiu que mira, sinó que participa de l'acte. Això hem vist que funciona molt, ho vam voler integrar també dins del món de la sardana, perquè el que fem és interpretar, a part de cançons tradicionals, també sardanes que s'han cantat a casa nostra tota la vida. Va funcionar moltíssim, o sigui, el cafè on ho fem hi caben 110 persones i assegudes, i hi havia gent dreta, vull dir que estava tot ple. O sigui, vam estar molt contents perquè realment que vam tenir un retorn que teníem una intuïció, però que al final no ens esperàvem si funcionaria o no, i va funcionar molt bé, i ara ho tornem a reeditar.
0: Les activitats continuaran divendres amb el pregó, la quarta edició del pregó, en aquest cas amb algú que va marcar molt també el sardanisme calent.

0: ella, que és la Ruth Martínez, seguida per una cercavila d'inici una mica més festiu, en aquest cas. La Ruth va ser, si no recordo malament, pubilla de la capital de la sardana.
1: Sí, de la,
0: no sé si era aquest nom en el seu moment. Exacte. I té molt a dir, també, en el sardanisme calallenc.
1: Jo crec que sí, és una persona, és una dona, això per tenir-ho en primera instància, perquè evidentment el relat o el que ens pugui dir serà molt diferent perquè té perspectiva de dona i això és impepinable, i després per tot el seu bagatge professional al voltant de la música i la dansa popular tindrà moltes coses a dir. És reivindicar també una mica l'orgull del talent que surt de la nostra ciutat, perquè la Ruth va començar a Calella, perquè és de Calella, i a més amb les sardanes, i llavors es va desenvolupar més en tot el camp de la música i la dansa d'arrel. I jo tinc moltes ganes d'escoltar-la perquè segur que té coses molt interessants a dir, a més ella parla molt bé, o sigui que segur que serà xulíssim.
0: I després tot el reguitzell de ballades, concerts, audicions en general i la pleca en si, més de 80 sardanes en 5 dies, amb una aposta, com sempre feu, clara i diàfana, d'un repertori variat, de qualitat, amb coples de prestigi.
1: Això és molt important perquè al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla, i evidentment que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, a qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grup de música que uns altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
0: 98 edicions, l'ull posat aquí un parell d'anys, si aquest any teniu 5 dates, 5 dies d'activitat, hem d'esperar que quan arribi el centenari, vaja, no sé, un mes d'activitats potser.
1: És esperable, certament és esperable.
0: Haurem d'estar molt pendents de com evoluciona la plec de Calella al Maresme el proper cap de setmana, però ja començant a esclafar motors a partir del dimecres. Caral, gràcies per tenir la trucada del programa. Digues.
1: I em deixa'm dir-te la plec de Calella de l'Alt Maresme o de la Selva Marítima, perquè aquí som doblement independentistes.
0: Exacte. Hi ha molt de reclamant al nostre territori. Caral, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, gràcies a tu.
2: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Un cap de setmana que tenim per davant, inabastable. Berga ja fa dies que viu a cops de timbal esperant la Patum, que arribarà puntual per Corpus aquesta setmana. Aquest any la Patum incorporarà diverses novetats pensades per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i la convivència durant la festa, que se celebrarà fins al proper dia 7 de juny. Entre les novetats destacades hi ha l'estrena d'un servei de guardaobjectes perquè els assistents hi puguin deixar motxilles, bosses o cotxets i facilitar així el desenvolupament de la festa a la plaça i els passacarrers. També s'intensificarà la pedagogia sobre la manera correcta de participar als salts i reforçaran els missatges de seguretat. Ivan Sánchez és regidor de Patum i alcalde de Berga.
3: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
0: La Patum també mantindrà i ampliarà les mesures d'accessibilitat, salut i prevenció amb punts liles, campanyes de consum responsable, motxilles vibratòries per a persones amb diversitat auditiva i serveis especials de mobilitat. A més, enguany es posarà en marxa un estudi per analitzar l'impacte social, econòmic, cultural i ambiental de la festa i conèixer encara millor què representa la Patum per Berga i també pel conjunt del país. I sobretot es continua treballant en aconseguir una celebració sostenible econòmicament.
3: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs també econòmicament.
0: De les activitats ja per aquest cap de setmana. Avui toca el concert del Memorial Ricard Quadra a la plaça de Sant Pere a partir de 2:15 del vespre. Un concert on es combinarà la música de la banda Ricard Quadra amb el grup de folk Flouk. Mar del Pino és dels Flouk.
4: La veritat és que la sonoritat és molt bonica perquè, clar, la banda sona molt bé, molt potent i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè evidentment hi ha valls plans, hi ha a vegades unes melodies que podien ser balls de gitanes, etc, i que això, no, que la, són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no? I per tant són com molt nostrades.
0: En Pep Moneo és de la banda Ricard Quadra.
5: A veure, d'entrada aquest concert va començar com homenatge al Ricard Quadra, que se'ns va morir abans d'hora, que és qui havia començat a agafar les partitures de la Patum, arranjar-les, recuperar els arranjaments del Lambert, és a dir, procurar que la Patum es toqués doncs, amb uns arranjaments dignes. Aleshores, al principi, aquests concerts eren com una feina d'investigació, allò, recuperar partitures i tot plegat. Quan aquest filó es va acabar, vam començar ja a intentar fer obres de creació. I aquí doncs, vam començar convidant el Guinovart, que ens va escriure una obra magnífica, i a partir d'aquí doncs, vam començar a convidar moltíssima més gent a fer la seva versió de la música de la Patum, sempre comptant, esclar, que tocàvem els de la banda, no? Els de la banda del Memorial. Llavors, a veure, ha actuat gent com la Dharma, com l'Andrea Motis, com el Llibert Fortuny, moltíssima gent que sempre ens han dit que sí al nostre projecte, i que han elaborat arranjaments expressament per aquest concert. Una de les gràcies d'aquest concert és que el que tocarem o vens a sentir-ho al concert o ja no ho sentiràs mai més enlloc, perquè les peces són noves cada any. I la banda està formada per músics que voluntàriament cada any ens reunim només per fer aquest concert. Són músics de totes les formacions berguedanes, la majoria d'ells són músics que toquem la Patum, però que un cop l'any ens ajuntem per partir d'aquest concert endavant, perquè és una cosa... Realment jo crec que hem fet concerts de moltíssima qualitat, agafant com a base les melodies de les músiques de la Patum, que són 30, tampoc són tantes, eh? Qui no hagi sentit mai els Folk, jo crec que se sorprendrà, perquè és un grup de folk, sí, però és un grup de folk que porta el folk molt més enllà, el porta en el seu terreny. Les seves sonoritats moltes vegades ja deixen de sonar mediterrànies per sonar celtes i no li fan lleig tampoc a incorporar melodies del pop o del jazz. Realment és un folk molt, molt, molt obert, molt dinàmic, molt potent, i nosaltres hem disfrutat moltíssim tocant amb ells, però molt, eh?
0: Demà és la diada dels Quatre Fuets amb els Castellers de Berga, els de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada. Hi haurà també sardanes i els Quatre Fuets en si. La programació seguirà tota aquesta setmana, que és quan arriba Corpus. Dimarts, Patum a la Fundació de la Llar, dimecres, Catifa de Flors, Passada, Tabal, els Quatre Gegants també, a més de tot el Seguici Patumaire. I dijous, el primer dia fort, amb tota la seqüència. Patum de Lluïment, Missa Major, sardanes, i ja de nit Patum completa, i més sardanes de matinada. Divendres és torn de la Patum infantil. I el cap de setmana, doncs el ritual habitual per tancar en diumenge una Patum completa a la nit.

0: D'altra banda, aquest cap de setmana Calaf a l'Anoia es converteix novament en punt de trobada del món de la dansa amb la celebració del tercer mercat de dansa de Calaf. La cita ha començat aquest divendres, s'allargarà fins demà diumenge. Vol consolidar-se com un espai de trobada i d'exhibició al voltant de la dansa, amb un apunt especial a la dansa d'arrel i tradicional. La Imma Biosca és del Casino de Calaf, l'entitat organitzadora. Bon dia, Imma.
1: Bon dia.
0: Tercera edició d'un mercat que, a mesura que va avançant, són 3 anys, i ha anat agafant forma i s'ha anat fent un lloc dintre del calendari del món de la dansa del nostre país.
1: Doncs sí, estem amb això, no? Aquesta és la nostra idea, que cada vegada es vagi donant a conèixer més i que anem potenciant cada vegada més, també.
0: El mercat d'enguany són un munt de propostes que s'allarguen ja des d'ahir divendres fins demà diumenge. Hi ha alguna línia que hàgiu volgut perseguir? Quin és el tipus de repertori que heu volgut posar sobre escenaris i places de Calaf?
1: La veritat és que estem bastant oberts a tot tipus de dans, tot i que potser l'eix més que més abunda en aquest mercat seria el de la dansa d'arrel, però sí que estem oberts a fer altres tipus de modalitats de dansa. I bueno, una mica la idea és aquesta, no? Potenciar, donar-la a conèixer, i sobretot l'ofertem molt de cara a l'exterior, de manera gratuïta, perquè quedi molt propera i a l'abast de tothom, que tothom la pugui veure. I la veritat és que el resultat, estem molt contents que l'any passat ja vam optar per aquesta opció de fer molta cosa al carrer, molts espectacles al carrer, i la veritat és que vam sortir molt contents de veure la reacció del públic, perquè és com el que dèiem, no? La dansa és un tema que està com molt oblidat, no? Costa molt a vegades que en llocs que es facin tancats hi hagi assistència de públic majoritari. I en canvi, clar, el carrer, doncs, és una manera de que la fas molt propera a tots els àmbits, a tothom.
0: Sí, una cosa sou reflex, i això es mostra ja des de la primera edició, és aquest aparador que representa del programa d'impuls de la dansa d'arrel. M'imagino que per aquí, doncs, la dansa més tradicional, no, però des de l'arrel, i és molt significada. I feu una aposta que, per exemple, avui dissabte es podrà veure a l'Esbart Manresà amb les Mil Primaveres, i demà, per exemple, també els Radicela. És impossible donar cabuda a tot el que passa dintre del programa d'impuls, però sí que sou capaços de fer-ne un bon exemple.
1: Sí, la veritat és que optem bastant cap aquí. Vull dir, del programa d'impuls hi han diverses companyies que venen aquí a donar-se conèixer, i la idea és aquesta, no? Promocionar-los i al màxim, i que tinguin cabuda dintre de tot l'àmbit cultural en modalitat de dansa. Mm-hmm.
0: Una aposta també pel País Basc avui dissabte, a la companyia Circozaurre. Explica'ns qui són.
1: Sí, pues mira, Circozaurre és una companyia que venen del País Basc i fan un espectacle que combinen dansa amb malabars i amb músics en directe, i són molt interessants i molt, molt, molt atractiu tot l'espectacle, de la manera com el van desenvolupant.
0: Serà una de les propostes d'avui, en aquest cas a les 10 del vespre. Avui, al llarg del dia, hi haurà Valls de Bastons amb la gent de Cupons, com dèiem, Mil Primaveres amb el Manresà, Mosaic de la Llançadora, o Bella Bo, una aposta del grup de joves del programa d'Impuls. Demà diumenge, trobada castellera i concurs de colles sardanistes. Això no ho trobaríem mai en paral·lel, gairebé, en cap programació. I vosaltres, tot i que els castells no són dansa, sí que tenen un punt de coreografia i, per tant, hi són.
1: Considerem que no és la modalitat de dansa, però no deixa de ser una dansa aèria, no? A nivell grupal, la sincronicitat que tenen ells a l'hora de muntar els castells. I ens semblava també molt interessant, pues, donar-los cabuda. I a la tarda, pues, el concurs de colles sardanistes també ens sembla moltíssim interessant, no? que es pugui fer dintre del programa del mercat de dansa, perquè no deixa de ser que més que la dansa tradicional catalana, no? La sardana.
0: I fins demà al vespre, que seguiran amb Vitrac Dansa i, com dèiem, hora baixa amb Radicel, aquestes apostes. Combinen, sobretot, l'última línia pel que fa a la nova creació de la dansa d'arrel, aquesta mirada general del mercat de la dansa de Calaf que feu en aquesta tercera edició. Escolta'm, t'agraïm molt que hagis atès la trucada del programa un dia com avui, que aneu prou liats. Per tant, que vagi molt bé tot el cap de setmana i felicitats per la feina.
1: Pues moltes gràcies.
2: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio. Cantar

0: Seguirem parlant-vos de més activitats d'aquest cap de setmana. Ara ens anem cap a Portugal. Viana do Castelo, al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, una cita que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. Aquesta primera trobada internacional l'organitzen des de la coordinadora i també la delegació del govern a Portugal. En Rui Reix és el delegat.
1: 2025, la coordinadora del ball de bastons i ball de pastorets es va posar en contacte amb nosaltres per estudiar la possibilitat d'organitzar aquí a Portugal la seva primera trobada internacional. Bon, el nostre paper, doncs, un cop se'ns va presentar la proposta, va ser contactar el municipi, no? Viana do Castelo, que des d'un bon inici va acceptar acollir l'esdeveniment, i gràcies a les nostres relacions consolidades que tenim amb aquest municipi. Per tant, des de la delegació ens hem encarregat, més enllà de fer el pont entre la coordinadora i l'Ajuntament, de coordinar tota la part logística, protocolària i comunicativa de l'esdeveniment.
0: La trobada reuneix prop de 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que des d'ahir mateix i fins demà diumenge omplen les places i carrers d'aquesta Viana do Castelo. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup de tradicional de portuguès que també ballen bastons, una aposta per aquest intercanvi cultural i la creació de vincles entre les dues tradicions populars amb moltes coses per compartir. Una iniciativa impulsada per la coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, la delegació del govern de Portugal i l'Ajuntament de Viana do Castelo, que vol convertir la cultura popular en una eina de trobada i germanor. Rui Reix ens explicava d'aquesta manera aquest benefici d'intercanvis.
1: I Catalunya té molts punts d'intersecció cultural i d'altres, no?
0: I una mirada cap al Can Coral, divendres que ve, dia 5 de juny, al Teatre Principal de Sabadell, al Vallès Occidental, acull la gala dels 8ens Premis Anselm Clavé del Can Coral. Guardons que reconeixen els millors projectes, produccions i iniciatives del panorama coral català de l'any 2025, repartides en 10 categories que van des dels espectacles de Can Coral i cultura popular fins als enregistraments, projectes educatius o iniciatives de transformació social. Bruno Nájera és el president de la Federació de Cors de Clavé.
2: Els Premis Josep Anselm Clavé del Can Coral a Catalunya s'han consolidat com els premis de no només del Can Coral, sinó de tots aquells professionals que treballen en pro de la música coral, compositors, productors d'espectacles, empreses que es dediquen a enregistraments musicals, doncs que aposten també pel Can Coral també al seu catàleg. I és una gran reunió, doncs, per arribar suposo que a tota la població, del que el Can Coral és més enllà, no, d'un concert de Nadal, sinó que realment tenim una indústria del Can Coral a Catalunya.
0: La gala arribarà en una edició especialment significativa perquè Sabadell ha estat declarada vila clavariana aquest 2026. Es reconeixeran trajectòries i entitats destacades en el món coral català, un món en constant moviment.
2: El moviment coral català és un quelcom viu que ens transforma cada any, que hi ha noves propostes, noves persones implicades, nous cantaires, noves generacions que els agrada cantar, i és veritat que vam passar una època, doncs, arran de la pandèmia, però podem dir que el coral a Catalunya té una gran salut, té un gran futur i cada cop aposten professionals de tots els sectors pel Can Coral.
0: Divendres que ve, per tant, a Sabadell, Premis Clavé.

0: Aquest cap de setmana, a Arbúcies, a la Selva, s'hi tornarà a viure una de les celebracions més emblemàtiques amb el concurs de catifes de flors naturals i l'inici de les enramades, una festa documentada ja des del segle XVI, considerada una de les grans tradicions populars, no només a les comarques gironines, sinó també arreu del país. La festa arrenca avui mateix, a la tarda, amb l'inici de la confecció de catifes i dels racons. Continuarà demà tot el matí, amb els carrers del centre d'Arbúcies convertits en grans mosaics d'art efímer, a partir de flors naturals, fulles i elements vegetals del Montseny. Amb el Corpus arriben també Arbúcies a les enramades, aquesta gran festa arbucienca, que és com una gran festa major, celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes a matxes, danses, concerts, sopars populars, un origen documentat a les enramades de l'any 1589, una festa que ha anat evolucionant sense perdre els elements més característics, com aquestes passades, la dansa amb la melodia de la góndola, o bé els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, les enramades, a més, estrenen una important reorganització en el calendari. Després d'un procés participatiu entre el veïnat, aquestes enramades es concentraran de dijous que ve fins al dilluns, amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A o l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no ruden i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, estem fent l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Una festa que els mateixos arbúciencs consideren com la seva veritable festa major, capaç de convertir durant uns dies els carrers del poble en un gran espai de convivència, música i identitat compartida. I així tanquem aquest Mans que us hem ofert amb la Rosa Silloé, amb l'muntatge musical, la Mònica Muñoz de la producció i Quim Rullana a la direcció. La darrera sardana per marxar, una de les finalistes dels Premis Preludi Jove. Uns premis que, recordem, se celebren avui a la gran final de la Garriga, aquest vespre. És de Martí Delgado, País d'Atzur i Or, amb la principal del Llobregat. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobarem demà a les 5 del matí i la setmana que ve, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana i bona setmana de Corpus.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
2: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
1: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
3: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
1: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
4: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
1: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
5: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
1: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
1: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
6: Dissabte a les 10 de la nit.
7: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
7: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
0: Cada dissabte a les 11 de la nit.
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
0: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
8: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, una hora negra amb la Maica Navarro, protagonitzada una setmana més pel cas Andic. Jonathan Andic, investigat i detingut per presumpte homicidi del seu pare, Isaac Andic. Doncs bé, amb ell, amb la Maica, vam analitzar un dels elements de la investigació, que és aquest telèfon mòbil de l'acusat que hauria perdut, presumptament, a l'Equador.
10: Encara falta que una companyia respongui. O sigui, a falta de la resposta d'una companyia telefònica, aquest telèfon no es va activar mai a l'Equador. Mai. Per Mossos d'Esquadra, aquest és un altre element. I és veritat que els investigadors sospiten que fins i tot aquest viatge podria ser una coartada per justificar el canvi de telèfon. T'has de dir que la defensa ja ha fet del seu relat. O sigui, aquest és una investigació i ho hem vist a l'auto de presó de la magistrada, on hi ha un relat amb indicis. Quan hi ha una acusació criminal per indicis, la defensa té molt marge perquè el que fa és rebatre aquests indicis amb contraindicis.
9: Un dissabte en què també vam entrevistar l'Andreu Martín, un escriptor que triomfa a casa nostra amb la seva novel·la policíaca i que fa poc que ha rebut el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. L'Andreu va fer la volta al món en creuer en una mica més de 80 dies, fa relativament poc, tot just acabat d'arribar, de fet, i ens va confessar un dels desenganys d'aquesta aventura.
11: Costa Rica per mi va ser bastant decepcionant.
12: Jo hi vaig estar de vacances fa uns anys, ja.
11: A mi tothom m'havia parlat tan bé de
12: la flora i la fauna, no?
11: Tan meravellós que quan vaig arribar... El que passa també és que som 3.000 o 2.000 persones desembarcant en un lloc. Això fa que moltes vegades hagis d'endevinar la bellesa dels llocs a través de la multitud. Perquè, clar, som una multitud desembarcant en determinat lloc. Els temples budistes. A mi em feia una miqueta de basarda veure tots els turistes fent fotos i les persones pietoses, les que realment estaven dintre del temple perquè creien en la religió i estaven resant i estaven fent els seus rituals religiosos, aquella mena de barreja, pues, et feia una mica de basarda. Però bueno, tot això forma part de la vida del creuer.
9: I a la jugular, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, vam comentar els concerts de Bad Bunny a Barcelona, que van reunir moltes persones, i entre elles un protagonista, l'Abel, que ens va confessar la seva història.
13: Hi havia d'anar amb la meva exparella, vam comprar les entrades quan estàvem junts, però ho vam deixar fa unes setmanes i ho vam parlar per gestionar-ho, vam decidir anar-hi separats i vam trobar l'opció d'intercanviar les entrades amb la seva cosina i així jo podia anar-hi amb els seus cosins, que són amics meus, i la meva exparella doncs, amb la seva cosina. El tema és que ella tenia l'entrada a la segona graderia, jo la tenia com us he dit, a la pista, i la seva cosina volia baixar la pista i d'alguna manera, diguem que ho van aconseguir, i llavors doncs vaig acabar passant el concert amb la meva exparella.
8: On has dormit aquesta nit, Abel?
13: Bona pregunta. He dormit molt tranquil després d'una gran nit i molt ben acompanyat.
9: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
9: Al cinema és The Drama.
15: The wedding is this Saturday. What stories are you going to do?
16: What do you mean, my speech?
15: Yeah. Are you going to use the first time we met?
16: Yes.
14: Robert Pattinson i Zendaya interpreten una parella que pocs dies abans del seu casament han d'enfrontar una crisi inesperada quan un gran secret surt a la llum.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí. I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
9: I encara el cinema és Corredora.
14: La pel·lícula catalana explica la història d'una corredora d'elit que té un brot psicòtic que l'obliga a abandonar l'alta competició i enfrontar-se a una realitat desconeguda i desafiant.
9: I al Teatre Tantarantana, últim cap de setmana per veure Perfectament Imperfecta.
14: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecta un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre.
9: Bon dia, Sònia Delofeu.
17: Molt bon dia, Marina.
9: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Amposta. La primera, la caminada amb lluna plena pel Delta de l'Ebre.
17: Que han recuperat després de 10 anys l'associació Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre i el Club BTT Mountain Bike. És una activitat pensada per a tothom amb la intenció de descobrir el Delta de l'Ebre durant la nit en un ambient tranquil i familiar. Una ruta de 12 quilòmetres amb sortida a 8:45 del vespre des del Poble Nou del Delta. Passarà per l'Abadia dels Alfacs, la Torre de Sant Joan, el Mirador de l'Embut i l'Encallissada. A més, gràcies a la col·laboració de la comunitat de regants, s'ha dissenyat un recorregut únic que permet travessar finques privades i fer que els participants descobreixin llocs nous. El preu de la inscripció són 12 euros amb samarreta o 6 sense samarreta i els menors de 12 anys no paguen.
9: I podem esmorzar o dinar al restaurant El Secret.
17: Situat a l'avinguda Josep Tarradellas, número 94, a l'interior de l'hotel Ciutat d'Amposta, a tocar del Parc dels Xiribecs i a 5 minuts caminant de la piscina i el pavelló municipal. Un restaurant de cuina casolana i mediterrània que treballa amb productes de qualitat i de proximitat. Ideal per fer-hi un esmorzar de forquilla, un brunch o un dinar elegant. Els plats més secrets d'aquest restaurant són la fideuà del pescador, el carpaccio de salmó marinat, el bacallà amb samfaina, la galta al forn amb vi dolç o els canelons de l'àvia gratinats, de postres, tiramisú, natilles, borratxet de crema o crema catalana. El preu mitjà per persona són 25 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 6 de la tarda.
9: Música. Si som per Amposta, podem anar al concert de La Cosina.
17: A partir de les 6 de la tarda, a l'Espai Firal, l'1 d'octubre. És un dels concerts d'avui de Lo Riu Sona, el festival que dona el tret de sortida als concerts d'estiu a les Terres de l'Ebre. La Cosina és més que una banda, és una celebració col·lectiva. El grup de Cambrils està liderat per la Clara Colom, exmembre de Roba Estesa, i ells diuen que fan folk per anar per casa i que són una cassola a foc lent. Amb lletres que parlen de la terra, dels carrers i de la gent, tornen a l'escenari presentant el seu segon disc, Estem de Primera, una explosió d'energia que confirma la seva essència festiva i desvergonyida. La seva música fusiona ritmes de tradició popular amb sons contemporanis, combina l'energia del folk festiu amb la força del rock alternatiu, afegint-hi pinzellades d'altres estils que donen frescor i varietat de so. I a més, amb aquesta nova gira, fan un pas endavant en la sororitat, amb la incorporació del violí i tenora. Avui compartiran escenari amb altres grups, com per exemple Catar, Buós, Els Amics de les Arts o la DJ Trapella. Si voleu anar a veure aquests grups en directe, ho podeu fer i en un mateix recinte, encara hi sou a temps, podeu comprar l'entrada a la web del festival per entre 10 i 20 euros.
9: Arribarem a les 7 amb la cançó Fent Ciroll del grup La Cosina, que avui actua al festival Lo Riu Sona d'Amposta. Ara tornem al suplement.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 30 de maig del 2026, després de setmanes de negociació, d'acostaments i allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar, tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir la USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan van pensar que, tenint Comissions Obreres i la UGT el mateix vaixell, li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquests dos últims mesos. És obvi que els mestres professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector i els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista al suplement en aquest estudi amb la consellera Esther Niubó. Abans, d'aquí una estona, a les 8, també sentirem la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segures, per tant, les dues cares d'aquesta moneda, que sembla que ha acabat amb encaixada de mans aquesta nit. De seguida els detalls d'aquest acord, doncs avui sentirem aquestes dues parts aquí al suplement. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, com no pot ser d'una altra manera, és la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat, més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts. Perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, el futur del país. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Consulta aquest cap de setmana als afiliats als sindicats d'ensenyament després d'aquest preacord ahir al vespre a què han arribat sindicats i educació aquesta nit.
2: Un pacte que inclou un augment salarial progressiu de 600 euros en els pròxims 4 anys i 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva.
0: Ho heu notat, fa calor, en plena calorada de rècord a Catalunya en un mes de maig en què s'ha arribat als 39 graus i mig. Avui, dia de molt, molt risc d'incendi a Ponent, sobretot.
2: Sí, l'avís afecta una vintena de municipis de les comarques de la Noguera, la Ribera, el Segrià, volem dir, i la Terra Alta. Els agents rurals demanen especial precaució en la sega del cereal.
0: Continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran.
2: Després de reunir-se aquesta matinada amb el seu equip de seguretat, Donald Trump reitera les seves exigències per arribar a un pacte, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz sense restriccions i que lliuri l'Irani enriquit.
0: L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia per l'atac amb dron que ahir va provocar dos ferits a Romania.
2: Però descarten de moment represàlies. Putin qüestiona que el dron sigui rus i recorda que altres vegades s'ha acusat Rússia d'atacs que s'ha acabat demostrant que eren ucraïnesos.
0: Els esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del ja oficial Anthony Gordon. Albert Bonet, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va informar ahir 3CAT, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès que arribaria lliure del Manchester City. L'entrenador Hansi Flick ha d'acabar de donar el vistiplau a la incorporació del futbolista de 31 anys.
0: El Barça va fer oficial ahir a la nit el fitxatge de Gordon en la presentació que va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou.
3: També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat, velocitat i tècnica. Gordon es va expressar en un castellà fluid i ell mateix va explicar que el va començar a estudiar perquè volia jugar al Barça.
0: Atenció a aquestes últimes hores perquè les xarxes han bullit amb l'Atlètic de Madrid que s'ha burlat del Barça amb un seguit de tuits per sucar i pa. Avui ens hi recrearem.
3: El club matalà befa del club laurana per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros que neguen que hagi existit i també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: La calorada d'aquest final de mes de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. De seguida ens n'ocupem. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Tenint en compte aquest titular que explicàvem, i és que 39 graus i mig ahir en alguns punts del país.
4: Efectivament, ahir va ser a Vinebre amb aquests 39 graus, una temperatura inusual, excepcional, de tot fora d'època, perquè aquestes temperatures s'haurien de donar en èpoques de juliol i fins i tot d'agost. Hem de pensar que el 2014, per exemple, cap dia de l'any va arribar als 40 graus, i en canvi ara pràcticament ens hi hem acostat i, com dèiem, estem a finals del mes de maig encara. I avui, doncs, el que fan les temperatures és recular una miqueta. Abandonem les temperatures extremes, no arribarem ni als 38 ni als 39, però sí que de calor en continuarà fent, i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36 graus aproximadament, de tal manera que afluixa la calor, però no desapareix. Tot això en un dia assolellat, sobretot durant el matí, i a la tarda, tal com va passar ahir, tornaran els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del Pirineu per a Pirineu, i aquesta tarda poden avançar també de cara a tarda vespre cap a punts de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Tot això, com dèiem, amb una situació meteorològica que pràcticament replicaríem de cara a demà. I ara mateix, temperatures de 13 graus a Palafrugell i a Margalef, 24.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Xalong. Entrevista a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi a partir de les 9. També l'altre costat de la moneda, amb qui han pactat aquestes últimes hores, Iolanda Segura, de l'USTEC, a partir de les 8 al suplement. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro, un nom propi, una setmana més, Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes de fer 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte també al suplement ens acompanyen dos científics, el Salvador Massip i el Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vull ser de gran, una reflexió sobre l'envelliment. Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. Avui, a partir de les 11, Pere Estupinyà i Salvador Massip, també el Xavi Aldecó amb les seves aventures, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Maier Albiró, amb el 3Cat en viu des de dins, amb els companys del Que no surti d'aquí, avui a la 1, el Que no surti d'aquí, des del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica, i avui acabarem el Pep Noguer, amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Tancat i segellat un preacord entre els principals sindicats d'educació i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i de professors, el pacte l'hauran de ratificar ara els afiliats als sindicats en una consulta per decidir si avalen la proposta, Eva.
2: Un preacord que s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana i que es pot allargar fins dilluns, dient que hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que de moment no estan encara desconvocades. Aquest preacord, que ara s'haurà de ratificar, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
6: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs hem fet aquest pas que pensem que és important.
7: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: A partir de les 9 aquí al suplement, entrevista amb la consellera Niubó i també amb la portaveu de l'USTEC, del text que s'ha tancat després d'una jornada, com dèiem, maratoniana de reunions. Se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny.
0: Aquesta calor que tots notem ha fet que s'avanci un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. En aquest sentit, hi ha 4 comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han activat aquest pla a 19 municipis de la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
8: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància exclusiva del compliment de prohibicions, com fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures i rostolls o fer ús de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat arran d'un maig de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
0: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta literalment les línies vermelles del president nord-americà. Això vol dir la reobertura de l'estret d'Hormuz i també la qüestió nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, detalls, bon dia.
9: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
0: Gràcies, Oriol. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. També ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb aquesta guerra. I encara parlant de la Casa Blanca i parlant de Donald Trump, fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual que es fa al president nord-americà. Segons aquest informe, Trump es troba en un estat de salut excel·lent i destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. El metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove.
2: Vinga, recordem, ja ho voldríem, recordem que Trump farà 80 anys d'aquí 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65. A nivell cognitiu, el president nord-americà ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans, provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal.
0: I també ens fixem, ara anem fins a Moscou, perquè l'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar dos ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron sigui rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, tenint en compte que altres vegades s'ha acabat demostrant que eren drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
11: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
10: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
0: Encara continuem a Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas d'ucraïnesos, i malgrat la por que els causen, es resignen a la situació mentre duri aquesta guerra. Cristina.
10: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
12: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
10: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
13: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
10: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
14: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
10: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: Ara marxem fins a l'Àfrica. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia d'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus que ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
15: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
16: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
15: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Nou detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat, després l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència.
2: Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
17: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bandes de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
2: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris.
0: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet que les donacions al Banc dels Aliments hagin augmentat un 18% de gener a l'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat.
2: Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat del Banc dels Aliments.
18: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
2: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat diu que no ha posat cap sanció ni avís perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019, Pere Joan Álvarez.
19: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
20: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
19: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
21: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa que, doncs, ajuda a diversificar l'empresa.
19: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: I ara música.
22: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
23: Trescat en viu.
0: És la Juliana Canet i altres companyies. Ja ho sentiu, ha arribat el dia. Aquest cap de setmana tot l'univers Trescat puja a l'anella olímpica de Montjuïc per fer en directe, al davant dels espectadors, tots els seus grans programes d'entreteniment i actualitat. El suplement hi serem demà diumenge a partir de 12:45 i fins la 1 del migdia. Ens podeu venir a veure. I a més, avui també hi connectarem. Tenim la unitat mòbil amb la Cèlia Magral al llarg d'aquest matí de suplement. Arrenca el Trescat en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita. Valèria Obareda.
24: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Aquest programa, El Suplement, amb Roger Escapa al capdavant, pujarà a l'anella olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no sortí d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'Especial Polònia, els càstings en directe de la Trapa amb Si Pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse de Jordi González.
0: Gràcies, Valèria. I ara anem fins a Palma. Així sonava el cant de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca que ahir al vespre la van cantar a la vegada. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana. Des de Palma, Caterina Carmany.
25: Bon dia. Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
26: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... el fil de la nostra identitat.
25: Després del cant, esclafit de mamballetes, ulls plorosos, emoció.
27: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabia ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai i l'anava demanant, anava demanant la lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa, és vera que ha arribat a molt.

0: estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
2: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada.

0: directe.
1: T'ho perdràs?
0: Més informació a futurfest.cat.
2: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
3: Univers MotoGP.
4: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. L'informatiu del suplement.
5: Cinc minuts per dos quarts de vuit amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir aquesta plantilla per guanyar la Champions. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça per davant d'altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
7: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
6: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
7: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. Muy emocionado.
6: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
7: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans.
6: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
7: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of...
6: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal i amb un 2031 a sota del seu nom, firma per 5 temporades fins al 2031. I de les últimes hores destaca també el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, el que ha fet del club matalasser, que es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, un altre dels objectius de Deco i Flick per aquest estiu, per substituir Robert Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta, i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava, amb sarcasme, ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil: hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades per al concert de Bad Bunny amb subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Aquesta era l'oferta per Lamine, l'oferta entre cometes. Després hi afegia ofertes per Pedri i Rafinha, també de l'estil, però afegint-hi encara més sarcasme. I finalment també desmentien

0: també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. En fi, i per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira en altres tuits, dient que ells tampoc se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat per Dani Olmo i Pau Víctor. Es tensiona, doncs, la relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I a tot això, avui, la final de la Champions. PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 2:15 del matí.

0: el suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, posem cançons amb el Blai Mercè i l'Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I fem el nostre particular homenatge a algun artista que ens interpel·la d'alguna manera. Avui és el torn de Blur, una de les essències del Britpop d'aquestes últimes dècades. I no sé si mai prou reivindicat, perquè potser Oasis se'ls va cruspir bona part del pastís. Ho trobeu just, i això, o no?
1: Sí, jo crec que sí. Tal com han anat les coses, sí. Al final, tu vas a surts al carrer i preguntes qui són Oasis, i tothom et sabria...
2: Tu dius Oasis?
1: Oasis, no?
2: No dius Oasis? Llavors hauríem de dir...
1: Des que treballo a la ràdio...
0: I hem de dir Blur, hem de dir Blar, o hem de dir...
2: Blur.
1: Quan parlo per la ràdio dic Oasis, però quan parlo amb els meus amics dic Oasis.
2: Oasis, en català. Sí.
1: Doncs això, que Oasis al final doncs, és molt més conegut, però jo crec que Damon Albarn, cantant de Blur, està anys llum de qualsevol dels Gallagher, i també dels Gallagher sumats.
2: Estic d'acord, totalment d'acord.
1: Per tant, per mi, a nivell musical i artístic, qui s'ha menjat aquest pastís del Britpop i tot això és Damon Albarn, i si vols després hi podem posar Jarvis Cocker. Però els Gallagher segueixen. Sí, bueno.

0: Accent més british, eh?
1: És cockney. Això és cockney. És un accent propi d'una part de Londres. I sabeu qui fa l'speech aquest? Un actor que es diu Phil Daniels, que és l'actor de Quadrofèria.
2: Ah. Epa.
1: Epa.
2: És que clar, ells...
1: Clar, llavors aquí connecten dos mots. El món dels mots, no?
2: Dels
1: 60 amb la música del Britpop dels anys 90. És un tema del 94, el Park Life.
2: I ara, sentint aquest actor, podrien ser els Sleaford Mods, que és un grup britànic també des de fa uns quants anys molt de moda. Em sona molt això, també.
1: Sí, clar, això connecta una mica amb allò que dèiem, qui és més working class, no?
2: Home,
1: Oasis, que és Blur, no? I és el mateix que passava també als anys 60, no? O sigui, qui és més autèntic? Són els Beatles, són els Stones, són els The Who? Qui ve d'una família, qui s'ha fet més a ell mateix, no? Sempre hi ha aquest punt de classista, no? A la música britànica.
2: Sí, sí, i això ha arribat ara també, això de l'autenticisme,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: és una cosa molt a l'ordre del dia, no? Ara, o fa uns quants anys, Bad Bunny, J Balvin, o aquí a Catalunya, Manelo, els Amics de les Arts, no?
1: Sí.

0: Dedicaven estones a pronunciar improperis contra els altres, els Oasis i els Blur? Ho dic perquè com que els Gallagher tenien enemics a tot arreu i no podien parar de rajar de tothom i es barallaven amb tothom.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema...
0: O era una història de la premsa.
1: És que clar, quan la premsa pregunta, el grup respon. I aquí és on està el tema. Si la premsa no pregunta, doncs segurament el grup no té per què insultar l'altre.
0: Però al final tu competeixes per arribar a unes llistes, per assolir uns
2: aquí
0: objectius.
2: Aquí hi ha un tema de la premsa
0: i les llistes, vull dir, eren ells dos, no?, qui assolia el número 1 sempre.
1: Sí, sí, sí.
2: I després una batalla entre discogràfiques, perquè aquí mateix, en aquesta cançó, Roll With It, d'Oasis, va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Era una de les cançons que acabarien formant el What's the Story, Morning Glory, que segurament és el disc més celebrat dels Gallagher. I per contrarrestar tot això, la cançó que sentirem ara també va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Escoltem-la i ara us direm qui va guanyar la batalla.

0: O sigui, aquesta cançó, el Country House, competia amb el Roll With It d'Oasis en aquells moments.
1: Sí, i va vendre més singles al Country House de Blur.
0: Home, és que aquesta et diria que encara... O sigui, com a single...
1: Sí.
0: Segurament sí que va superar...
1: Ara, si et dic The Great Escape de Blur...
0: No.
1: Et ve alguna cosa? Doncs és el disc... on hi havia aquesta cançó, i no cal dir que qui ha acabat guanyant What's the Story, Morning Glory d'Oasis o The Great Escape
0: sí,
1: de Blur.
0: Sí, conclusió, un gran single no fa un disc.
2: Sí. El que passa
1: no,
2: és que...
1: Era un bon disc, però comparat amb el What's the Story, Morning Glory...
2: Ja, però Great Escape hi ha grans temes, també.
1: Sí,
2: és un bon disc. Hi ha
1: Tender, també. Clar, no, és un bon disc, però és que What's the Story, Morning Glory és que potser és el top 5 dels 90.
2: Sí,
1: no?
2: I a més s'ha futbolitzat moltíssim, clar. Sí. Quan un grup...
1: Futbolitzat.
2: Sí, és veritat. Quan les aficions acullen els temes, doncs els
1: passen
2: porten...
1: El joc.
2: Els passen a un altre nivell.
1: M'agrada que parlis de futbol per la cançó que ve ara.
0: Sí, perquè a mi aquesta cançó... de Blur.
1: Potser et recorda el mateix que a mi.
0: A un,
1: videojoc.
0: FIFA 98, guanyador Brasil, no, guanyador França contra Brasil a la final, dos gols de Zinedine Zidane i un de Pedri.
1: 3-0.
0: Ah, te'n recordaves de tot, eh? Moltes estones de jugant a la PlayStation, eh?

0: Sí, ho recordo, eh?
1: Sí, sí. Jo recordo...
2: El, sí, heu jugat molt, llavors, no? Al FIFA?
0: No, o sigui,
2: perquè jo no he tocat mai
0: jo
2: el joc.
0: Poc no. De videojocs, però aquest reconec que sí que el vaig tenir i clar, com que només posar-lo sonava aquesta cançó sí. Amb el moment de la tornada, amb aquest moment tan guitarrero, clar, és tan inconfusible.
1: Sí, jo vaig descobrir Blur per aquí i em pensava que era Jimi Hendrix. Perquè al meu pare li agrada molt Jimi Hendrix i vaig dir, mira...
2: Una guitarra que sona com Jimi Hendrix,
1: sona Jimi
2: no?
1: Hendrix al FIFA 98, no? I vaig estar investigant i no. I resulta que la inspiració real era un altre grup de Seattle que no és Jimi Hendrix, sinó que eren els Nirvana i tot el moviment grunge de l'època, per això feien aquests crits i tot això, era com un experiment d'estudi la cançó, i al final ha acabat sent el seu gran hit, no?
2: Un dels grans hits.
1: Sí, un dels grans hits.
0: Vinga, va, continuem.

0: és una altra cara de Blur, i això és, estem seguim els anys 90. Això és un disc, és un altre dels temes de Park Life, i amb aquest This Is Hello, que és potser unes cançons, un tema una mica més sofisticat, no, que altres cançons com que hem sentit fins ara, no, com Country House, per exemple. Però ja comença a indicar que Blur és molt més que un grup de hits pop, sinó que Damon Albarn, que és un dels principals compositors del grup, sempre ha volgut anar una mica més enllà i buscar altre tipus de sonoritat, i que no deixar que Blur fos simplement un grup de pop superficial, per dir-ho així. I això ho hem anat veient al llarg dels següents discos de Blur, i també dels altres projectes que ha fet Damon Albarn.
1: Fa bé que em facis aquesta passada, perquè jo sempre, des de fa uns quants anys, em faig la pregunta que si a dia d'avui, doncs, haguem de fer una biografia de Damon Albarn o obra necrològica quan arribi el moment, hem de situar Blur o Gorillaz...
2: L'ha avançat per la dreta, pràcticament,
1: sí,
2: Gorillaz.
1: Sí, per això que jo crec que Gorillaz ja porta una trajectòria tan llarga i ha fet tantes coses que potser és més transcendent fins i tot que Blur.

0: Jo crec que avui en dia, si ets músic, fins que Goril·las no et truquin per participar a un disc seu, no acabes de ser algú.
1: Recordem una mica com va néixer, perquè això era un projecte bastant personal del Damon, Albert, que va fer amb aquests grups caracteritzats amb il·lustracions,
0: no? Dibuixos animats.
1: I es va anar fent gran.
0: Sí, al principi no sé, sí que se sabia que hi havia el Damon Albarn al darrere, però no veies la cara de ningú. Fins i tot els videoclips, no?, eren tots de dibuixos animats, i era com un projecte que no tenia res a veure, que no s'havia fet mai, això. Fins que al final, doncs, va anar canviant una mica, i la gràcia de Goril·las, i el que el fa una cosa completament singular i que el converteix en un projecte col·lectiu, és que a cada disc hi ha convidats, i que els concerts també, i tu vas a veure'ls en directe, mai saps qui hi haurà, i per això el Primavera Sound, que són un dels caps de cartell del Primavera, sempre, encara que els hagueu vist un altre al Sonar fa no sé quants anys, o al Primavera mateix, està bé anar-hi, perquè segur que hi haurà convidats que no hi hauran estat aquell dia.
1: Perquè han tingut un disc ara que es diu The Mountain, que és molt xulo, la veritat. Sí, està molt bé. Què més, Olga?
2: No, també cal dir que Goril·las és la manera que ha tingut Damon Albarn de sortir una mica del focus, no? O sigui, quan et passes tota la teva adolescència, no?, o joventut, que t'estan perseguint paparazzi, sobretot de la premsa sensacionalista...
0: I adolescents.
2: Clar, et busques grups una mica per desaparèixer i no ser tu la cara visible, no? I un altre dels grups o dels projectes que va tenir Damon Albarn va ser The Good, The Bad...

0: aquesta em porta molt bons records. Aquesta cançó recordo haver-los vist al Primavera Sound del 2007, que va ser el primer Primavera Sound on jo vaig anar. I a part que The Good, The Bad and The Queen era una banda, una superbanda, el que es diu una superbanda, formada pel Damon Albarn, el Tony Allen, el bateria que, nigerià, que va tocar amb Fela Kuti, el baixista de The Clash, el Paul Simonon, i el guitarrista de The Verb. Per tant, no podia sortir una cosa dolenta d'aquest projecte. I és un dels altres projectes de Damon Albarn. Fa poc també va fer Africa Express, que va anar al Festival Cruïlla. Albarn sempre ha tingut la mirada posada a l'Àfrica, ha reivindicat molts músics africans com mai ningú havia fet, també alguns músics asiàtics. Té un sentit global de la música, de les músiques del món reals, que només ho té ell, sempre Damon Albarn.
1: Acabem amb l'Urbà.

0: aquesta no és la veu de Damon Albarn, sinó que és la veu de Graham Coxon, que menys l'havíem de citar.
1: Home,
0: en algun moment.
1: Sempre
0: hem parlat de Damon.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest és el guitarrista de Blur i també una de les peces claus del grup.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També se l'ha de reivindicar com a compositor, també ha fet els seus projectes en solitari, i aquest tema, Coffee and TV, del disc 13, és que és un dels meus preferits, per això l'he posat, perquè és el meu fetitxe personal, aquest tema.
2: Cafè i televisió avui amb Blur
1: i ràdio,
2: i també
0: ràdio,
2: una mica de ràdio aquí al suplement. Salut per tots dos, que vagi molt bé. Olga Balós, Blai i Mercè, ara tornem.
0: Blur.
1: Fins la setmana que ve.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
3: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
6: Amics.
5: Rialles.
6: Llocs.
5: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
8: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
7: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
8: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
8: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
9: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
10: Fes t'entendre amb mi, di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
11: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Fumata blanca, els sindicats d'educació i el govern arriben a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents.
0: Ara els afiliats hauran de ratificar aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns encara no sabrem si els implicats avalen o no avalen aquesta proposta. Si no es valida el preacord, els sindicats han avisat que faran més vagues a partir del 8 de juny.
2: A les 8, conversa, saludem la portaveu d'USTEC, el sindicat de l'ensenyament majoritari, Iolanda Segura, i a les 9, en aquesta estudi, la consellera d'Educació Esther Niubó, les dues cares de la moneda, d'una moneda doncs, que ha acabat amb encaixada de mans, almenys aquesta nit, aquest cap de setmana, ho han de validar també els mestres a través d'aquesta consulta. Sense acord, en canvi, encara entre els Estats Units i l'Iran.
0: La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i que el país persa abandoni les aspiracions nuclears.
2: A Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes.
0: El president rus ha arrestat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron caigut.
2: L'Organització Mundial de la
1: Salut demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola.
0: Ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort.
1: La defensa de Jonathan Andic acusa un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves.
0: L'advocat Paco Marco lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que s'haurien d'haver mirat bé les trucades que l'acusat va fer des del seu telèfon mòbil aquell matí per trobar-los.
1: A partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb les últimes novetats del cas Andic. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en un dispositiu extraordinari contra els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat.
0: L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a la ciutat després que l'any passat augmentessin un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple.
0: I posar-se en una no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb aquesta condició que es vacunin abans de començar el tractament amb fàrmacs perquè els provoquen una baixada de defenses.
1: Tot a punt aquest cap de setmana per donar el tret de sortida al 3CAT en viu a l'anilla olímpica de Montjuïc.
0: Una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT amb 5 escenaris diferents, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició especial del Foraster i el concert de la quarta edició d'Eufòria.
1: Avui connectarem amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio del suplement. Demà hi serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, suplement en directe des del 3CAT en viu a l'anilla olímpica. Els esports del Barça se presenta oficialment el primer fitxatge de la temporada, Anthony Gordon.
0: Una presentació que es va fer pregar perquè faltava ultimar uns petits detalls burocràtics. Gordon, que arriba del Newcastle, ha sorprès tothom parlant en castellà.
1: Avui també es disputa la final de la Champions a Budapest.
0: Que enfrontarà el PSG de Luis Enrique amb l'Arsenal de Mikel Arteta serà a les 6 de la tarda.
1: Els titulars dels diaris són pel pacte entre el govern i els sindicats d'educació. Més enllà d'això, el periòdico destaquen un grup de gent amb mans aixecades passant-s'ho molt bé a plena llum del dia, Marina.
0: El tardeig sacseja el Lleure Espanya. Més de la meitat dels locals ofereixen aquesta modalitat. Un tardeig que conviu a la portada amb una captura del vídeo que registra una caiguda d'Isaac Andic a Barcelona 9 mesos abans de la seva mort. Tema que actualitzarem, ara ho dèiem, a partir de les 10. El titular principal de tots els diaris catalans, però, es refereix a aquest acord entre sindicats i educació. Segons el periòdico, han pactat una pujada salarial de 450 euros per a La Vanguardia, però en serien 400. Doncs aprofitarem també per preguntar aquests dubtes a la consellera Niubó, a qui tindrem aquí a l'estudi a partir de les 9. A les portades dels diaris catalans també hi veiem el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, presentat ahir, i també espai per Joan Manel Serrat a La Vanguardia, protagonista perquè el Guete, un poble de Madrid, ha retirat el seu nom d'un equipament.
1: Al País, Vox es torna a situar en el punt de mira.
0: Vox se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. El partit ultra visita avui Porto per assistir a una cimera que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva dels immigrants i els seus descendents. També al País entrevista la presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, amb un dard per Zapatero. Després del teu càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la que tenies abans. L'expresident espanyol també és protagonista del principal titular del Mundo. Fons energètics i lobbies del govern xinès van pagar Zapatero. I acabem amb un cop d'ull a la portada de l'ABC amb una foto de l'impacte del dron que hi va provocar 2 ferits a Romania.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 53 espelmes, Marina Garcés.
6: Jo vaig ser feliç el dia que vaig entrar a la Facultat de Filosofia, que tenia 18 anys, perquè de sobte
13: doctora
6: estava...
13: Doctora en Filosofia, és una de les pensadores més mediàtiques de casa nostra. Ha impulsat el projecte Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa i pràctica amb el pensament filosòfic.
1: I avui també fa anys... 53, Olalla Moreno.
14: Això d'estudiar interpretació i tot això, en realitat va ser una cosa que jo volia i que m'ho vaig muntar jo sola. Tenia un nòvio...
13: Aquesta coneguda actriu barcelonina es va fer un nom després d'aparèixer a Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís. A TV3 també l'heu vist a Porca Misèria i aquests últims anys el Com si fos ahir.
1: 83 espelmes, Narcís Serra.
15: Crec que si una cosa està clara és que ser president del govern suposa tants mals de caps que no hi ha ningú sensat que vulgui ser-ne.
13: Mai va arribar a ser-ho, però sí que va exercir com a vicepresident i com a ministre de defensa del govern de Felipe González. Economista de formació, també va ser un dels membres fundadors del PSC, alcalde de Barcelona i president de la desapareguda Caixa Catalunya.
1: Vida social. Marta Ferrer, els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria en Posta.
16: En el marc del Festival Lo Riuson, el trio compartirà escenari també amb Buhos, els Catarres, Miquel del Roig i DJ Trapella, entre altres. El festival arrenca a les 6 de la tarda a l'Espai Firal 1 d'octubre i encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
1: I la Ludwig van posa punt final al festival Maig de Santa Coloma de Caral.
16: Després que ahir actuessin grups com Svetlana i El Petit de Calaril, avui serà el torn dels d'Espolla i Gavina.mp3, entre altres. Serà el Pla de Belllloc a partir de les 7 de la tarda, les entrades a 3 euros.
1: Leo Bassi és una de les estrelles del cicle d'humor Sonats de Sant Feliu de Guíxols.
16: L'actor còmic i bufó repassa el millor de la seva trajectòria en un espectacle que recull alguns dels seus números més emblemàtics sobre els seus temes estrella, la religió, la banca, la dreta i el capitalisme. Se'n pot gaudir a la sala Las Vegas de Sant Feliu a les 8 del vespre, a les entrades entre 18 i 23 euros.
1: I el Teatre Tantarantana, Perfectament imperfecte.
16: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la homònima de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecten un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre, les entrades a partir de 16 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Història lluminosa d'un negat.
17: Sempre havia tingut la teoria que només et podia agradar allò que se't donava bé. Fins que un dia vaig conèixer en Gerald. El vaig convidar a jugar a futbol amb el meu grup d'amics. Teníem una vacant, i els bessons i la planta que gastava en Gerald em van generar confiança. Va ser el primer d'arribar al camp, i quan em va veure, em va abraçar amb una efusivitat que podia confondre's amb l'asfíxia. Al vestidor li vaig fer notar que duia les botes al revés, i en Gerald, que sempre tenia resposta per tot, em va deixar clar que ho feia a consciència. Em va dir, així sóc més imprevisible. La manera com va tocar la primera pilota ja va ser un mal averany. La va trepitjar com si fos una pell de plàtan i la gravetat el va castigar amb totes les forces. El veia jugar i se't feia impossible no pronunciar calamitat, ultratge, cataclisme o totes tres coses alhora. Però si només li veies la cara, en Gerald era un homenot feliç amb la seva incompetència. Quan va acabar el partit, de seguida em va preguntar quan es disputaria el següent. Recordo que mentre ho deia, l'equip es va posar a fer tot de gestos histriònics perquè me'l tragués de sobre. El cert és que en Gerald s'havia marcat 3 gols en pròpia, però li brillaven els ulls de tal manera que la compassió es va convertir en l'únic camí transitable.
1: Música.
18: T'ha sentit mai com un sac de gemets.
1: Blai Nista, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribem avui a les 8?
19: Amb els Power Burkas i aquest tema titulat Pont del Blanqueig. Amb 13 anys de trajectòria, la banda bigatana va publicar ahir divendres el seu quart àlbum, titulat Amb la fi al davant. Pan-rock de proximitat que parla de drames quotidians i es qüestiona si anem a un apocalipsi imminent.
1: Salut i ràdio, Blai.
19: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 30 de maig del 2026 ens despertem amb peix fresc després de setmanes de negociació, d'acostaments i d'allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar. Tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir la USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan va pensar que tenint Comissions Obreres i la UGT al mateix vaixell li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquestes últimes setmanes. És obvi que els mestres i professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector. I els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista en aquest estudi amb la consellera Niubó. Abans també sentirem de seguida, d'aquí uns instants, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, de seguida la lletra petita, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, la necessitat de pujar el nivell del sistema. Més recursos, per descomptat. Més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts, perquè quan arribi el proper informe PISA o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, també el futur del nostre país. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Atenció a aquesta calorada, especialment també atenció a l'elevat risc d'incendi. En aquest sentit, hi ha quatre comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Concretament, els agents rurals han activat aquest pla a la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. En aquestes comarques, els agents rurals vigilen que no es faci foc en espais oberts, incloses zones recreatives i d'acampada. Tampoc es pot utilitzar material pirotècnic, cremar pastures o rostolls i fer fer ús dels bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat enmig d'aquesta calorada històrica, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La temperatura més alta ahir es va registrar a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Poca broma. Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Què ens espera avui?
2: Doncs no tanta calor. Sí que farà moltíssima, perquè tindrem temperatures per sobre dels 35 graus a ponent. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen al voltant dels 36 graus. I és moltíssima calor ja per aquestes dates, però clar, venint de les temperatures d'ahir, doncs avui diríem que afluixa una miqueta el termòmetre, afluixa una miqueta el termostat i baixa la temperatura una mica, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, màximes al voltant dels 32-33 graus cap a les comarques de Girona i a l'àrea de la costa rondaran entre els 27 a 30 graus. Tot això amb un matí assolellat, amb algunes boires que s'han format al mar, que estan lliscant per la façana costanera i que han arribat fins i tot a l'àrea de Barcelona, tocant a mar, no tant a muntanya, però sí a mar, tenim aquestes boires de ràpida retirada, pràcticament podríem dir. També tenim alguns núvols cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre de poca importància i aquest temps assolellat del matí contrastarà amb aquesta tarda, perquè, a tal com va passar ahir, s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Per a Pirineu, que al llarg de la tarda poden baixar cap a Osona, sector del Solsonès, sectors també de la Noguera, de tal manera que la tarda s'espera inestable, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada, però, com dèiem, amb unes temperatures que afluixen clarament respecte a la jornada d'ahir i encara afluixaran una miqueta més de cara a demà.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns no sabrem ben bé si els implicats avalen o no aquesta proposta. Precisament aquest dilluns hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que de moment no estan desconvocades. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny. Al llarg d'aquest suplement desgranarem tots els punts d'aquest preacord. De seguida saludo la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. A partir de les 9, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ens visita a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans, què diu aquest preacord? Doncs bé, d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació. Concretament, l'augment en la part autonòmica del salari és de 385 euros a primària i 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma també les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. És un dels punts del preacord a què les parts implicades han arribat després d'una jornada, de nou, maratoniana de negociacions. Finalment, tres sindicats minoritaris es van despenjar de les reunions. Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, celebra que el preacord posa les bases, diu, per la transformació necessària del sistema educatiu.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: Des dels sindicats, el secretari general de professors de secundària, Ignasi Ferrandez, en feia aquesta valoració.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: A aquesta hora, al suplement, podem saludar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i bona hora, senyora Segura.
5: Hola, molt bon dia.
1: Contenta?
5: Bueno, estic contenta d'haver arribat on hem arribat, perquè està clar que portem un període doncs, molt dur de mobilització, de negociació, de més mobilització i doncs, aquests dies la veritat és que hem invertit un munt d'hores, diguéssim, no, in extremis, que la veritat és esgotador i haver pogut doncs, al final arribar a arrencar això, que potser no és el que haguéssim volgut, no, arrencar els màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord. Com diu l'Ignasi, no és el millor acord, però és un bon acord i, per tant, ara serà el col·lectiu que decidirà si és suficient o no ho és.
1: Ara hi entrem.
5: Nosaltres ara... Exacte, sí, sí.
1: Jo li vull preguntar, abans d'entrar en tota aquesta validació, augment salarial de 600 euros en 4 anys, malgrat tota aquesta lletra petita que ara desgranàvem, és una xifra que no sé ni si vostè mateixa comptava aconseguir, partint d'on partien.
5: Mira, jo sempre sóc molt optimista i sempre penso que, no, i tenint en compte que el col·lectiu doncs, està absolutament organitzat i compromès, no, amb la defensa, doncs jo pensava que aconseguiríem arribar a una xifra digna, eh? No ens hagués agradat poder ara estar disposant d'una xifra superior, però això hagués volgut dir doncs tirar una vaga indefinida o no sé, i continuar amb un cicle molt més fort, que igual si la consulta surt que no, ens hi haurem d'embrancar, no queda encara la cosa no està...
1: Però vostè considera intentada. Que ara mateix aquest acord és digne salarialment?
5: Sí, nosaltres sí, sí, sí.
1: D'acord.
5: Pensem que sí. D'acord. Sí, pensem que sí, home, la xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era... l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si clar, a més clar. A més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: El desllorigador que hi ho va fer possible van ser aquest augment de 50 euros que va posar damunt la taula la conselleria de la partida que estava en discussió?
5: Doncs sí, perquè clar, en principi el que nosaltres demanàvem era com a mínim aconseguir doblar aquesta xifra i doncs més que si, la qüestió ballava en 70 euros i al final han estat 50, però bueno, 50 aquest any, que ja cobrarem aquest any, 50 més el 2028 i 70 més el 2029, amb tots els arrossegaments que comporten. Bé, era aquesta qüestió el que encara faltava per... Bueno, el que ha aconseguit desencallar tot plegat, sí senyor.
1: Ara això ho ha de validar, especialment aquest cap de setmana, amb aquesta consulta interna, i ens centrem en l'Austec, que és el sindicat que vostè representa. Vostès faran campanya pel sí?
5: Nosaltres llançarem la consulta a tot el col·lectiu, no només a les nostres bases, a tot el col·lectiu. Nosaltres considerem que és un bon acord, per tant, nosaltres sí que pensem, bueno, farem defensarem aquest acord, evidentment, defensarem aquest acord, aquest preacord, que ara és un preacord, però igualment, com sempre diem, nosaltres el defensem perquè el valorem en la seva totalitat, no només en termes salarials, sinó que valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva, que això ens ho demanava molta gent, bueno, gran part del col·lectiu. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable, i està sobre la taula. I s'han afegit, doncs, bueno, a més els 200 euros que s'havien pactat a l'acord en 4 anys, ara seran 3. Vull dir que, evidentment, hem fet unes grans passes significatives i per nosaltres és un gran pas endavant i, per tant, defensarem que és un bon acord.
1: Cauen les vagues de dilluns?
5: De moment no. És una cosa que l'hem d'acordar amb la resta de sindicats. Si algun d'ells considera que s'han de mantenir, doncs segurament les mantindrem i el col·lectiu decidirà si vol participar o no en funció de si considera ja que aquest acord ja està bé o no.
1: Quan ho sabrem? Quan ho sabrem això... si dilluns hem de portar els nens a l'escola o no?
5: Doncs nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
1: Aquesta tarda, per tant, hi haurà pronunciament independentment del que acabi dient la consulta? Ho dic, o és a dir, el resultat de la validació de la consulta, entenc que almenys 48 hores trigarà això.
5: No, sí, a veure, una cosa és si decidim desconvocar les vagues per fer un alto el foc aquests dies perquè la gent doncs, se centri en la consulta o no, les mantenim i la gent que faci el que considere forma lliurement. I altra cosa és la consulta. La consulta també ens hem de posar d'acord perquè sí que ens agradaria fer-la conjunta amb els sindicats que hem estat al peu de canó. Espep ja ha dit que ells no entren, però... I que duri aquesta consulta.
1: Important. Li pregunto a vostè. Vostè és partidària d'aixecar, tal com ha anat la negociació a hores d'ara, la vaga de dilluns?
5: Jo, com a Iolanda Segura, penso que és una cosa que no condiciona. Perquè al final, encara que les mantinguis per donar també una mica cabuda a doncs, aquelles persones que encara pensen que això no és suficient i que encara cal fer més pressió, doncs els hi dones aquesta tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, mentrestant la consulta està en marxa, la gent que ja considera que aquest acord és vàlid...
1: Per tant, vostè la mantindria per dilluns?
5: No, és que m'és indiferent. El que nosaltres acordem amb la resta de sindicats, per mi està, a mi, com a Iolanda Segura, m'estarà bé.
1: D'acord. Això vol dir, aquest preacord vol dir que l'any que ve hi haurà colònies escolars?
5: Aquest és un altre tema que penso que amb el departament haurem de seure'ns i posar sobre la taula, perquè segurament això és una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant davant del context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una manca de voluntat de l'administració, i s'han acollit també aquesta mesura. I segurament en molts centres doncs, aquesta pressió se revertirà. Però sí que és veritat que hem de parlar d'aquesta qüestió, perquè el desgast que suposa les colònies, les sortides, les hores extres, etcètera, això d'alguna manera hem de veure com es pot compensar. D'acord? Sigui... Doncs,
1: però no queda compensat amb aquest preacord?
5: Bueno, caldrà veure què diu el col·lectiu també en aquest sentit. Igual ens trobem, doncs, que clar, no depèn tampoc ara dels sindicats. Igual ens trobem que la gent diu, bueno, ara ja està, i nosaltres ara normalitat, com que encara hi hagi gent que diu, doncs no, mira, jo amb això, aquesta qüestió, vull anar més enllà. Perquè estem treballant 24 hores durant 4-5 dies, i d'alguna manera això s'ha de veure compensat. Doncs això jo penso que l'administració n'és conscient i segurament això és un tema que posarem sobre la taula. De fet, ens ho han dit, ens ho han comentat i es posarà sobre la taula.
1: Iolanda Segura, sembla evident, i això ja és una interpretació, que la mobilització d'aquestes últimes setmanes els ha ajudat i molt a que el departament es mogués i que posés més diners damunt la taula, però tem una factura social d'imatge també dels professors després de totes aquestes vagues?
5: Doncs la veritat és que jo no tinc aquesta sensació perquè nosaltres cada dia rebem suport de cada vegada més agents socials. Les famílies ja aquests dies estaven llançant missatges de suport, no? Més de 600 AFAs, la FAC... la veritat és que hem tingut un suport molt gran, més que fins i tot quan, mira que vam fer un cicle de vagues durant el Cambrai, que el Cambrai s'ho mereixia sobradament, no?, per la manera en com va tractar el col·lectiu, i no vam rebre el suport que hem rebut ara. Així que no, pensem que no hi ha aquesta fractura i penso que fins i tot segurament hi haurà molta gent que pensarà que, ostres, no, quina exemple de lluita i de persistència.
1: Per acabar, entén els sindicats que ells van aixecar de la negociació?
5: Bueno, entenem que segurament ells tenien unes prioritats que no van creure que no es van sentir escoltats i que la seva manera de protesta ha estat aquesta. Nosaltres ho respectem, evidentment, no? Nosaltres les nostres prioritats eren molt clares. Evidentment hi han qüestions que ens hagués agradat molt també situar-les, com el tema de la llengua, per exemple. Per nosaltres això era un tema fonamental, però sí que és veritat que el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat, és un marc polític, és un marc conceptual i l'hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda, però en temes doncs, com és inclusiva, per nosaltres pensem que hem fet un salt increïble. De fet, són 6.413 noves dotacions, que és una dotació mínima, per tant, menys d'això no es podrà implementar, al contrari, la idea és anar més, i el tema del salari, el tema del retorn del deute. Per nosaltres eren claus aquestes qüestions, les hem pogut situar, ens ha quedat la clàusula de revisió salarial pendent perquè havíem d'entrar en una batalla amb funció pública que traslladava el conflicte cap allà, i la veritat és que, bueno, era difícil.
1: La Iolanda Segura, la portaveu de l'OSTEC, avui al suplement, a partir de les 9 també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies, bon dia, felicitats.
5: Molt bon dia a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Tres minuts passen d'un quart de nou del matí. Hem sentit la primera part d'aquesta negociació. A partir de les 9, la segona, en aquest estudi, la consellera Esther Niubó. El dia d'avui ens deixa també altres negociacions. En aquest cas, la negociació dels sindicats i educació, de moment sembla que arriba a bon port. En clau internacional, en canvi, les converses entre els Estats Units i l'Iran estan encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense acord i es fa difícil pensar que això pugui canviar aquestes properes hores. Entrem en el detall. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta fil per randa les línies vermelles del president nord-americà. D'una banda, la reobertura de l'estret d'Hormuz, de l'altra, que el país persa abandoni les aspiracions nuclears. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolàs mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: Donald Trump no ha estat l'únic a pronunciar-se. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat el president nord-americà des de Singapur. Pete Hegseth assegura que Trump és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat al règim dels ayatolàs que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
7: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... En som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: Sobre el terreny, algunes veus lamenten que la guerra està enfortint el règim dels ayatolàs en lloc d'afablir-lo, com pretenien els Estats Units i Israel. És el cas de l'activista iraniana Sanam Naraghi, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països. En declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que l'únic camí per millorar la situació de la població iraniana és la via diplomàtica i reclama més implicació de les Nacions Unides per resoldre el conflicte.
8: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional en periodistes, pots tenir més repressió.
1: Trump no ha pogut anunciar encara un pacte amb Teheran, però sí que pot fer bandera de gaudir d'un bon estat de salut. Fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual al president nord-americà i, segons l'informe, es troba en un estat de salut excel·lent, amb bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. De fet, el metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Donald Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Per tant, tot i que el president dels Estats Units farà 80 anys d'aquí dues setmanes, el seu cor diu que és el d'una persona de 65 anys, segons aquest informe. Trump també ha excel·lit en les proves cognitives, ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30, això sí, els metges li han trobat una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos es van despertar rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera normal a la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i alerta del calendari vacunal. Almenys ell es vacuna. Un quart i mig de 9 del matí, a Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes. El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron. És una nova sortida de to del líder rus contra els països comunitaris a qui retreu que l'assenyalin per sistema. Putin està fart que l'acusin de preparar-se per a una guerra contra Europa i replica als líders europeus que això és ras i curt mentida. Recorda, a més, que no seria estrany que un dron ucraïnès hagi sobrevolat Romania.
9: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
1: De fet, els països de Zelenograd, els veïns de Zelenograd, un districte als afores de Moscou, també reben els atacs de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells i, malgrat la por, asseguren que només els queda resignar-se mentre duri la guerra.
10: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i, de sobte, un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
11: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
10: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
12: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Però què hi farem? Continuarem vivint.
10: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
13: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
10: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
1: 6 minuts per 2:15.

0: Aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
1: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
2: A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, segueixen amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV, i és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té la doble nacionalitat. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
3: Originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'ordre de Sant Agustí.
4: Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad. Y lo cual me permitió una vez, yo le dije, Padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, está embarazada, le digo, y ¿puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
5: Mi papá me dice que le encantaba comentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir, jovial. Aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
3: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Gí hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
6: El agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa en acció.
3: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
2: Dos minuts per dos quarts de nou del matí. De tornada a Catalunya, creix el malestar entre la defensa de Jonathan Andic per la manera com els investigadors i la jutgessa estan tractant el cas. Aquesta setmana l'advocat de l'acusat ja va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona per l'ordre de presó, però ara van un pas més enllà i acusen un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves. Recordem que Jonathan Andic va contractar els serveis del detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3, per demostrar la seva innocència. Doncs bé, és Marco qui ha posat paraules al malestar de l'acusat. Lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que hauria estat tan fàcil com mirar les trucades que l'acusat va fer des del telèfon mòbil aquell matí per trobar-los. De tot plegat en parlarem, com sempre, a partir de les 10 avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que s'ha fet aquest divendres contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat en un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència. Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
7: Veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
2: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Es tracta de joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris. Santa Susana es torna a situar al mapa de la ultradreta europea amb una nova edició, la quarta ja, del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra entre ahir i avui en una finca privada d'aquest municipi del Maresme. L'alcalde de la localitat, Joan Campolier, assegura que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, mentre que l'oposició alerta que sí que hi ha eines legals per aturar el festival. En aquest sentit, la CUP ha presentat una denúncia davant dels Mossos perquè considera que l'esdeveniment

0: no disposa dels permisos municipals necessaris. Els anticapitalistes també han traslladat el cas a la Fiscalia per un possible enaltiment del feixisme i del franquisme durant el festival. El cartell de l'esdeveniment, difós des de fa setmanes a internet, reuneix grups musicals procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França. Però la polèmica ve pel fet que es consolidin comunitats ultres internacionals i que es normalitzin els discursos d'odi. Continua la polèmica per l'escàndol per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu l'any 2019, una polèmica que es va fent gran i de ben segur que continua portant cua. Recapitulem. La humorista Judit Martín va revelar al podcast La Ruïna que el director de teatre Lluís Pasqual va passar per real una imitació seva de Montserrat Caballé. Ens remuntem a l'homenatge que se li va fer al Liceu el 2019, en què se li va entregar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. Així explicava aquesta setmana Judit Martín què va passar els dies previs a l'homenatge. Li van demanar imitar la Caballé, una feina que, a més, mai li van arribar a pagar. Però és que no es va quedar aquí la cosa.
1: Repetir esas frases hasta la saciedad, ya, lo tenemos.
2: Y a día de hoy no te han pagado.
1: No, entonces llegó el día del gran homenaje.
2: Vale.
1: No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85, pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
2: ¿Eras tú?
1: Era yo. Que decía, estoy tan contenta que si algún día me fan un homenaje voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
0: L'home de qui parla Judit Martín és Lluís Pasqual i el moment en què es refereix és aquest.
3: Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
4: Ràdio Reus, aquí a Reus d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
5: Mort de vergonya.
4: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
5: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
4: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
6: Doncs miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge...
0: Aquesta veu de la Caballé... Puja, puja.
6: Que dirigeixi ell...
5: Això és una trampa.
0: Aquesta veu de la Caballé és efectivament la de l'humorista. La polèmica està servida, tot i que la mateixa Judit Martín ha confirmat que després de consultar-ho amb el seu advocat el cas està prescrit. El suplement aquestes últimes hores, atenció perquè hem pogut parlar directament amb Lluís Pasqual, assegura que tot plegat és un despropòsit, que no vol fer declaracions en veu alta, però sí que ens ha traslladat aquest missatge. Diu que tot plegat és un despropòsit i ens demana que el periodisme, llegeixo textualment el missatge, es dirigeixi a les fonts per comprovar què és veritat. Clar, la nostra rèplica, jo el que li vaig contestar és una de les principals fonts, senyor Pasqual, és directament vostè. L'altra, Judit Martín, que ja hi ha dit la seva. L'engany sembla evident, si Pasqual s'ho repensa i té ganes de dir-hi la seva, doncs mantenim l'oferta d'aquests micròfons del suplement, de la mateixa manera que l'any 2020 vam poder conversar pausadament amb ell des del seu refugi a Madrid amb una entrevista de la qual en guardem un gran record i que si us ve de gust doncs podeu recuperar al web catradio.cat/el suplement. Lluís Pasqual, que diu al suplement que tot plegat és un despropòsit. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. L'informe, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 30 de maig, també conclou que posar-se una vacuna no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb esclerosi múltiple que es vacunin abans que de començar el tractament amb fàrmacs, ja que els provoquen una forta baixada de defenses. Això els fa més propensos a tenir infeccions com el sarampió, la rubeola o la varicela. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Mar Tintoré, investigadora principal de l'estudi.
7: I aquestes medicacions a la llarga poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Pues vacunant d'entrada els nostres pacients.
0: L'estudi s'ha publicat a la revista nord-americana JAMA Network Open i pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Vull convertir-nos en estrelles de la nostra televisió amb... Tot a punt per donar el tret de sortida avui al 3CAT en viu a l'anilla olímpica de Montjuïc, una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT, portes obertes a partir de les 10 del matí d'un cap de setmana en què podreu gaudir de diversos espectacles exclusius. Hi haurà 5 escenaris diferents amb més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició molt especial del Foraster. El Quim Mas Ferrer reuneix avui a les 12 del migdia al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat el programa i a la mateixa hora, demà diumenge, concert de la quarta edició d'Eufòria amb tots els participants que interpretaran en directe els èxits d'aquesta última fornada del programa. I pels més petits de la casa també serà demà diumenge una oportunitat única per trobar-se amb tots els personatges del Super 3. Per assistir-hi només heu de demanar l'entrada gratuïta a través del web 3CAT i es recomana desplaçar-s'hi amb transport públic per facilitar la mobilitat. Nosaltres al suplement hi serem avui també amb una unitat mòbil a partir de les 12 del migdia i demà en directe al suplement des de 2:15 fins la 1 del migdia a l'escenari del suplement a l'anella olímpica amb un munt de cares conegudes. Ens visiten els 5 presentadors de l'estar passant plegats, el Queco Novell, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu, la Natza Ferrer, la Núria Marín, també amb la Marta Torné a les portes d'aquest concert d'Eufòria. Parlarem sobre la nova temporada de La Casa Nostra amb els protagonistes de la sitcom, el Dani de la Orden, el director, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta. Per tant, cap de setmana de festa, cap de setmana de 3CAT en viu. Avui hi serem i connectarem al llarg d'aquest programa i demà suplement en directe des de 2:15 fins la 1. L'Estiu ets tu és la nova cançó de l'estiu de 3CAT, la canta l'Aina Machuca, precisament. És la guanyadora de l'última edició d'Eufòria, que de fet també la interpretarà demà en directe al concert al Palau Sant Jordi. La cançó està feta pel Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La podeu escoltar ja a totes les plataformes de reproducció. I el 15 de juny, atenció, perquè torna el gat còsmic japonès més famós a la televisió. Doraemon torna a casa més de 32 anys després de la seva primera emissió en català. 3CAT recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió de Doraemon. A més, a partir del 20 de juny també es podran veure 6 episodis exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al canal Super 3. Tot plegat després de l'èxit del retorn de Bola de Drac, que ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, i de Doctor Slump, que supera el milió de reproduccions. Ara anem fins a Mallorca, on milers de persones han cantat la Balanguera, com sentim, tots a la vegada. Ho han fet per commemorar el centenari de la mort de l'autor del poema que s'ha convertit en l'himne mallorquí, Joan Alcover. Des de Palma, Caterina Carmany.
8: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
9: Una mobilització de desenes de milers de persones que els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
8: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
0: 2:15 de 9 del matí, petita pausa i els esports amb Anthony Gordon, presentat ahir com a nou jugador del Barça. Parla castellà ja, perquè diu que el seu somni sempre havia estat jugar al Barça. I també s'escalfa tot el tema Bernardo Silva, a punt d'arribar, també, de tancar aquest fitxatge. Enmig d'aquesta guerra, Barça-Atlètic de Madrid, amb un munt de tuits. Ahir el community manager de l'Atlètic de Madrid es va tornar boig, va començar a piular. Ara ens hi recrearem perquè, bé, per agafar crispetes, tot plegat.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
12: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
14: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
13: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
14: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega.
3: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
4: Peugeot.
5: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem venir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
16: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
15: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
15: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
15: Faci el temps que faci.
17: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
15: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
19: Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club blaugrana està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions, Albert Benet.
20: Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça a altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però el qual ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu. El fitxatge és un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
19: Seria, sens dubte, un altre cop damunt la taula sobre del Barça en aquest mercat de fitxatges. El primer ha estat aquest Anthony Gordon per uns 80 milions d'euros, un fitxatge que ahir, finalment, amb algunes hores de retard, es va fer oficial ahir a la nit.
20: Després va ser presentat i Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
21: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
20: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluïdesa perquè el Newcastle tenia un físio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
21: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So, muy emocionado.
20: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, com esteu sentint, però la majoria les va respondre en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
21: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans.
20: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
21: I think if I had to
20: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
21: My biggest goal to ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
20: Aquí Gordon, ara ho sentíeu, tornava al castellà per un moment i acabava subratllant que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal, somrient i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins al 2031.
19: Atenció, perquè d'aquestes últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través de Twitter, amb una sèrie d'atacs al Barça, tot bé per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu del Barça, per substituir Lewandowski. El periodista especialitzat en fitxatges, el Fabrizio Romano, va informar d'una oferta de 100 milions presentada pel Barça a l'Atlètic de Madrid i aquí va començar tot. I és que el club matalasser va negar que hi hagués cap oferta i va començar a fer aquests tuits burlant-se del Barça i del mateix Romano. Primer tuit simulant una oferta per, atenció, Lamine Yamal. Acompanyen el tuit amb una foto de Lamine i amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, suposo que intel·ligència artificial. Llegeixo textualment sense traducció, eh? Here we go, és la frase que comença sempre el Fabrizio Romano quan anuncia un fitxatge. Hemos enviado un fax al Barça con nuestra oferta de traspaso. 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio. No contents amb aquest tuit, després en van fer un altre sobre Pedri i després encara un altre sobre Rafinha que deia així, diu: para completar el 3x1 nos hemos venido arriba, vamos a tirar la casita por la ventana, el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Recordeu que el Tom Ford i el Smith són aquells jugadors inventats pel president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en unes declaracions sortint d'un reservat o d'un restaurant. Encara hi havia un altre tuit dedicat a Deco i després encara n'hi havia un cinquè disparant contra el Barça pel cas Negreira i per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor l'any passat. Diu, no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores, filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria, inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos, pero claro, nosotros tampoco se nos ocurriría tener el sueldo al vicepresidente de los árbitros, per tant, apunten directament a Negreira, y favores políticos para inscribir jugadores, parlen. Respeto y valores, demana l'Atlètic de Madrid, després d'atacar directament al Barça, amb aquest tuit, amb un lleó viral, que després en realitat t'adones que és un gos al vídeo. Sí, aquí apareix un lleó que en realitat és un gos, com vulguem dir que el Barça és un xaiet, en realitat. I es veu com s'acosta perillosament a un grup de persones provocant el pànic de tothom. En fi, per sucar-hi maduixes o el que vulgueu, el que us vingui de gust. Fa. És que, bueno, sí, ridícul. Ara, o sigui, des del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, és a dir, aquí no és un paio... No, no, és el compte oficial de l'Atlètic disparant que si Negreira, que si ara et faig veure que et fitxo, és, en realitat se n'estan enrient, o sigui, o estan dient que l'oferta que el Barça ha presentat per Julián Álvarez és ridícul, si és que hi ha hagut oferta, però clar, ara ets el Barça i què fas? Vas directament, o sigui, t'aixeques de la taula de negociació, dius, doncs ara sí o sí que m'he de quedar Julián, passi el que passi?
20: Home... I aquí va arribar a pensar ahir que havien hackejat el compte de l'Atlètic.
19: Bueno, és que no té precedents una historieta d'aquestes. A tot això, avui a les 6 de la tarda, Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions.
20: Luis Enrique defensa el títol com a campió amb el PSG, s'enfronta a Mikel Arteta, per tant, dos tècnics cara a cara han passat blaugrana.
19: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia.
19: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Ai, quina estampa que tenim al cel del vespre, mirant cap a l'oest. Tres planetes molt brillants en línia, pujant des de l'horitzó, el sempre complicat Mercuri, que ara es troba en magnífica ocasió per veure'l per qui ho vulgui intentar, més amunt Venus i més amunt Júpiter, tots tres força a prop. I de matinada ja veiem Saturn a l'est abans de la sortida de Sol.
19: A quina hora ha sortit el sol avui a Capellades, a la noia?
4: Records a tots els de Capellades, que ella és la família de la meva sogra, En fi, tinc molts, molts cosins allà. 6:22.
19: A quina hora es pondrà?
4: A les 21:18.
19: Records de la família de la sogra. Gràcies, Joan Anton.
4: A tu.
19: Temperatura capellades a aquesta hora, Néstor Gómez.
0: Bon dia, 22 graus, en aquests moments una humitat al voltant del 70%.
19: A tot això, avui continua aquesta calor, però potser no tant amb aquests 39 graus i mig ahir en alguns punts del país, temperatura màxima. No sé si arribarem avui, per sort, esperem que no.
0: No, és a dir, avui ja tira enrere el termòmetre. Avui baixaran entre 3 i 4 graus les temperatures a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot i baixar 3 i 4 graus, la temperatura serà de calor intensa perquè les màximes rondaran la xifra dels 35-36 graus, com dèiem, a Lleida, a Vinebre, que ahir va ser on van arribar els 39,5 graus, una temperatura de canicular, podríem dir, és a dir, ple estiu. Recordem que des del 2014 cada any estem arribant als 40, però fins al 2014 hi havia anys que passava l'estiu per Catalunya sense arribar als 40 graus, una situació que tenia més associada a temes d'Extremadura, d'Andalusia, doncs ha vingut per quedar-se, però és que no només a l'estiu o en plena canícula arribem als 40, si és que pràcticament estem a finals de maig i gairebé vàrem tocar la xifra dels 40. Aquestes temperatures avui ja no es donaran, baixa el termòmetre arreu del país, temperatures al voltant dels 32-34 graus a la Catalunya central i a la façana costanera entre els 28-30-31 graus a tot estirar. De calor en farà avui i en farà demà, però com dèiem, sense arribar als extrems tan alts d'ahir. I tot això en un dia que es presenta assolellat, amb teranyines de núvols alts, alguns bancs de boira que fins i tot han fregat la costa de Barcelona, amb tendència a marxar, i en canvi el que sí que tindrem aquesta tarda i també la tarda de demà diumenge són els ruixats i les tempestes al sector del Pirineu. Veurem créixer les grans nuvolades i possiblement deixin fins i tot alguna calamarsada. Una situació de sol al matí i ruixats a la tarda que tindran continuïtat els primers dies de juny.
19: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.

0: vosaltres.
1: Ei, Olga, bé. Som-hi tots.
2: Ti me pregunto si tengo mucha novia.
0: M'encanta, eh?
1: No tenim els tu, Eduard?
3: Me la sé, aquesta.
0: Diu aquesta, com si les altres sí.
1: Vostè és el Delfí pel dia que la porta s'acabi?
4: Més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa.
0: La meva àrea.
1: Vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR? De Café con Ron és el Costa.
5: No, és...
6: Sí, jo, sobretot...
5: Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, ara, tota la meva vida, i si el Ron és bo, a Ron
6: ara,
5: Solet...
6: Les veritats.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 30 de maig del 2026 i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iolanda Segura.
1: Estic contenta d'haver arribat on hem arribat.
2: La portaveu de l'USTEC ha celebrat fa una estona aquí el suplement al preacord dels sindicats d'educació amb el govern. Contempla un augment del sou de fins a 600 euros mensuals en 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. De seguida també el suplement, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Donald Trump.
2: Que, en canvi, no pot vantar-se d'haver arribat a cap pacte amb Teheran. Les converses entre els dos països estan estancades. Això sí, Donald Trump pot celebrar que gaudeix d'un molt bon estat de salut. Segons els resultats de la revisió mèdica anual, el seu cor és el d'una persona de 65 anys, malgrat que el president dels Estats Units està a punt de bufar les 80 espelmes.
0: Doraemon.
2: El gat còsmic més estimat torna a casa més de 32 anys després de la seva primera missió en català. 3Cat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 9.
2: Detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
0: El 5.
2: Els escenaris que hi haurà a la plaça del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que arrenca avui a les 10 del matí. Nosaltres hi serem demà a partir de quarts d'11, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per a tots els públics.
0: 340.
2: Els pagesos joves que s'han incorporat al camp a Catalunya aquest any és la millor dada des del 2019 i suposa un increment del 16%. El Departament d'Agricultura celebra que el sector agrari tingui futur i relleu generacional.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Un mateix 30 de maig, en aquest cas del 1999, al Parc de la Ciutadella es va celebrar la primera festa del gos ciutadà, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Se'n va fer resolta la notícies.
3: Els problemes que generen els gossos a la ciutat no són culpa en general dels mateixos
0: gossos. Proves d'habilitat, concursos i xerrades i fins i tot un diploma pels gossos més cívics de la ciutat.
4: Els gossos tenien molta mala campanya. I aquí
0: a dia d'avui hi ha prop de 175.000 gossos cansats a Barcelona, o el que és el mateix, un gos per cada 10 persones. Els noms més posats són Coco, Kira, Kala, Luna i Thor. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un pipicà, des d'un concert de Pitbull o des de la discoteca on heu fet perreo tota la nit amb el noi de la barra.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui Marina Laminos a La Vanguardia ens ha sorprès veure una foto de Joan Manuel Serrat en portada. Un poble de Madrid retira el seu nom d'un edifici municipal.
2: Es tracta d'Alguete, una localitat de 30 quilòmetres al nord de la capital de l'estat, on el govern del PP ha decidit canviar el nom d'un equipament públic. Justifica la decisió per la falta d'arrelament del cantautor amb aquest poble, sense tenir en compte que Serrat va ser present a la inauguració del recinte l'any 2007. En un ple extraordinari fet a porta tancada, l'Ajuntament ha aprovat rebatejar l'espai amb el nom de Cruz Epifanio Mateo Fernández, fundador i primer director de la banda municipal d'Alguete, un municipi de 21.000 habitants.
0: 3 minuts per les 9. Pausa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, al suplement.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Ula. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neu...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
5: Bon dia.
4: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
5: Això mateix.
4: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
5: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale, llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
4: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
5: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
4: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
5: 100%, sí, sí.
4: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo a la meva escala ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
5: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
4: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
5: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
4: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
5: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment, hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall, però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
4: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
5: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives, per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
4: Més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus, doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
5: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència. Per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no?, de millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no?, d'aïllaments tèrmics. També a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no?, diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
4: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
5: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no?, tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre, això és una cosa que es sol preguntar també, no?, a l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant, com sé què m'està generant, no? Doncs hi ha aplicacions digitals, no?, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades, i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
4: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
5: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
4: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
5: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny del nostre, de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no?, que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no?, doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
4: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
5: Gràcies, Isabel.
6: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Bona tarda, nosaltres som la Maria René, la Sonali, la Gabriela, la Wendy, la Soraya i jo la Fàtima i som un grup de primera integració social de l'Institut Severo Ochoa. Avui estem aquí per parlar de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 10, la reducció de les desigualtats entre països. La ODS número 10 és un dels objectius de desenvolupament sostenible que promouen les Nacions Unides i el seu nom complet és reducció de les desigualtats, que bàsicament vol dir treballar per fer un món més just on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, visquin on visquin o tinguin les condicions que tinguin. Aquest objectiu busca reduir les desigualtats entre rics i pobres, entre països rics i països amb menys recursos, però també dins de cada país, ja sigui entre homes i dones, entre persones migrades i població local. I és un repte i un objectiu molt gran, però molt necessari si volem una societat més igualitària i sostenible.
1: Hem escollit treballar aquesta ODS perquè considerem fonamental visibilitzar i combatre les desigualtats socials, econòmiques i polítiques que afecten a milions de persones arreu del món. Treballant aquesta ODS ens permet aprofundir en aquestes problemàtiques, entendre les causes i reflexionar sobre com podem contribuir a construir un món més equitatiu i inclusiu. La ODS 10 estableix 10 objectius per combatre la desigualtat. Nosaltres hem destacat les tres que considerem més rellevants. Com primer, promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, de la seva ètnia, del seu sexe, del seu origen, de la seva religió, de la seva discapacitat i de la seva situació econòmica, d'aquí a l'any 2030. Com segon, garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats en els resultats, eliminant lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions i mesures equitatives. I per últim, facilitar una migració segura, ordenada i regular mitjançant polítiques migratòries planificades i bé gestionades.
2: Des de la Font de les Nacions Unides hem trobat unes estadístiques, informació molt important que ens ha sorprès a totes. Per començar, el 2022, més de 7.000 persones van perdre la vida a les rutes migratòries. Aquestes xifres ens recorden que darrere de cada estadística hi ha persones, hi ha famílies que arrisquen tot buscant un futur millor. Després tenim, entre el 1990 i el 2019, que les desigualtats d'ingressos entre països es van reduir a un 37%, però les desigualtats internes van augmentar. Això vol dir que globalment els països es poden, encara que estiguin a prop, en termes econòmics, dins dels mateixos territoris creixen diferències. Per últim, l'última estadística, el 2022 hi havia 34,6 milions de persones refugiades, que és una xifra bastant precedent. El 41% eren infants.
0: La migració és un fenomen global i molt complex, que sovint respon a una combinació de factors, ja siguin econòmics, polítics i socials. Una de les principals causes de les grans desigualtats entre països poden ser les diferents oportunitats de feina, l'accés a serveis bàsics o les males condicions de vida. Tot això fa que milions de persones es vegin obligades a deixar enrere a casa seva per tal de buscar un futur millor i un futur segur.
2: Dins d'aquest col·lectiu migratori, nosaltres hem volgut aprofundir en les dones migrades. Aquesta elecció no és casual, sinó que som un grup de 6 dones que totes tenim un vincle directe o indirecte amb la migració, fet que ens dona una perspectiva més propera i personal sobre aquesta temàtica. Les dones migrades es troben en doble situació de vulnerabilitat, principalment perquè hauran d'afrontar les dificultats que tenen al emigrar i, per altra part, pateixen la desigualtat de gènere, que limita el seu benestar i la seva autoestima.

0: Nosaltres hem fet una entrevista a Mercè Meronyo, la coordinadora del servei Àmbit Dona de la Fundació Àmbit Prevenció. És una entitat pionera en el treball de reducció de danys, principalment en dones amb drogodependència. Aquesta entitat està ubicada al barri del Raval, Barcelona. És una entitat que dona suport integral a la salut física, salut sexual, reproductiva, atenció psicològica, assessorament jurídic, atenció social a dones nacionals, dones migrades, transsexuals, femenines i persones que exerceixen la prostitució, persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. A més, també es fomenta la prevenció i l'atenció a les violències masclistes, promovent l'apoderament i l'autonomia de les persones usuàries.
1: Primer voldríem parlar sobre el servei Àmbit Dona. Aquest servei va ser creat l'any 1993 com a associació i va néixer al barri del Raval, centrar-se en persones que s'injectaven heroïna. Principalment, entre els anys 1995 i 1997, a Ciutat Vella van començar també a treballar amb treballadores sexuals. Després, a l'any 2000, l'entitat es va convertir en fundació i va veure una ampliació de treball als col·lectius més diversos.
2: Durant l'entrevista amb la Mercè, ens ha anat comentant que les dones pateixen molta desigualtat en àmbits econòmics, a l'hora de trobar feina, tenen oportunitats que els homes doncs, no serien el mateix, les condicions de vida són més diferents i sobretot accés a l'habitatge. En definitiva, és a dir, que viuen en una gran varietat de desigualtats que afecten a la seva autoestima i molt.
3: Per fer-hi front, la Fundació ofereix recursos específics a dones migrades basant en un suport professional multiètnic i multicultural. A nivell econòmic, intentem cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i la higiene. També donen suport en qüestions administratives, com l'obtenció

0: Bueno, a partir del debate, pues hemos tocado un poco acerca de la ley de extranjería, la cual en la actualidad suposa muchas limitaciones para obtener la regularización. Pero a la dona suposa un doble obstáculo por el fet de ser también migrada, entre la cual es troba la reglament per reagrupament familiar, a depender d'una altra persona, limitant l'accés del permís de treball. Per tant, suposa una dependència econòmica de la dona. També està el reglament social, que estipula que s'han d'acreditar 3 anys continuos de residència i un contracte laboral de 30 hores. En el cas de mares solteres, per exemple, aquesta arrel suposa un major límit perquè al no tenir suport familiar això suposa una altra limitació més.
1: Totalmente de acuerdo con tú, mi querida Gaby. Tot i que existeixen recursos i serveis que ofereixen informació, assessorament i suport per a dones migrades en situació de vulnerabilitat i en situació administrativa irregular, és evident que hi ha lleis que limiten els drets de les dones estrangeres per a regularitzar la seva situació. I això suposa que aquestes dones pateixen més discriminació i es veuen obligades a realitzar treballs precaris que siguin explotades, i en aquestes situacions l'únic resultat és la feminització de la pobresa, que no ens ajuda a avançar cap a la igualtat i l'equitat de drets. Per això és molt important que cada vegada més siguin persones amb formació en perspectiva de gènere que legislen amb plena consciència d'igualtat i equitat entre dones i homes.
0: L'empadronament és un altre fet indispensable per poder accedir als serveis públics. No obstant això, aquest procés resulta molt dificultós perquè no sempre estan disposades les persones a empadronar. Si bé és cert que existeix l'opció d'empadronament sense domicili fix, el procés pot trigar més d'un any i no els brinden tots els ajuntaments. Aquest és un requisit indispensable per a començar el procés de regularització, pel fet que des del moment que estic empadronada es compta que estàs dins del territori espanyol. Amb el padró sol·liciteu la targeta sanitària. Sense això, no és possible accedir a les ajudes socials. Aquest és un gran limitant per a la població migrada.

0: La Mercè ens va compartir el testimoni d'una dona migrada que va arribar fa 2 anys i que, malgrat els esforços, encara no ha pogut regularitzar la seva situació. Ens explica que si fos que, perquè actualment viu en un dels pisos de la identitat, es trobaria en una situació de màxim risc. De fet, afirma amb contundència que podria haver estat trobada morta al carrer.
1: Moltes dones arriben a l'entitat amb VIH, que és fruit de la precarietat, de la manca de recursos i de viure en la irregularitat. Si no contactéssim amb el servei, probablement no tindran accés a un tractament mèdic ni cap mena de suport.
2: Wow. Doncs és el que hem dit abans, no? Jo penso que gràcies a aquest servei aquestes dones doncs, poden viure amb dignitat i, com ha dit ella, que poden estar al carrer mortes perfectament, però gràcies a ells doncs, tenen un suport, és el que he dit abans, un suport físic, un suport també material, que no ens oblidem d'això.
3: Sí, sí, sí.
4: També jo vull destacar la importància de l'associacionisme entre dones. Mm. Per exemple, nosaltres, com ens estudiem d'integració social, podem fer pinya en un futur i associar-nos per a impulsar moviments que canvien el sistema. Per a tant nosaltres com mujeres migrades, com per a les que venguen en un futur. I així aportar a aquesta societat el nostre granito de arena per a millorar-la. Y ya, y marcar como dejar nuestra huella, tanto como mujeres que venimos de otros países, dejar nuestra huella positiva en este país. Yo lo veo como una forma de agradecimiento también a lo que este país nos ha dado como mujeres. Es, totalmente. En mi caso,
2: sí, totalmente.
4: Lo pienso así.
0: Como va a dir la nostra companya fa un moment, si bé existeixen diferents associacions, fundacions que venen recursos per a la població de dones migrades, la principal limitació i on es veu clarament la desigualtat comença per les lleis, que és la cabeça donde todo, a partir de tot esto, empieza. Es importante también destacar la labor que se fan desde estas asociaciones, como por ejemplo Ambitona, donde nuestra compañera Wendy ha trabajado. Y gracias al trabajo conjunto que se hacen de distintas, ¿no? Es importante hablar de que vienen trabajando desde hace muchos años y que todo lo que se ha conseguido hasta ahora, por ejemplo, las reformas que se han hecho en las leyes, pues es gracias a que ha habido gente, mujeres, trabajando detrás de esto.

0: durant l'entrevista, al final de l'entrevista, li van preguntar que si tenia una visió del futur del servei. Ella ens va dir que sí que tenia una visió al principi, però que va anar canviant amb el temps, que realment el servei al principi el volien enfocar, doncs, com ha dit la meva companya, només a treballadores sexuals, però sí que reconeix que seria una desigualtat, ja que si es limita el servei únicament a un col·lectiu no seria just ni equitatiu. Bueno, jo aquesta vegada sí que estic d'acord, perquè sí que és veritat que les dones les treballadores sexuals també pateixen molta discriminació, tenen molts problemes, però si nosaltres el que volem és tenir una societat més justa, equitativa, doncs enfocar només el servei a un col·lectiu també és discriminar les altres dones en qualsevol situació de vulnerabilitat. Bueno, és el que penso realment.
1: Sí, com ha comentat la Soraya, penso que centrar només el servei només a treballadores sexuals crea una altra desigualtat, ja que deixa fora moltes dones que també necessiten aquest servei i necessiten suport.
2: Per mi, pues, donar suport a diferents casos de dones seria lo ideal, ¿no? Però també poden existir persones que estan como familiaritzats pues, en un solo cas, com per exemple amb treballadores sexuals i les agradi ese àmbit, però claro, també seria lo millor tractar a dones amb més problemes que necessiten i tal.
3: Crec per mi que estic totalment d'acord amb les meves companyes que tothom deve recibir unos ciertos apoyos en ciertas etapas de nuestra vida. Pero que también es verdad que en algunas ocasiones algunas mujeres tienen que recibir mucho más apoyo porque a lo mejor han sufrido más o tienen muchos más problemas de los que por fuera se le pueden notar. Que para mí estaría bien, en medida de lo posible, del pasado del tiempo, que se podrían crear muchísimos más espacios así de ayuda por todo Barcelona, pero cada uno dedicado a ciertas donas, o sea, con ciertas problemáticas, para que así se enfoquen más en el problema de la persona, no sea un poco más generalizado por el tema de los trabajadores que estén ahí con ellos, que estén ya especializados sobre el tema, mucho más a profundidad. Que sea menos superficial todo, para que recibiera mucha más ayuda.
0: Hi ha una part que has dit, que és que el servei vols que s'expanda per Barcelona, però sí que és veritat que una part de l'entrevista se li van preguntar i ella va dir que realment a l'Ajuntament de Barcelona no li interessa tenir aquest servei, perquè doncs el que volen és enfocar la seva mirada en altres coses. Principalment, ella va destacar la intel·ligència artificial i que tractar amb aquestes dones realment com que no era tan important,
3: claro,
0: com destinar els diners a aquestes dones.
3: Claro, ¿sabeu? Eso también lo tenemos presente todos, que aunque lo tenemos presente en algunas personas, los que lo tenemos, no hacemos nada para ir en contra de eso. Lo dejamos todo que fluya tal cual y no hablamos ni luchamos a por ello tampoco. Porque todo el mundo también quiere un mundo mejor, hablamos de un mundo mejor y un mundo donde se pueden ayudar a muchas más personas, en cuanto en realidad no hacemos nada por ello. Los que podemos hacer, no hacemos nada.
4: No, yo me repetiría una y otra vez, me repetiría, pero ya para simplificar más y coger cada cosa que habéis dicho, a mí me parece que nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande, desde mi punto de vista, de unirnos, estar unidas en esta lucha para que evitar tanta invisibilización de las mujeres y sobre todo el feminizar la pobreza. O sea, lo que yo desde mi punto de vista veo es que se quiere hacer a las mujeres cada vez más pobres. Una mujer pobre es fácilmente manipulable, discriminada y estigmatizada, ¿sabes? Entonces, nosotras tenemos una responsabilidad grande dentro de la sociedad, yo lo tengo muy claro, y nunca bajar los brazos delante de la lucha por la igualdad de derechos y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es la única forma de llegar a una sociedad más justa y equitativa.
0: Sí, sí.
3: Completamente.
0: Bueno, ara, si no us importa, passem a les recomanacions, perquè si seguim amb el debat no acabem. Bueno, ara ens agradaria recomanar algunes escriptores, alguns llibres també, que alguna de nosaltres ha anat llegint al llarg d'aquest treball i que ens han, doncs, que tenen informació molt important. Ui. I ens agradaria compartir-lo.
5: Nos agradaría comenzar destacando el llibre Mujeres y desigualdad de oportunidades. Es una obra que recull las veus, las experiencias, las lluites y el análisis de diversas dones que han viscut de primera mà las consecuencias de las desigualdades estructurales de lo que estábamos parlant anteriorment. Aquest llibre no només dona visibilitat a les situacions d'injustícia que sovint queden invisibilitzades, sinó que també planteja temes que haurien de ser centrals en el debat social actual. La bretxa salarial, per exemple, l'accés desigualtat a l'educació i l'àmbit laboral, la invisibilització del treball domèstic, sobretot, o la discriminació múltiple que pateixen moltes dones, especialment les migrades. A través de les seves pàgines es convida a una reflexió profunda sobre el sistema social i econòmic que perpetua aquestes desigualtats.
0: A mi m'agradaria destacar la figura de Chimamanda Ngozi Adichie, que és una escritora nigeriana que és reconeguda internacionalment perquè defensa el dret de les dones i en contextos marcats en la colonització i en la migració. A través té dos llibres que són importants, que són Todos deberíamos ser feministas i Chica y Jewels, crec que es diu així. Però bueno, Chimamanda denuncia les formes que doncs discriminar a una dona i també la seva veu és molt potent del feminisme contemporani i ajuda a entendre les desigualtats que hi ha a través de diversos factors, ja sigui l'origen, ja sigui la classe social, la ètnia també.
1: I bueno, també volíem parlar del llibre Maldito Estereotipo, de Yolanda Domínguez, que és un llibre que ofereix una anàlisi crítica sobre com els mitjans de comunicació, la publicitat, contribueixen a generar i a reforçar estereotips de gènere. Yolanda Domínguez és una artista visual i una activista feminista que analitza com aquests missatges que rebem des de petites condicionen la manera en com les dones es veuen a si mateixes i com les veu la societat. És un llibre que recorda que la desigualtat no només es troba política i econòmicament, sinó tot allò que consumim cada dia, ja sigui culturalment, educatiu, entre moltes més coses.

0: També hem volgut incloure llocs com centres, associacions i ajuntaments que ajuden a dones migrades. Bueno, aquests espais ofereixen informació i recursos útils per trobar feina. Estudiar o fer tràmits com empadronar-se, homologar títols. I bueno, un dels ajuntaments de Barcelona que sale en la seva pàgina web sale en un apartat que té un servei per ajudar a les persones migrades. Fan sessions informatives per donar-los la benvinguda i orientar-les per com orientar-se aquí a Barcelona amb documents, ja sigui empadronar-se i tot això. Després hem buscat un centre que es diu Dones Palante, que és una associació que ajuda a dones migrades en diferents aspectes, com per exemple fer papers d'estrangeria, rebre suport personal pues, en moments complicats que tenen, trobar feina o començar a un petit negoci. Un altre centre, que és una ONG, que es diu Impavi, que ajuda a persones migrades perquè puguin viure millor, no? Que volen donar suport en molts aspectes a la vida. Alguna de les coses que ofereixen també és informació i ajuda per trobar feina. Bueno, bàsicament, aquests centres es basen pues, en el suport de acompanyar-los, no? Aquestes persones nouvingudes al país.
1: Vale, doncs ara ens agradaria fer, ja per acabar el podcast, com unes aportacions molt petites de l'ODS, de tot en general, i per últim sí que seria una conclusió que també és molt curteta de tot el treball general. Bueno, m'agradaria començar a mi. Jo penso que aquesta ODS és molt important perquè ens pot ajudar a obrir noves oportunitats, noves portes. També penso que, com hem anat dient durant tot el podcast, aquesta ODS ens pot ajudar a tenir una societat més doncs, equitativa, més respectuosa, i que també es pot ajudar a créixer personalment i professionalment.
2: Bueno, després de fer una recerca sobre aquest objectiu de desenvolupament sostenible, de buscar informació sobre les desigualtats que hi ha actualment entre països, he entès que no és només qüestió de diners, sinó de drets i d'oportunitats. Reduir les desigualtats vol dir construir una societat on tothom tingui un lloc, on les diferències no siguin un obstacle, sinó doncs, que ens ajudin a créixer com persones.
3: Demanar realitat, que vivim com a dones migrades, la ODS ens recorda que la lluita per reduir les desigualtats no pot deixar-nos enrere. És hora que es reconegui la nostra força, es garanteixin els nostres drets i es creïn les condicions justes perquè puguem viure amb dignitat, lliures i amb igualtat d'oportunitats. El canvi comença escoltant-nos.
4: Després d'haver investigat sobre aquesta ODS, considero definitivament que la desigualtat i la bretxa que existeix en la població migrada és una qüestió real estructural que inicia des de les lleis, que és el pilar que, i defineix els requisits per al procés de regularització. És important abordar aquest tema de desigualdad a una mirada interseccional.
0: Vale, para mí escoger el tema de reducción de las desigualdades me ha agradat molt porque también no va a incluir solo a las donas, también a los homes, porque podem tener también desigualdad a los homes. Es un tema molt ampli on viuen en un món de ple de desigualtats, no? Tants com dones i homes. Nosaltres hem centrat en les dones migrades, ja que és un tema que nos ha cridat més l'atenció. Crec que és molt important que hi hagi més recursos per poder donar suport a aquestes dones, ja sigui amb informació o fins a tot ajudant simplement a escoltar-les, ja que poden estar passant per problemes i no tenir amb qui desahogar-se. Bueno, aquest tema m'ha obert molt els ulls perquè almenys jo no sabia gaire sobre els recursos que existien cap a aquestes dones.
5: Crec que la igualtat i l'equitat al món només podrà ser possible en l'educació inicial basada en igualtat de drets humans, igualtat de gènere, on dones i homes tinguin accés a les oportunitats en la mateixa proporció, ja que és aquesta igualtat d'oportunitats entre dones i homes un element fonamental per al desenvolupament sostenible i la pau mundial. És especialment important derribar les barreres estructurals i culturals que dificulten la plena equitat en molts països per d'aquesta manera erradicar la discriminació i en ella les desigualtats que ens envolten com societat, a més de promoure polítiques inclusives per avançar cap a un món més just.
2: I bueno, per donar per finalitzat el nostre podcast i la meva companya Soraya, farem una conclusió general de tot el treball. Aquest treball ens ha fet obrir els ulls sobre realitats que són sovint silenciades i ens ha fet ser més conscients de les necessitats de repensar la societat des d'una mirada crítica, feminista i inclusiva. La lluita contra les desigualtats és una responsabilitat compartida que comença per escoltar-nos, entendre i actuar.
1: Doncs fins aquí el podcast. Estem molt contentes de ja haver-lo acabat i haver gravat. I res, doncs moltes gràcies.
5: Muchas gracias.
0: Gracias.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem de ritme, d'harmonia, de timbre. Us volem parlar de música, de llibres, però des d'una manera molt particular, perquè quan llegim un llibre, normalment li posem una banda sonora, la pròpia, una música que ens acompanya. A vegades són músiques que ens acompanyen durant la vida i les adaptem a les nostres lectures, però en aquesta ocasió tenim un regal molt especial. Us presentarem un llibre i el seu autor, que és director d'orquestra, ens presenta la banda sonora per poder llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Vinyes. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos. És una càrrega bastant important i a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y Demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món, doncs, li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més, però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera. Empreses il·legals.
0: I per tant, a partir de d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y Demonios, que, bueno, en primer lloc està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que sóc bilingüe, no, sóc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc, però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany, perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors la meva, doncs, la meva època estudiàvem, no estudiàvem català encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès, i està fet en castellà. Però clar, aquí, fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb aquesta, amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, com un assaig, no? Vaig a agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això, que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba a la gent, perquè, tornem-hi, són xifres.
0: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi,
1: que ens arribi
0: a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
1: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes que la gent pugui sentir-se identificat. I com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
0: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
1: correcte.
0: El poder.
1: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, hi ha actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
0: d'homes
1: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, val?, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors és un món lluminós, on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè com sabem no existeix el que tot està bé,
0: ni la
1: perfecció. Exacte. No. I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit, té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, al tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
0: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía, y defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
1: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes. Si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosotros, els com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només es requereix una mica entrenament i força, val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaria en un món molt salvatge.
0: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força, eh?
1: Sí.
0: No pot ser delicadet.
1: Més enllà.
0: Perquè la màgia és també
1: és
0: un desig prohibit.
1: Sí,
0: no?
1: és simbòlic, sí.
0: I també es relaciona la màgia en coses prohibides i poc masculinitzades.
1: Sí. Fixa't bé que les guerres són també potenciades, i portem 5.000 anys de guerres contínues.
0: I no s'acaben.
1: No s'acabaran mai.
0: I més ferotges.
1: Mentre els homes siguin els que porten la batuta,
0: la regna, sí,
1: els senyors de la guerra, que els hi diem, doncs sí, seguiran t'hi havent-hi. Per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe. Realment és així. No és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor, perquè no hi ha temps, passen masses coses, però entremig descobreixen inclús llibres prohibits. Aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fixa't, ara t'enumeraré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat, de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
0: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
1: Absolutament. Sí.
0: Són molt rigorosos amb
1: Són
0: això.
1: Molt rigorosos.
0: No li posen gens d'erotisme a les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
1: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, la nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no?, que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18-19, ens trobem davant del món totalment secs.
0: Totalment.
1: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
0: El repetir patrons.
1: Sí.
0: És molt perillós, no detectar els patrons.
1: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epstein i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder amb tots aquests temes, no? Per tant, aquest llibre, en el fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
0: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell
1: aquest, els dos es troben,
0: aquest, sí. Es troben aquest dimoni podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols, vull dir, perquè sí. La nostra vida també està rodejada d'arquetips que a vegades tampoc sabem identificar.
1: Sí.
0: I aquest també és un problema, eh?
1: Exacte, sí. Fixa't, clar, sense entrar molt en detall exactament, però sí, diríem, el que és aquest món gris, que li dic jo, que ja surt aquí molt ben definit, on viuen aquests dimonis, és a dir, és la societat nostra, pràcticament, on tot és comerç, on cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi, és a dir, estem al mig de les aigües, no som, som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així, per això hi ha gent doncs, que al final el que diem, no? Un, que van a la guerra, però ells doncs, estaven fent, eren persones normals, no?
0: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, maquetar-lo, la correcció, sí. Que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne d'alguna manera, guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
1: Sí.
0: Qui confiarà en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y Demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
1: Mira, clar, va venir sol, perquè clar, jo soc violoncel·lista també, eh? El violoncel que sona aquí doncs soc jo mateix. I realment dirigir una partitura de música o tocar una partitura amb violoncel, una música, no? Una melodia, té molt de semblant amb escriure una novel·la. Fixa't, perquè l'escriure una novel·la, clar, també necessita una... començaré definint una sinfonia. Una sinfonia, al final, és una estructura, realment. Una estructura amb una forma molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple la de Beethoven, que hi ha una introducció on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final, on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
0: Ah, bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després m'ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
1: Teníem un final esperançador, correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen, doncs, guanyar, però, clar, els hi toca després canviar la societat, el mundus novus, que li dic, es diu un món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. És això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
0: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els de dalt no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh? Sí. I això ens passa a la vida real, eh? O sigui, amb qualsevol empresa això també passa, eh? Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
1: sí,
0: que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant, és una novel·la molt estructurada, molt guiada. perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí, si té un objectiu amb un altre llibre, per tant això ha d'estar molt ben tancat, no està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament, com pugui ser una sinfonia, eh?
1: Sí, de fet, bueno, el tema de narrativa ja em vaig, abans d'arrencar, diguem, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal. I realment em vaig passar primer fent uns esquemes, eh? És curiós. Uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
0: Molt bé.
1: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
0: Ara vull fer un paral·lelisme, eh?
1: Sí.
0: I poder tallem una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
1: sí,
0: d'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics, i el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el califico un dels instruments, des del meu punt de vista, eh? Un és el saxo,
1: sí,
0: i un altre la guitarra també, però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
1: sí,
0: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa, sí, però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què penses tu? És realment el violoncel per tu un instrument eròtic?
1: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall. Però el violoncel agafa la veu humana, des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
0: I també és un instrument que no el toca molta gent.
1: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
0: Sí, els mestres, diguem-ne,
1: sí,
0: no? Els que tothom vol tocar.
1: Sí.
0: La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí, eh?
1: Sí.
0: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els

0: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
1: Sí, sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres que es diuen obligatoris també per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
0: Una altra pregunta també que et volia fer.
1: Sí, aquesta música és de John Williams, eh?
0: Sí,
1: original, perquè... del gran compositor de Tiburón, de totes.
0: Exacte.
1: Totes les grans...
0: Perquè tu ets molt cinèfil?
1: Bueno, a mi m'agrada molt el cinema, sí, sí, sí.
0: Perquè
1: molt.
0: Si seguim la teva... no sé si
1: el YouTube,
0: és una,
1: sí, el canal.
0: Si el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes, sí. Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
1: Sí.
0: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes.
1: Ah,
0: no?
1: Gràcies.
0: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més, tens cura de que hi hagi la música, hi hagi imatges de la pel·lícula. També porta la seva feina, això, eh?
1: Sí.
0: Tu fas tu?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí, sí. I és una part de divulgativa, diríem. Divulgar informació i vivències i músiques que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta molt diferent.
0: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esvern, aquí al costat... amb els cargolins, saps? No sé si saps la història de que en els santjustencs els diem cargolins.
1: No.
0: Ai, perdó, rifenyos. Ara ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs, en els espluguins, ens diuen cargolins. És una història també, bueno, d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem, però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta.
1: T'explico una anècdota, va, que
0: t'agradarà. Sí, sisplau.
1: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc. De fet, d'un parell de vegades en els assajos van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny. Doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis on quan sonava l'alarma, tota la resta del moment la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
0: La vida no s'atura.
1: No. Però clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia doncs, tot el tema de víctimes. El pianista... Vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter, de Mozart. Era molt Mozart. El concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós. I després dues obres de...

0: compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov, que es deia Himne 2001, que és una, justament himne en referència a la independència. Val? I després una melodia d'Escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. En aquests moments una cançó tradicional, tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors, i sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips, estem una mica en contacte per veure si si ens publiquen el disc, perquè és un disc en aquest sentit històric, perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que diríem posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
1: Clar, perquè per la guerra va començar, crec que al febrer del 22,
0: sí.
1: Si veuen a l'octubre...
0: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
1: Sí,
0: i... però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
1: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
0: Sí.
1: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes, els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, doncs, amb Mozart, amb Beethoven, no?
0: Sí.
1: Perquè és la nostra cultura clàssica, però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
0: Sí.
1: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
0: Sí, de fet, tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
1: Les deesses i els dimonis,
0: sí,
1: podien estar sentats allà
0: i tots,
1: amb aquell concert, i allà,
0: sí,
1: vibrant,
0: sí, sí,
1: i,
0: sí,
1: i sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
0: Val, referències musicals...
1: Perquè, clar, sí, deus tocar molt tipus de músiques, no? Mm. Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
0: Sí.
1: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
0: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, construcció de tot, per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Mm-hmm. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em demanen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina de cors i de ritmes, això que Bach segur que els té. Mm-hmm. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament amb el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. I ho escriu en les cartes, jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta que tira d'un cavall i
1: un nen,
0: sí, qui sigui.
1: Hi ha cançons que ens recorden musicalment als nens,
0: sí.
1: Sí,
0: i té aquest punt, i a més probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell, eh? També té aquest problema, que és que al ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també, perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També perquè se sol sobrecarregar, és a dir, no s'entén prou, i després perquè, en el fons, dintre de la seva ingenuïtat, que dius, ostres, és música de Mozart, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està... són les estructures de dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... bueno, és tot un món.
1: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. A veure, Beethoven és força, sí, val? Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube que em parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare estava, era de fet un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser, i estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues el, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
1: Un dimoni que maltractava el seu fill.
0: Un maltractador, directament. Un maltractador del seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una cirrosis o aquest tipus d'enfermedades de l'alcohol, sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a... pues la persona a càrrec de dos germans més.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... vull dir, volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
1: Sí.
0: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
1: Se li nota el dolor a la seva música. Molt,
0: sí, molt, molt, molt, molt, molt, molt.
1: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Lluís. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
0: Sí. A veure.
1: Perquè sé que viatges molt.
0: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs...
1: Una ciutat molt cultural.
0: Sí, vam fer un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, perquè ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no?, que com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina i algú l'ha de fer.
1: Déu-n'hi-do. Tornem a parlar de Dioses i Demonios, Deseos Prohibidos.
0: Sí.
1: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
0: I tant, absolutament.
1: Està publicada, sí, sí, per l'editorial Samarcanda.
0: Correcte, sí, sí.
1: I doncs jo espero que...
0: Vols que llegeixi algun paràgraf,
1: sí,
0: o alguna cosa?
1: Sí, si vols que...
0: Puc llegir un paràgraf.
1: Sí? Sí. Et passo el llibre?
0: Sí, gràcies.
1: Doncs som-hi. Mentrestant... Mentrestant el Jacob busca un paràgraf per llegir i el tens...
0: Al començament, sí, perquè...
1: Ah, val.
0: Al començament el llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
1: És perquè, que hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
0: Dintre d'un món de fantasia, amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu. I perquè, d'alguna manera, moltes de les coses que ja, ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment entremig poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple, com aquest Codex Morbius, que diu, el salm primer diu, està en llatí, però després diu, la paz és solo l'ausència de la guerra, no l'ausència del miedo, el odio o la violència. Que em sembla que és molt, molt actual. Perquè tothom diu, la pau, què?
1: Què és la
0: pau? I tot l'altre, i l'odi, i la por de la gent, i la violència. Mira, començo amb uns preliminares, en un sentit figuratiu, que és com una declaració d'intencions. Soy un demonio. No necesito ocultarlo. Soy macho, varón o lo que sea que esto signifique. Mi poder es inmenso. Un leve gesto de mi dedo puede desgarrar una vida atravesándole el corazón. En un arrebato de furia puedo aniquilar legiones. Y me bastan unas pocas palabras de odio para sembrar el caos y la humillación. En este mundo poblado de espejos, somos muchos los que reclamamos poder, dinero y diosas. Reconozco que todo lo que hago es por ellas. Son hembras, femeninas o lo que sea que esto signifique. Sin ellas no existiríamos. Pueden destruirnos con solo una mirada de desprecio o hechizarnos con un leve movimiento de su cuerpo. Es imposible resistirse a una diosa si ella lo desea. Sabemos que son peligrosas y mucho más inteligentes que nosotros, pero ansiamos con delirio poder cortejarlas. El beso de una diosa revive nuestro fuego eterno e interno y el acto sublime nos concede incontables años de juventud, magia y energía. He visto demonios arder vivos en su sed insaciable por la lujuria y evaporarse como humo entre brasas incandescentes. También he visto a otros languidecer en soledad y como una rama estéril marchitarse hasta morir. Pero he visto lo peor. Monstruos. Demonios que ya no seducen ni conquistan. Violan, torturan, asesinan. Convierten diosas en esclavas. Hay diosas poderosas y diosas humildes, pero una diosa es una diosa. Las diosas feas no existen. Ellas pueden otorgarnos esperanza y aliviar el tormento de nuestra naturaleza y de esta existencia vil y caótica. El ansia por conquistar diosas y la sed de poder y dinero mueven nuestras vidas, siempre, en todo momento.

0: Jacob, en aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem als llibres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius, els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima i aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar...
1: Sí.
0: El que farem és recomanar evidentment aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre, sí. I l'editorial,
1: de fet, està,
0: el trobarem
1: de
0: seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és lo típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar. Sí,
0: sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim, sí, qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor, a més, sí, ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: És una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre. No sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa.
1: No,
0: aquí estem.
1: Com sí, vulguis. Sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada. Però abans també hi ha un llibre que pot ser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin simfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode que, de fet, no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's simfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que s'ha,
1: sí,
0: de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que en el fons podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, en B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, són 100, mínimament, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, a batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil. És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de cosa, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explora
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Isabel.
0: Una abraçada.
1: Per estar aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia. Val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La Cinta, la Cinteta, com la Cinteta,
2: de la farmàcia, sí.
1: I després també el teu pare, que ha sigut molts anys el president de l'Associació de Veïns del barri del centre,
2: Sí, també.
1: Per tant, tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin, doncs, per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància a Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat de casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida...
2: Clar.
1: I participació, que també en parlarem, a les entitats d'aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant, ja, ets la filla de l'Àlvarez, de l'Associació de Veïns, sí. O sigui, jo sempre he sigut la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt. Que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues, és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat,

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario, hola.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
3: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
1: És el que sol passar,
3: moltes alternatives,
1: Sí.
3: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, tot el que... Perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació, amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
1: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
3: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
1: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
3: I ara sí.
1: I en Rosario, quant temps portes?
2: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
1: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
3: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... Bueno, m'han posat problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compta amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després de seguida em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal, i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir, bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir... també la revista, i no era massa feina, jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
1: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
2: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003, 2004, la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió, yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa, en fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales, en Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa, se llama la Nieto, la ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
1: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, el Nieto. Bueno,
2: exactamente. Sí.
1: Que hi ha una biblioteca baix, hi ha un edifici.
3: No. Sí, ese es el edifici. Sí, el Centre Cultural García Nieto.
2: García Nieto, que era una asociación. García Nieto, sí. Es una fundación en torno a la figura y a su obra. Sí, a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente, justamente porque no ha habido relevo ni generacional, ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido, porque nosotros, yo llevo mucho tiempo, me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible, porque en Latina tenemos un proyecto que es acabar con con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, y en fin, que esa és la raó.
1: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
3: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, Hi ha llibres molt importants com Peatones per la història, Peatones de la història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
2: I soci de l'associació.
3: I ens va entregar doncs les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista amb una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats, Andalusia, i extremenys 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó 8.523. Llavors, aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla, el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà, i estan penjades totes a la web, sí, en format PDF, tant en català com en castellà.
1: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat, i si us aneu a la pàgina de biblioteca, trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient la Tina.
3: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps doncs fem una entrevista amb una persona que sigui veí d'aquí, del Baix Llobregat, i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, a l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens podem entretenir, no?, en explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes les fem el Rosario i jo, i llavors, doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació, doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, Quan acabem, doncs, potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
2: depuració de maestros,
3: etc. Sí, la repressió als mestres
1: i d'altres professions també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
3: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, hem accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
1: Sí, així va ser, per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
3: Sí. Sí, i llavors es va crear una comissió, això va ser important, una comissió, i on jo estava, no?, com a associació, i també una persona de l'arxiu, i després una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, i finalment al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, mal, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Galleta Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenbenf, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o nens petits a la maternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
1: Aquesta època va ser molt, amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manel Rieras va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manel Rieras. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí a Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs i és senzilla, era, és però que, vull que me l'expliqueu.
3: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Movimiento Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
2: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley sí depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmón, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, digamos, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad. Y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Yo cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, digo, mira, te vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
1: Un d'ells és les plaques dels edificis d'habitatges de protecció física, que encara hi ha el llogó i les fletxes.
2: Por ejemplo, ¿eh? Ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de llogos i fletxes.
1: En queden molt pocs, però encara jo en recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
3: Bueno, nosaltres és una altra de les accions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir. Sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, pues, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues.
1: Jo crec que ella sempre explica que sí. El seu avi va ser
3: sí,
1: un represaliat.
3: Sí, és que el seu avi va ser assassinat a la província de Càdiz. Sí. Llavors, és una persona sensible al tema, no? Llavors, sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no?, lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors, a partir d'aquí, vam enviar aquest mateix escrit, el vam enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà,

0: que es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent, perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, i ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar sí. Cornellà, doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar, i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges històrics locals, podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones i la nostra cultura.
0: Doncs sí. Nosaltres podem...
2: Sí, però nostra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
1: Ja lo sé.
2: És quitar.
1: Però com ho investigueu, Feu investigació a les
0: alumnes de la Maiola, he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí.
1: Estic segura que sí.
0: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
0: Sí,
1: segur que hi ha
0: després... doncs per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja estem agermanats en CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'amica Alma Tausen, amb l'amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associaciones de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que teniu preparat.
2: No, yo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero curiosamente nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, en nuestro trabajo, básicamente, y recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No. Eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
0: Asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la família de la meva mare hi han dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
0: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa

0: és el, on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc 4 tiets, 3 on desapareguts, no tenen consell de guerra, no, un està a la causa general i algo sé més, un altre té consell de guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin com amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, no? Encara es fan investigacions.
1: Entonces, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la ley futura, que como dice Tina, está parada y ya veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están. Es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían los gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenían a la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay uno de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
0: Y ahora hablaré yo de comas.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG, y nosotros trabajamos por el amor al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Claro. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi han de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, las heridas no se curarán nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destape, quite la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó, no sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
0: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memoria. La ley de memoria histórica la tenim parada al Congrés, ¿eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sea, no está ni desplegada.
0: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, I després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, si ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes, llavors ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes d'Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, vale? Crec que també ha fet el PP, les tinc totes, no? I llavors què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat a un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà i dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim bàsicament és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes, però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem a l'abril del 77. L'estat espanyol va signar el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77 l'estat espanyol ratifica el Pacto Internacional de Drets Polítics i Civils i la llei d'amnistia amnistia als crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, diu que lo que se incluyó en la ley de amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional de unos meses antes. Que la Constitución del 78, en su artículo 10.2, indica que la ley de amnistía tenía que ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
1: La del 78, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esta.
0: Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitará demandas ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
1: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li acaba la seva carrera judicial.
0: Així aquesta és una, també.
1: És que és així.
0: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs suposo que es té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme, ho necessitem.
1: Però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
0: Però sí,
1: costarà molt.
0: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punto final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'Estat espanyol.
1: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
0: Bueno, sí, a nivell administratiu sí que te castigau tu.
2: A ver, la entitat, la pregunta és com se...
1: ¿Cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienen unos 100 no, socios?
0: No, no, menys, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí, 100.
1: Rafael, bueno. número 1.
2: Después de la entrevista pasaremos de los 100.
1: espero que sí.
2: Y después, y algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos. Los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judiciales, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
0: Ah, sí, también, para que el PSOE...
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la batalla del Ebro franquista, en el Ebro, en Amposta, vale, que sí. Todavía está vivito y coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley, es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, que claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
0: Sí, es que tot lo que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer, i són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
1: És que en aquell moment va ser molt important.
0: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
1: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77 i és la Bíblia per a la península. El que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
0: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no? per modificar el Codi Penal, no? Per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no? I l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Codi Penal, no? Que la van presentar tots els grups d'esquerra, no? Pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
1: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com a Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
0: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral
0: estaven allí en el centre de la ciutat de Pamplona,
2: en la catedral.
0: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va organitzar Franco, no? Mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies. L'alumnat als instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies, o sigui que estan fent que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n sabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
2: Sí,
0: però... i sobretot als joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei que ja ho recull però que està impressionant és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos, i és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO, tu has d'optar. Jo optava i feia la Revolució Industrial, la Revolució Francesa, lo bàsic de la contemporània, emanava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
2: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en España, porque gran parte de los archivos, por ejemplo de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar, fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
1: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests documents?
0: Bueno, s'està pressionant bueno. També per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no ho va terminar de fer. En aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis doncs desapareguin, d'aquesta llei de secretos oficials, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
1: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
0: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
2: Moltes gràcies.
0: Ja quedarem.
1: Gràcies.
0: Tornarem a venir.
1: Gràcies.
0: Un plaer ha estat aquí a estar a la ràdio.
2: Moltes gràcies.

0: Són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya. I sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, ara de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Que és això, estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment el Fred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, sí. Vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
1: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, està
2: dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Mm-hmm. Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades em diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, em diuen, mira Carme, aquesta ho fa malament, aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és super necessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
3: Sí, és senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. Al canvi, a la fi, quan vam començar, és caminar amb pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909, i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica, me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més i que són de apoyo, per aguantar l'equilibri.
0: Sí.
1: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se, són més lleugers es porten a darrere, són de impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
1: Sí.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per pogués, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això els bastons et fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes, sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
2: Molt bé. Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, o amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tinguem el dia de Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en procés. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a sòcia, molt barata.
0: Com a sòcia, surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors som una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes, entre 16 i 30 euros, 16-25 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista, ara que parli una miqueta més,
2: sí.
0: El Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya, i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual, o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada, de fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim a autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. Però no, estaven tots allà.
0: Sempre hi ha allà. Algú.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Pues no, però bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la senyora de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
1: sí,
2: eh?
1: Per
2: tapadets,
1: això, també,
2: tapadets, tapadets, amb, però sí, estaven tots allà.
0: Amb el vent de la Filomena,
2: amb
0: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots en marxa, no digo como locos.
0: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
0: També teniu Facebook, Instagram, sí, oi, del Centre Excursionista?
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
0: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: Eh? De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. Mm. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
0: Suposo que...
2: casos d'accidents, per exemple.
0: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No.
0: Eh?
2: No, no, no.
1: No, però hi ha alguns que sí que estan federats.
0: Sí, m'imagino que...
2: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
0: Sí.
2: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
0: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Bueno, que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
0: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
0: Esport low cost?
1: Low cost.
0: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
0: Perdona.
1: I bueno, i res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
0: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant. Sí. Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb però la si marxa segur... nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
0: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
2: Només encoratjar-vos a que vingueu.
0: Sí.
2: Tots els dimecres, tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
0: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen, estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
1: Perfecte.
2: Molt bé,
0: i
2: perfecte.
0: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909, recordeu que estan per la tarda aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
2: a tu.
0: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me, encantada.
1: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
2: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he de dir que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
1: Des del diafragma, exacte, la postura.
2: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballi amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
1: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
2: Totalment,
1: vull
2: totalment.
1: Vull dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora, se'ls nota amb el seu timbre de veu.
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix. Tot influeix, les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint, tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fulls secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, pues, això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
1: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
2: Sí.
1: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
2: Sí, també, sí, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si sí, neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas

0: més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
1: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
0: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi. Evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
1: I crea una tensió, si buf, tens aquest ritme tan pla, no?
0: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
1: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
0: Sí.
1: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt més enllà.
0: Molt, molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses, entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'OPED és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
1: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
0: Sí.
1: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, què és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra, aquestes, quan jo dic o dic
0: què està passant?
1: Què està passant i com la meva boca s'articula, es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
0: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix en el cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta, no? I

0: que es nota. A mi em van explicar la fonètica, quan jo estava a l'ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlava amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes, aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
1: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon, i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Tu noto la veu.
0: Exacte.
1: Per tant, és un problema de salut, la veu.
0: És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé, i a vegades, i mira el que has dit, és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat, també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials, estem moltes hores parlant, i moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar, és un ofici molt dur, per la veu, estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
1: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç, sí, perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la, sí, persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
0: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon. Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, però i la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, 8 hores al telèfon? O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes, amb unes condicions molt difícils, i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
1: Que no solament tota la musculació del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
0: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tota una cadena, és tota una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
1: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
0: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
1: També?
0: Sí,
1: també?
0: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no?, de com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatalar a Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameva.com, està en construcció. Si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, hi ha, a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
0: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
0: moltes
1: bon dia.
0: Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i del primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
0: Vull dir... Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara
1: està,
0: és un doncs, nom
1: ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent que a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no és només que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat, I això, doncs, com que ho he fet molts anys, aleshores doncs, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors, al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
0: Quan, de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però
1: gent,
0: que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir
1: sí,
0: que
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són les dues del migdia.
1: Hola, una salutació per tots. Els parla en Josep Maria, com sempre, amb el meu company l'Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Com anem?
1: Avui tenim un personatge molt interessant amb nosaltres. Tenim el fundador i director del Cineclub Esplugues, en Jordi Udina Tormo. Bon dia, Jordi, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Benvingut i espero que ens expliquis moltes coses del Cineclub.
3: Bé, farem el que podrem, sí.
1: Moltes gràcies.
2: Bé, jo, la primera pregunta seria, com se't va acudir això de crear un cineclub o un poble com Esplugues? Primer, ets gran aficionat al cinema, no? Això és fonamental.
3: Sí, sí. T'he de dir que ho era més que ara. Eh? Ara ja, que, o sigui, quan has començat a retirar de les coses, se't va...
2: Bueno, això és l'edat, això és tema d'edat.
3: Sí, ja se't va oblidant tot i ja no, el no estar-hi ficat de dins...
2: Involucrat.
3: Ja perds una mica l'actualitat. Doncs mira, tornant a la pregunta que em feies aquí, jo m'hi vaig començar aquí a Esplugues. Hi havia una bibliotecària que es deia Natàlia Hernández, que ja feia cinefòrums i els feia aquí, a l'Avenç, i aquí és on vaig començar jo a venir, a introduir-me en el món aquest del cinefòrum, i això t'estic parlant de l'any 59, que va començar a fer...
2: O sigui, el segle passat, ja.
3: A l'any 59, aquesta senyoreta, Natàlia Hernández, feia cinefòrums aquí a l'Avenç. I, bueno, i aquelles pel·lícules com Fahrenheit 451, Els Tarantos, L'Escapada, Siete Días de Mayo, Días de Vino y Rosas, tot això ho vaig veure aquí, a la sala...
1: Grans pel·lícules.
3: Que, malauradament, després es va cremar, no? Que per això et deia abans el cinema Paradiso, que també se'ns va cremar.
2: Una vida paral·lela. Després escoltarem una miqueta la música del cinema Paradiso.
1: Parla'ns d'això que es va cremar, explica'ns què va passar.
3: Bueno, això era l'any 69, que, bueno, aquí feien cine, hi havia un que tenia la sala llogada per fer cine i tal, i era el gener, una hora abans engegaven la calefacció, la caldera va fer un esbufec d'aquells, es va començar a prendre el pols de carbó que hi havia baix, no va passar res, fins el primer que va obrir una porta de l'escenari, una bola de foc que bueno, allà va anar tot, no? I això, ja dic, era l'any 69.
2: Llavors que va estar molt temps tancat fins que es va tornar...
3: El 26 de gener. Sí, a veure, un parell d'anys. La sala va estar inaprofitable durant molts anys.
2: Passa que l'Ajuntament no posava diners aquí a aquella època.
3: No.
2: No n'hi havia.
3: No. Aquesta societat sempre ha sigut dels socis i ha viscut de les quotes dels socis i prou. Això antigament, ara sí que hi ha ajuts i tal, no? Però bueno... hi havia una altra saleta més petita, que és la que es va tenir que habilitar perquè l'incendi va destruir una mica tot els voltants de la sala, no? I llavors vam començar a fer aquesta sala, que era el pis de dalt. Allà vam començar a fer el que vam poder, perquè era tan petita i tan poca alçada, que és la que encara hi ha actualment, no donava per posar la pantalla, per fer teatre no hi havia per posar decorats, i, bueno, però bueno, sort d'això, amb aquesta sala s'ha anat fent, fins ara s'ha anat fent de tot. I on era, on som ara exactament, era l'escenari de la sala que es va cremar.
2: Bueno, tenim que dir que estem a Ràdio Esplugues, a l'Avenç, al nostre estudi, que antigament era on es feia el cinefòrum, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Com canvien les coses, no? De fer cine a fer ràdio ara. Però bueno, parlem de cine, que és l'important.
1: Parlem de cine, que és l'important. Deixa'm fer-te una pregunta. Quan es va tancar el cineclub?
3: Bueno, tancar oficialment no s'ha tancat mai. Però bueno, vam celebrar els 40 anys. Aviam, això era... l'11 de maig del... Això va ser l'any...
1: Tindria que ser el 98, no?
3: Sí.
1: Per dates?
3: Sí. Vam celebrar els 40 anys, però després encara vam fer 3 o 4 anys, vam fer una mica de... si anem al carrer, això que fèiem els estius aquí, que amb gran èxit, per cert.
1: Que cinema
2: això,
1: a la fresca.
2: Això s'ha perdut, eh? Mira que era maco l'estiu quan eres petit, sí. El cinema que havia abans a la fresca.
1: Sí, a la fresca, això sí. Doncs sí.
3: Pues aquí a la pista posàvem una pantalla gran, també, perquè jo sóc de pantalles, com més grans millor.
2: És que jo també sóc com tu.
3: Quan em diuen...
1: Un minicine no t'agrada ni veure'l. Una minisala ni regalada.
2: Una pel·lícula es té que veure en una sala de cinema gran, fos...
1: Estem d'acord, estem d'acord.
2: Per molt que tinguis una tele amb alta definició, com el cine no hi ha res.
1: No, no, no és el mateix. Té que ser una pantalla gran.
3: Una vegada vaig anar, em sembla que era el Coliseum o el Comèdia. Comèdia.
2: El Comèdia havia fet 4 o 5 sales, que era un cine enorme.
3: Una saleta, una saleta que amb Super 8 ho feia jo al menjador de casa, allò. Aquella pantalla que vaig veure, vaig anar pagant per veure una pel·lícula. Dic, però si això ho faig a casa meva, al menjador.
1: No, estem tots d'acord. El cinema té que tenir una pantalla com condicions. Jo diria, com a mínim 5-6 metres per començar. Com a mínim. És que si no...
3: Sí, aquesta que tenim aquí encara hi és 6x4, sí.
1: Ah, és que és un mínim. És que si no, no estàs veient cinema. És que per això a casa teva et pots muntar avui en dia. Clar. Hi ha projectors que tenen una qualitat magnífica. Clar. Jo a casa meva tinc una pantalla de 3 metres amb un videoprojector. Llavors, bueno, si vas al cinema és per veure un plus, no?
3: Clar,
1: una mica més.
3: No, això és com això del cineclubs, em sembla que aquí a Esplugues, al barri del Can Vidalet, n'hi ha un que ho fan amb una, si diuen cineclub, amb un televisor, que no sé com, no hi anem mai, no sé com...
2: Això és teleclub, serà en tot cas.
3: Però, esclar, després, i jo pregunto, bueno, però un director de fotografia, tu veus una pel·lícula, els fotogrames tenen una llum que aquell director li ha posat. Es veurà o no es veurà? Serà... Però a la tele diuen, no es veu. Li pugen la llum...
2: Ah, sí, el brillo, que es diu, el brillo.
3: Però... I ja està, ja. Bueno, estàs destrossant l'obra d'aquest home que ha fet això, no? Del director de fotografia.
1: I avui en dia, amb la projecció digital, també hi ha moltes vegades que les obres queden una mica tocades, perquè moltes vegades les pel·lícules no es passen amb el brillantor que originàriament es van fer. Per això hi ha molts directors que encara avui en dia volen filmar amb cel·luloide, no volen filmar amb digital.
3: Clar. Sí, sí.
1: El Tarantino, el Spielberg, tots aquests volen firmar amb cel·luloide, perquè al final el que tu deies, el director de fotografia està posant el seu art i no perquè després ningú l'agafi el mermi, el canvi o el toqui, vull dir, és que si no perd la pel·lícula.
3: Sí, sí, sí.
1: I ja no parlem de televisió, de totes les bestialitats que fan, de projeccions...
2: Quan tallen a meitat de l'escena d'intriga, posen els anuncis i ja acabat, i què passa aquí?
1: Sí. No, no,
2: i sense avisar.
3: T'has vist tota la pel·lícula i dius, ara no recordo com es diu aquell secundari que he vist allà, i que arriben els crèdits te'ls treuen
1: i no veus ni qui. No, és veritat.
3: Això
2: és que a part de llegir els crèdits és escoltar la música que han posat aquella pel·lícula, que també és interessant quedar-se.
1: No, jo sempre em quedo fins al final perquè...
2: jo sempre miro a veure on s'ha rodat, a veure on s'ha fet aquesta pel·lícula,
1: sí.
2: Quin lloc, i sempre em quedo a mirar.
1: A mi m'agrada mirar aquestes coses.
3: Normalment és l'últim de tot.
1: Sí.
2: Però bueno, escoltes la música, que si t'agradis, sí. I a més estàs assentat en una sala,
3: sí.
2: I estàs còmode, estàs allà.
1: Sí, el problema, per mi, és la meva dona, que ja es vol aixecar i marxar. I llavors la tinc que fer sentar per acabar de veure. I per què vol veure això? Perquè, és que vull veure, que m'interessa. Perquè moltes vegades la gent està acostumada a acabar la pel·lícula, agafar i marxar.
3: Sí.
1: Quan en realitat els títols, jo també trobo com vosaltres, són interessants. T'aporten també una informació sobre la pel·lícula, que és interessant.
2: Sí. Per això hi ha vegades, hi ha curiositat, quan algun director posa els títols al començament.
1: Sí, senyor.
2: Hi ha pel·lícules.
1: Ja n'hi ha. Superman,
2: alguna de l'Spielberg, que han posat títols al començament.
1: Sí, també
2: que te'ls tinguis que...
3: T'has de veure per força, clar. Sí, sí.
1: Molt bé. Tornant al cineclub, ens has parlat abans de l'operador que teníeu, que teníeu un operador de cinema que era una persona especial, i també amb coses paral·leles al cinema Paradiso, la pel·lícula.
3: Bueno, sí, el senyor Oliva, que dèiem, Lluís Oliva, Sala, també ens va deixar un mes abans de celebrar el 40è aniversari, que va venir el seu fill i vam refer-li un record, no? Va estar des del principi, bueno, menys les tres primeres sessions, que una la vam fer amb un projector que em va deixar un amic de la facultat de farmàcia, un projector de 16 mil·límetres, la segona ja van venir uns amics també de Cornellà, i vam dir, això no pot ser, que ens deixin el projector cada vegada, no pot ser, i llavors ja vam contractar aquest senyor, el Lluís Oliva, que venia amb un meopte, un projector meopte, check és, que de 16 mil·límetres, i vam començar amb ell. I amb ell sabíem que sempre era el mateix, que era un professional i que no fallaria mai. Em crec que amb tots aquests anys només hem hagut de suspendre una vegada la projecció, que precisament era de la pelota basca, per avaria en el projector, només una vegada.
1: Pues els meopte tenien fama de ser molt, molt forts, vull dir que eren projectors molt, molt bàsics, però tenien fama de ser ferro colat i fort. Passaven molt, però...
3: És un tanc.
1: Un tanc, sí, sí.
3: Aquest, els patins, per on passa la pel·lícula, són de safir. Una cosa que no es desgasta mai per voltar pel·lícules que hi passin. I una anècdota, i és que aquest projector, aquest mateix, el tinc jo a casa. Aquest senyor se'n volia desfer, me'l va cedir, i és el que a la festa del 40è aniversari vam posar en marxa aquí en el vestíbul de la sala, mentre fèiem un pica-pica, vam posar en marxa el primer projector que
1: va haver-hi,
3: que vam tenir.
1: Sí, perquè recordem els que s'estan escoltant que antigament hi havia gent que es dedicava amb projectors de 16 a anar a fer projeccions a diversos llocs. Era a dir, ell era tenia el seu projector, s'anava al Velozfilm, hi havia diverses distribuïdores de pel·lícules de 16, sí. Llogaven la pel·lícula, sí. Que venien amb unes maletetes de mig cartró, mig, sí. Amb una cinta al mig,
3: sí, sí.
1: Llavors ells agafaven la pel·lículeta i s'anaven, doncs, jo què sé, a Esplugues, Castelldefels, Molins de Rei,
3: a passar la pel·lícula,
1: i passaven, sí. La pel·lícula i guanyaven la vida fent això, perquè sí. Pagaven el lloguer, amb ells els hi pagaven la projecció, i era això.
3: Pues aquest era un senyor,
1: aquest era un d'aquests
3: que feia això, sí, sí.
1: Sí, sí. Enamorats del cinema,
3: i
1: tots.
3: I m'explicava que anava també a fer-los pel·lícules als de Can Barça, els jugadors del Barça.
1: Ah, també anava a projectar.
3: Era el projeccionista oficial d'allà, sí, sí.
1: No, i a més que això, amb 16 mil·límetres, pels que no ho sàpiguen, també era un format que antigament la televisió feia totes les pel·lícules i tots els reportatges es feien en 16, abans del digital tot es feia en 16 mil·límetres.
3: Sí, sí, ja està. Les notícies, anava, tot. Sortia un càmera amb 16...
1: Filmant.
3: Sí, sí, després s'havia de revelar...
1: Una feinada, una feinada.
3: Arribava les notícies del vespre, suposo, perquè...
1: Ja... Sí, sí, clar, perquè està que la pel·lícula no arribava físicament ja revelada fins als estudis per poder-la passar, imagina't tu.
3: Clar, clar.
1: Però un format que al seu dia, bueno, va tenir molt èxit perquè era la meitat de gros que el que era el 35,
3: sí.
1: I tenia una qualitat de projecció fenomenal,
3: sí.
1: Amb la qual no es perdia qualitat, i en canvi el format era la meitat, i per tant les bobines ocupaven la meitat o menys de la meitat del que ocupaven les de 35.
3: Sí, sí, sí, sí. Per això amb aquesta màquina, bueno, la primera pel·lícula que vam fer, que va ser Adivina quién viene esta noche, aquesta pel·lícula jo,
1: sí,
3: l'havia vist, és en color, però amb 16 mil·límetres era en blanc i negre,
1: bueno.
3: Perquè les còpies que feien sempre, no sempre, però amb 16 mil·límetres les feien en blanc i negre per qüestió
1: pels costos,
3: preu,
1: sí, pels costos, era molt més barat, o sigui, sí. Tirar amb 16, o sigui, el dels
3: és
1: negatius.
3: És com mon oncle, mi tio, també la vam fer en blanc i negre, però si l'he vist en color.
2: Sí, sí, sí. El Jackstead té molt bona pel·lícula.
1: Són curiositats, curiositats que la gent que ens escolti de menys edat es pensarà que estem parlant de coses d'una altra galàxia.
2: Mira, jo tinc curiositat per una cosa.
1: Digue'm.
2: Com escollies les pel·lícules cada setmana? Quin criteri feies? O
3: sí.
2: Que canviaves de gènere, avui oeste, avui d'intriga, avui comèdia? Com...
3: Sí, fèiem cicles, que en dèiem. No? O sigui, fèiem per cicles. Llavors, ho fèiem sempre conjuntament amb el Rui de Villalobos, que era crític de cinema, i director d'una revista i tal, bueno, llavors quan venia ja dèiem, a veure què preparem per el mes que ve o això, i es posàvem d'acord, per què no fem un cicle d'autor del cine espanyol d'ahir, d'avui, de... I vinga, ah, pues va, vinga, va, què hi ha? Pues mira, no hi ha cartes abertes, nada menos que todo un hombre. Vale, pues fem-ho i tal. I anava, i fèiem així.
2: I com es aconseguies les pel·lícules? Clar, no és un altre tema. La cosa és escollir i després
3: sí,
2: trobar la còpia.
3: Sí, bueno, no, ja teníem quatre, em sembla que quatre o cinc cases. Que, hi havia una que era regentada per les monges, que se deia San Pablo Films.
1: San Pablo Films, molt coneguda. No, jo recordo quan va tancar que vaig poder comprar còpies de 16 i de Super 8 que en tenien, sí. Va, a, més de 16, de Super 8 no, de 16.
3: A l'Avinguda Catedral.
1: Sí, sí, sí, a l'Avinguda Catedral. Sí. Era una gran distribuïdora, eh?
3: Sí,
1: a més tenia
3: sí,
1: un catàleg grandiós.
3: Magnífic,
1: sí,
3: sí,
1: grandiós.
3: Sí. Encara en corren per casa.
1: Sí, sí,
3: eren no? Uns llibrets fantàstics. Després hi havia Lux, Veloz...
1: El Veloz Films, el Veloz Films, el senyor Sala, sí, que el cel estigui.
3: La de Lux, que després va ser la primera que va caure... i Profilmar.
1: Ah, Profilmar, sí, sí, sí, també.
3: I allà anàvem a llogar, tot amb 16, eh? Llavors això tenia una limitació, és que perquè estigués, una pel·lícula que estigués en catàleg de 16 mil·límetres vol dir que feia 4 o 5 anys que s'havia estrenat amb 35. O sigui, sempre anaves 4 o 5 anys enrere. Mm. Però bueno, com que nosaltres ja buscàvem coses com més enrere millor i com menys vistes millor i com... Bueno, en fi, era, el Cineclub era una mica un estudi de coses que no sabien... Que, primera, que no eren comercials. No eren comercials. Vull dir, eren pel·lícules...
1: Eren cultural, més que... Clar, buscava més un cinema cultural que comercial.
3: Tot i que aquí sempre vam anar a cavall d'una cosa i l'altra. Vull dir, aquí a Esplugues s'havia de vigilar molt perquè, si no, a la tercera que feies... No anava bé, la gent veies que anava
2: que baixava.
3: I de tant en tant fèiem alguna cosa comercial, perquè de tot se'n pot treure profit. O sigui, de tot els col·loquis eren vius, vull dir, sigui la pel·lícula que sigui, i aquí és que hem fet de tot, de...
2: Llavors, quan presentaves la pel·lícula, que primer feu una explicació de la pel·lícula abans de començar,
3: sí,
2: i després, quan acabava, havia un diàleg amb el públic, que opinaven...
3: Sí, sí, sí, amb aquest, bueno, tic el Roy de Villalobos, perquè és... Fora dels tres primers, ell es va incorporar a la tercera o quarta projecció, que per cert, me'n recordo que va ser aquella dels vampirs, del
1: Polanski?
3: Del Polanski.
1: Boníssima, boníssima. Una de les meves pel·lícules preferides. L'ambientació és preciosa. Aquell. En 16 vaig tenir una còpia en 16 també d'aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí? El Baile, sí, de los
1: Baile de los Vampiros.
3: Va ser la primera que es va incorporar al Ruy de Villalobos, que era la tercera que fèiem. O així. I a partir d'ahir, ja fins a l'últim dia, va estar ell, no? I, bueno, i ell és el que em proposava, jo conec, o com que estava a Ràdio Nacional amb un programa que es deia Dia de Domingo, ell feia els diumenges al dematí feia un programa que es deia Dia de Domingo, va estar molts anys fent-lo a Ràdio Nacional, bueno, 30 anys va estar fent-lo.
2: Déu-n'hi-do, devia ser bo el programa, eh?
3: Sí, jo l'escoltava sempre. També va ser director de la Setmana del Cine Espanyol de Molins de Rei, aquest, i, bueno, i director de la revista Imágenes de Actualidad. Bueno. Llavors, amb ell dèiem, jo tinc a la ràdio, tinc tal director diumenge, tal, ja li diré que la setmana que ve...
2: Ah, clar, llavors us portava directors, clar, actors, o sigui, clar, això està molt bé.
3: Clar, clar.
2: I que la gent pugui interactuar amb la gent que ha fet la pel·lícula.
3: Clar, això ho hem fet molt, moltíssim. Vull dir, després també hem fet preestrenes, vull dir, ens posàvem d'acord, perquè llavors aquella, jo era de la Federació Catalana de Cineclubs, era de la Junta, i també tenia accés a dir, bueno, s'ha d'estrenar a Barcelona una pel·lícula que es deia Barcelona, precisament, s'havia d'estrenar, doncs primer l'estrenàvem aquí a Esplugues, per veure com anava,
2: la reacció de la gent.
3: Venia tot l'equip, venia el director i tot l'equip, guionistes, tot, i clar, ja palpaven una mica les impressions de la gent. Amb color, o sigui, primer el Villalobos feia una explicació del director, de, o com s'havia rodat, anècdotes, sí, si és que n'hi havien, de la pel·lícula. Llavors, el tema que anava es discutia després en el fòrum que es feia després amb tota la gent. Aquesta pel·lícula anava de droga, doncs vinga, es parlava de droga, no? I així. I, bueno, i a vegades havíem tingut, durava més el col·loqui que la pel·lícula. Ens havien tocat també quarts de dues les dues aquí xerrant, no?
1: Bueno, perquè si el col·loqui era interessant.
2: Sí. I ara que, clar, això parles dels anys 60, no?
3: Sí.
2: Tenies problemes amb la censura segons quins temes tocaves d'aquella època? O...
3: No.
2: No us hi posaven?
3: No. No perquè era un cineclub. Mm. Perquè si no, segurament que sí. Vull dir, a veure, és que aquí als cineclubs només es deixaven, segons el Ministeri
2: d'Educació,
3: Informació,
2: no?
3: I Turisme, sí. Que sí, que al principi de tot havia de treure uns permisos, perquè reunir-se a la sala més de tres persones ja era, clar, una manifestació.
1: I subversiva, de més. Sí. I depèn de la pel·lícula, ja clandestina. Sí.
3: O és que dicen que van a hablar d'esto i hablan d'altra cosa.
1: Clar.
3: I que és efectivament
1: el que passava.
3: El que passava.
2: Feta la llei, feta la trampa, no?
3: Sí. I clar, llavors, segons el Ministeri, diu, és curiós, perquè diu, deberán assistir a les sessions cinematogràfiques organitzades per los cineclubs solamente los socios de los mismos. O sigui, només podien entrar els socis. I llavors diu, en ningún caso pueden funcionar con taquilla abierta. Un altre problema, imagina, com has de subsistir?
2: I bé, com tu deies, com no es podia subsistir amb
3: no,
2: tots aquests costos que tenies.
3: Clar, impossible. És que el projeccionista, el senyor aquest, encara que havia de pagar el lloguer de la màquina de 16, però jo sempre vaig negar-me a comprar-ne. Es podia comprar, però llavors el tenia que fer jo.
1: Era més fàcil agafar algú que tingués i ja està.
3: Llavors, manteniment, làmperes, de tot això també era...
1: Bueno, jo recordo que hi havia el carnet de projeccionista.
3: Sí.
1: Per 35 necessitaves un carnet especial,
3: sí,
1: i tenies,
3: sí,
1: que fer un examen.
3: Sí.
1: Jo tenia el carnet de 35 de projeccionista, per això ho dic, eh? Sí, no, però és veritat.
3: No sé si aquests amb 16 també l'exigien. Potser sí, perquè aquest senyor anava per col·legis i anava per escoles fent projecció, es dedicava a això només.
1: Sí, perquè el 16, pels que ens senten i no coneixen gaire, el tamany del projector era, entre cometes, més o menys portable, devia passar,
3: sí,
1: uns 20 o 30 quilos,
3: sí.
1: Però era més o menys portable. El del 35 és que ja no es pot ni moure, perquè igual pesa 150 o 200 quilos, llavors era completament fix, encara que després van treure uns 35 portables,
3: sí,
1: que es podien més o menys moure, però clar, la més el que era la pel·lícula en si, el pes de la pel·lícula i el tamany de la pel·lícula feia impossible que la poguessis...
2: Eren de ferro, aquells.
1: Impossible
2: portar-lo.
1: Impossible.
3: No, manejable era el 16.
1: Quan va començar amb el 35?
3: Amb el 35 va ser que va tancar el cinema comercial d'aquí, el cinema Savoy, va tancar i ens vam quedar els dos projectors que tenien. Comprar tampoc, vull dir, perquè va ser negociar amb el propietari del era un restaurant, això, i els màquines i el cine era del restaurant, tenia llogat, però bueno, i em vaig anar a parlar amb ell i al final em va dir, mentre m'ho treguis d'aquí,
1: sí, endú-ho tu.
3: Sí. I hi havia un OSA, un projector OSA 6 i un 7. Ens vam quedar, el 7 ens el vam quedar aquí i el 6 el vam posar al Casal Robert Brilles aquí davant.
2: Uh-huh.
3: I va ser l'època que vam començar a fer una setmana aquí, una allà per anar donant joc a les dues sales.
1: El Robert Villa està més preparat, perquè la sala aquella és més per projectar, suposo, seria més fàcil, no?
3: Sí, allà sí que l'Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació. La pantalla també la vaig posar, em sembla que una mica més gran que aquí, però allà ja hi havia la bobina gran, diguéssim.
1: La contínua aquella gran.
3: La contínua aquella roda de carro que...
1: Sí, allò gegant.
3: Que, sí, que, i l'aparell aquest que si l'havies de passar tarda i nit, i es tornava a quedar...
1: A posar i tornava a començar.
3: Sí. I si no, doncs, bueno, si no, normalment fèiem una sessió a la nit i ja està, no? I a mesura que anava passant es havia d'anar desmuntant.
1: Sí, perquè és que això també recordem, pels que ens escolten i no ho saben, que els largometrajes venien en 5 o 6 bobines, llavors hi hauria un moment que el projeccionista veia a la dreta una marca que volia dir que en 2 segons tenia que canviar la bobina, llavors sí, es tenia que empalmar en directe, fer que passés, llavors desempalmar i començar a rebobinar l'altra bobina que sí, no es notés, tot això...
3: Sí. Sí, sí, sí. Això, primer, i normalment hi havia dos projectors a les cabines. Ja tenia preparat l'altre. Quan sí, veia la senyal, era com una mosca a la tele que surt.
1: A la dreta, dalt a la dreta.
3: Sí. Normalment això ho feien els mateixos els primers que ho feien, o una rodona, una X, i pam, ara, pam, engegava l'altra màquina.
1: Llavors una parava i l'altra engegava i sí, era la continuïtat. Però hi havia vegades, si tiraves amb un sol projector, que sí, tenies que empalmar directament amb la bobina, treure corrent, tornar sí, a posar, i això era, era un follon, això.
3: Sí, sí, sí. Bueno, jo això ho havia fet amb 16 mil·límetres, també.
1: Igual, amb dues bobines...
3: Per no parar i que la gent no noti res, ho fèiem sobre la marxa.
1: Sobre la marxa, sí, sí. Amb més problema, potser, perquè amb sí, el 16 no tenies el carro aquest gran, ni clar, tenies, clar, més complicat.
3: Sí, sí.
1: I eren dues bobines, normalment, el 16, no solien ser més
3: no,
1: de dos o tres.
3: Tres o quatre, a vegades, sí, sí, sí, sí.
1: Pot ser, ja tinc ja estic ja, els anys ja em passen factura.
2: I això, quan anàvem al cine i no s'empalmaven bé, és quan tothom cridava, què passa?
1: Sí, va, sí, o quan esperava, sí, i esperava la projecció, que això solia passar, tampoc no era una
2: i
1: cosa
2: també
1: rara.
2: Vegades que es cremava el fotograma, que deies que...
1: Sí, sí, que es cremava, perquè si es quedava parat davant de la bombeta, la força de la bombeta, la calor que feia, perquè recordem que era una calor bestial, cremava sí, la pel·lícula,
3: sí,
1: o que es trencava algun fotograma i quedava... Això amb 35 era més difícil, amb 16 era més normal.
3: Sí.
1: O que s'enganxés, o perquè portés algun fotograma mig trencat. Bueno, totes aquestes coses, els que ens senten sí, i són més joves, pensaran que estem parlant que, també
3: sí,
1: de...
3: No sabran,
2: de... De la prehistòria.
1: Sí, sí, sí.
3: Però és això, per això, bueno, també em vaig aficionar al Super 8, perquè l'has de manipular tu, la pel·lícula. I mirar aquells fotogrames, i per qui tallo, i per qui enganxo, tot això.
2: I és un tamany ideal per tindre a casa. Els sí, aparells, el Super 8, compraves sí, la moviola, el projector, la càmera...
1: Sí, sí. No, és per això va sortir, per això va tenir... Durant els anys 70 va ser un boom.
2: Tu i jo ens vam aficionar al cinema al Super 8,
1: sí,
2: que feien
1: sí,
2: pel·lícules.
1: Senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.

0: Estem escoltant aquesta gran música d'Ennio Morricone d'una pel·lícula del Giuseppe Tornatore, el Cinema Paradiso, que és semblant a la vida del nostre cineclub d'Esplugues. Ja. Sí o no, Jordi?
1: Sí, bé, no.
0: També del, es va cremar?
1: Del
0: també...
1: sobretot el projeccionista que teníem, que era un manetes de la cabina, no?, del cinema. No va retallar tots els petons que,
2: de les com a la pel·lícula
1: que va passar, però bueno, era un senyor entranyable.

0: Ai, 650.
1: Déu-n'hi-do, eh? 650, el diu ràpid, eh?
0: Sessions, eh? Perquè entremig hi ha moltes sessions de 6 hores que vam començar fent les 6 hores i després vam passar a 12 hores i que, bueno, que aquí entraven 5 o 6 pel·lícules cada vegada.
1: Eren temàtiques sempre o...?
0: Sí, sí, sí, eren temàtiques. Vam fer... bueno, jo crec que vam tocar tots els gèneres, però bàsicament ciència-ficció, terror. Recordo que una vegada de terror van venir uns amics de Molins de Rei que van entrar, fèiem slugs,
1: slugs, sí, home, dels cucs aquells que entraven per l'orella, sí. Sí, del director aquell, sí, tan... Ja et diré el nom, sí.
0: No recordo, bueno, però aquest grup de feien una performance i entraven a la sala tots disfressats de monstru, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant pedrers, coses de pollastre a la gent que va allà.
2: La gent devia cridar.
1: Això devia ser, bueno, la bomba.
0: Això va
1: quan
0: ser...
1: Quan van entrar aquests devia ser la bomba.
0: Sí, sí, sí. I es deien algo de Fàstics Group.
2: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs que l'han estrenat, sí, fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet, sí, Esplugues. Sí,
1: això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Espluga City?
0: Sí. Després, arrel del 50è aniversari d'Espluga City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, sí, la vam fer aquí dalt. Sí, sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Espluga City.
1: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Espluga City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior aquí a Esplugues, i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
2: Del qual farem un altre programa, perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parles i la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb Companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3...
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà al casal Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt de com és Espanya.
0: I encara és.
1: I va venir perquè en aquell moment

0: Jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
1: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
0: Sí, va haver un moment que vaig deixar la feina que teníem, estava treballant en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
1: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
0: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professor API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professor API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa, i puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que puguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, bueno, preocupis,
1: tots cap allà
0: a l'Up&Down. I bueno, llavors a mi van omplir allò ballant allà mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama, sí. Bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia dos de
1: 200 quilos,
0: que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, bueno, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bueno. I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
2: És que et dones el paper, eh?
0: I bé, al final tot sortien ells i jo cridava el cotxe i els feia formar, bueno, passar revista i tal, tot això en mut, era cine mut. I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes com el president dels Estats Units, no? Que van
1: el guardaespaldes, el guardaespaldes. Sí.
0: I així aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això el tenir-lo a prop li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
2: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era un molt, molt bon actor, aquest.
0: Sí, i bueno, i així, el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família bien gràcies.
2: També molt bones aquestes pel·lícules, de la família.
0: Fet perquè vingués, i sí, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, la meva època de televisió, però...
2: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
0: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
2: dir res.
0: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més. Però com? Ja sense sortir amb antena.
1: Escolta, i tots aquests personatges, perquè, per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
0: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... Ell llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i era el protagonista, vull dir que...
2: Tela.
1: Pues quina memòria,
0: sí,
1: eh?
0: I em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
1: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
0: Sí, i bueno, i mira, no, veníem aquí a dinar al Bicoe, en fi, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
1: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
2: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
1: Sempre s'ha dit que era un garrepa, sí, però bueno. Sí. I el Saza, què tal era?
0: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
1: Per endur-se'ls?
0: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
1: Pobre.
0: No hi va haver manera.
1: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
0: No, ja...
1: Bueno, així, aquests records amb els personatges de, bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí, sí.
1: El Cassin, no ens has parlat del Cassin?
0: No, el Cassin no, va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Ruiz de Villalobos al seu programa a la ràdio, també, doncs, bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, l'Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, el, bueno, Manel Cusó, Carles Balaguer, després també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, la AMFE, l'Associació de Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
1: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
0: Que es deia Los Ases...
1: Sí, no muere, no... Sí,
0: Los Ases busquen la paz.
1: Això.
2: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
1: Sí, senyor.
0: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquesta...
1: Trobar-la devia costar.
0: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells, va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soler Tura, fill del Soler Tura. I bueno, i després el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, bueno, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt amb això.
1: Clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
0: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca. Si es demana, us la... Bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal. Pocs en queden. A mi em deuen quedar 3 o 4. Però bueno, ja us en passaré un.
1: No, és bon tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
0: Clar, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Representaria com si el vent s'ondugués encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
0: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de les, on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el casal i aquí l'avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles al Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
1: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
0: Sí, i vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua.
1: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una sí. Mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No, deixem-ho estar. És història nostra.
0: Sí, sí, bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
1: Heu tocat una mica de tot, eh?
0: Sí.
1: Escolta,
0: sí, sí.
1: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava,
0: sí.
1: I encara es podria, si ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
0: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que per deixar de l'activitat ha estat que ens havíem de passar del
1: analògic al digital.
0: I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
1: sí, no,
0: d'allà al mig.
1: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no, necessites un professional, i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional.
0: Llavors aquesta despesa no impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'avenç, ni l'Ajuntament.
1: Bueno, aquí ho deixem, si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris, ara sí, falta... Sí. Posar el projector, que...
2: Jo vinc cada setmana a la
1: Sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
0: Sí, o més.
1: Sí, d'ocasió, jo ja busco d'ocasió.
0: Ah, d'ocasió, sí. No crec que n'hi hagi.
2: Però pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
1: sí,
2: tema
1: tota
2: aquest.
1: La part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar, i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
0: no sé, ja no vaig demanar ni pressupost.
1: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
0: Sí, sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les estrelles. Això es va començar dient cinema a la fresca. No, cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anaven pels barris, 3 o 4 barris
1: fent
0: projeccions. Després cinema a la fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després cinema Sota les estrelles. Bueno, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, al carrer, ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
1: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
0: Aquesta pel·lícula va...
1: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial.
0: Sí.
1: O sigui, també hi ha una part que
0: sí.
1: Té que ser per divertir-te,
0: sí.
1: Perquè al final no és només ni negoci ni només art.
0: Exacte.
1: I també té que haver una part de lleure.
0: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, eh? Aquí no, ni fèiem col·loquis,
1: no hi havia ni cineclub,
0: ni presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
2: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
0: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
1: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
2: m'ho vaig perdre, quina pena.
0: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
1: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas poder menjar, vas tenir tot.
0: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
1: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
0: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili.
2: El petate.
1: Les recordo, els petates, el petate, el petate, sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
0: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte, o no, divendres, que dissabte no, igual estava tancat, i a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia,
1: deixi-la preparada
0: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. I ja, però vaja, que m'he fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
1: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de tot Esplugues la feina que vas fer, perquè al final si no fos per gent com tu tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys al final, com tu has dit, ha sigut un esforç, segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Esplugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa que parlarem d'Esplugues.
1: Sí, senyor,
2: que també, hem d'aprofitar.
1: Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
0: Bueno, d'Esplugues City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Esplugues City.
2: Molt bé, doncs fins al proper programa.
1: Molt bé, una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigos.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
3: sí,
2: són teves.
3: Sí, també són meves les il·lustracions.
2: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
3: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlant de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
2: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
3: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
2: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
3: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
2: sí.
3: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. I hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
2: I això et va marcar?
3: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
2: I a la vida real, de què has treballat?
3: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la, treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, i fèiem un concurs per la gent de tot el món, i muntaven conferències també perquè pels importadors, i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
2: intensa?
3: Molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després prum, tot se'n va i s'acaba i comença de ser-ho una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
2: I com en el circ és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen sí. coses increïbles que sí. no són previsibles sí. com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida
3: sí,
2: ha sigut
3: sí, no,
2: també...
3: No, la veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar de menjar a gent de tot el món, i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt excitant.
2: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
3: Bueno, la història del llibre en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis, i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le, i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i bueno, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt, perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa, i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda, i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo, i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
2: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
3: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues troba moltes referències de la meva vida i de les coses que, i el que no, pues és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues molt entretingut i li sorprèn pues totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
2: La vida seria com un circ, oi?
3: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent pues tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que el de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
2: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
3: Jo vinc intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar amb bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida. I la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
2: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
3: Bueno, jo per feina, pues clar, tenia que escriure molt, però
2: de manera creativa, a
3: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell els últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer vaig dir, ara tinc temps, escriure el llibre, i em vaig posar a escriure, i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no, i al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic, i se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
2: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
3: Sí,
2: sí?
3: Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries, i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa, o sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc, amb els meus nets li explico contes, i vaig improvisant sobre la marxa, i vaig explicant-li historietes, i és això, que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra, i bueno, i surt un argument, i surt d'aquestes coses, però m'agrada molt escriure.
2: En el llibre dius: dedicat als meus quatre nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
3: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure, i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
2: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
3: Bueno, sí.
2: Sí, t'inventes paraules.
3: Eh?
2: T'inventes paraules.
3: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses, a vegades si no trobes la paraula, pues
2: te l'has d'inventar.
3: Te la inventes.
2: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint, i la veritat és que t'enganxa molt.
3: Sí.
2: I això del Casper 3P2...
3: 3P2. És que quan les llegeixes, em feia gràcia, perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
2: Sí.
3: I llavors dit, però si ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, I en realitat és, quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I
2: perquè la cultura catalana són molt escatològics de fer referències
3: a
2: aquests temes,
3: Sí.
2: Vull dir que...
3: No.
2: I en Ramon per què parla?
3: Bueno, ara això té de llegir el llibre.
2: S'ha de llegir el llibre, sí.
3: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia, i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que
2: el llegim.
3: Sí.
2: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
3: Sí.
2: On el podríem trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
3: Mira, aquí el tenen aquí enfront, a la Cuca de Llum.
2: Sí,
3: que està al número
2: aquí,
3: 32.
2: Aquí, a la banda de vent, sí.
3: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
2: Mm? Val.
3: O sigui,
2: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets, o ja eren relats que tu tenies? I...
3: No, o sigui, ja et dic, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts, i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
2: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
3: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu, i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
2: i els 600 també.
3: I els 600 també. Els 600
2: i que hi havia
3: també
2: molta gent.
3: Molta gent.
2: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
3: Sí.
2: Tu els has fet amb color o són
3: no,
2: fets
3: mira,
2: a...
3: jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre,
2: sí,
3: que és tot el procés creatiu de...
2: Ara li farem fotos a alguna
3: tot
2: pàgina,
3: procés,
2: jo penjarem a Instagram.
3: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
2: O sigui, d'un din a 4.
3: És el dibuixet aquest, que és com una postal.
2: Ah, sí, vale.
3: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
2: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
3: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
2: per
3: clar,
2: això t'ho he preguntat, perquè si els originals eren de color, no?
3: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs pues haguéssim fet alguna més... però clar, l'important era treure... A mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
2: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
3: És autoeditatge, sí.
2: La Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
3: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure a aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven que la feu una correcció ortolingüística.
2: I també una mica d'estil,
3: sí, d'estil,
2: no?
3: Sí, no toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
2: però tu has d'avançar els diners, oi?
3: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
2: Quants n'has tingut que fer?
3: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon, o una cosa més senzilleta.
2: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon, perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
3: sí.
2: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
3: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, em mouria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
2: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
3: Bueno, per internet. O O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no... comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final, i amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig en domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
2: Ets un gran lector?
3: Jo, sí.
2: I llegeixes molt?
3: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
2: De sempre?
3: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
2: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
3: Ostres!
2: O algun llibre que et vingui ara al cap.
3: Ui.
2: Ara li faig un exercici.
3: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50 i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
2: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
3: 32.
2: 32, val, perquè la vens és al 29.
3: Sí.
2: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
3: Bueno, els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida, pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues el llibre existeix.
2: A l'Araceli.
3: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
2: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
3: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
2: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
3: Sí.
2: I és l'1, és a l'inici.
3: Sí. I bueno, i a mi el

0: homenatge a aquest número que, em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Havíem,
1: El 21 va ser una miqueta
0: més... El 21 va ser la remuntada, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020... Et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
0: I ara tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
1: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre.
0: Sí. És una... és astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu a l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge,
0: i
1: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica, eh?
0: Sí, sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava malament?
0: Ho portava...
1: Va sortir, vas estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà, sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí.
1: Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
0: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I, i,

0: Això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és. O sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi de Trenca el Cercle, el vostre espai per entendre els reptes globals i descobrir com poden canviar el món, pas a pas. Avui estem aquí amb la Marta.
1: Hola, hola, soc Marta.
0: Amb la Yaiza.
2: Hola.
0: I amb l'Eric. Avui hola. Parlarem de les ODS i la nostra ODS és la fi de la pobresa, un tema que no sé si us ha interessat.
2: Sí, està interessant.
3: Sí.
0: Ens hem centrat una mica en la ODS de tot arreu del món, perquè és un problema que ens toca a tothom i és una problemàtica que joder, hem d'estar una mica enterats, no? Llavors, avui parlarem de temes essencials, que és l'objectiu i el desenvolupament sostenible número 1, que vol posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot el món. És un objectiu molt ambiciós, però més necessari que mai, perquè encara avui milions de persones viuen amb menys del mínim indispensable i llavors ara l'Eric us ficarà una mica d'introducció de la ODS.
4: Bueno, pues els objectius de la ODS, de la fi de la pobresa, busca erradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions abans del 2030, adoptant un enfocament integral. Aquest objectiu reconeix que la pobresa no es limita només a la manca d'ingressos, sinó que també inclou l'absència d'accés de recursos essencials com l'educació, la salut, l'aigua potable i les oportunitats econòmiques. Les seves principals metes inclouen eliminar la pobresa extrema, garantir sistemes de protecció social per a tothom, reduir la vulnerabilitat davant de desastres i reforçar les polítiques nacionals i internacionals per promoure la inclusió econòmica. Investigar aquest tema implica analitzar tant les causes estructurals de la pobresa com les estratègiques aplicades a nivell global i local.
0: Vosaltres què penseu això de viure a 1,25 dòlars, que això amb euros no sé quan serien en euros viure...
4: quasi el mateix, sí, el canvi seria quasi el mateix, euros, sí. Dòlars.
0: Llavors no sé vosaltres dues què en penseu de viure al dia o amb menys de 1.
2: Però és depenent del país, no? Vull dir,
0: no, a veure, les dades que ens vam centrar una miqueta, deien la mitjana una mica de tot el món.
2: Vale.
0: Llavors, jo per la meva opinió, crec que viure en 1,25 dòlars, que és en euros també és...
1: És molt difícil.
2: És impossible.
4: Sí.
2: És impossible. És impossible.
0: Marta, dóna'ns una mica de dades perquè ens centrem.
1: Vale. Ara us compartiré algunes dades que podem fer-nos, que poden fer-nos abrir els ulls. Per exemple, que més de 700 milions de persones viuen en pobresa extrema, també que una de cada 5 infants viu en situació de pobresa, que les dones, sobretot mares solteres, són especialment vulnerables. També hem de tenir en compte que la pandèmia va empitjorar molt la situació. Milions de persones van perdre la feina, van tancar escoles i van créixer les desigualtats. I no ens podem oblidar que el canvi climàtic, les catàstrofes naturals afecten més les comunitats pobres que tenen menys recursos per recuperar-se. Això és un tema molt complicat, que per això ho hem investigat, perquè és un tema que s'ha d'acabar abans del 2030.
2: Vale, ara parlarem una miqueta de què s'està fent per solucionar això. Per començar, governaments com l'ONG i institucions internacionals treballen per erradicar la pobresa. Però com ho fan? Primer, creen polítiques socials que ajuden a famílies vulnerables, sistemes de protecció social i garanteixen l'educació i salut gratuïta. També fomenten l'ocupació digna, sobretot en àrees rurals i entre joves. I, per últim, hi ha una ajuda internacional, que és molt clau, on molts països reben suport financer i tècnic per desenvolupar infraestructures, educació o sistemes de salut. Llavors, què podem fer nosaltres com a persones? Primerament, fer voluntariats, també donar suports a ONG o iniciatives locals, apostar pel consum responsable i compartir informació fiable a les xarxes socials. Vosaltres què faríeu?
4: jo tenia com un debat que vam tindre un dia a classe, que era si realment es pot acabar amb la pobresa. Perquè jo vaig dir un cop, no sé si us en recordeu, que no es vol realment acabar amb la pobresa perquè els hi va bé ja a la gent rica, pues, que li vagi malament a la gent. No sé què penseu.
1: Sí, jo penso també una mica així, perquè la pobresa ha existit sempre i els de dalt no volen que acabi, si no ja hauria acabat.
0: No els interessa, no els interessa.
2: Jo penso que realment és impossible que s'acabi, però ho podríem fer més...
1: Sí, més ameno.
2: Sí, bàsicament.
0: Sí, jo estic una mica com tu, Yaiza, de... que és bastant complicat, no?, que s'acabi la pobresa, però el que jo crec que s'hauria ja de començar a millorar i a veure si aquest pla abans del 2030 és que almenys es redueixi una mica aquesta pobresa.
1: Sí, que es compensi una mica els rics i els pobres.
0: Exacte, però... i diversos debats, no?, que tinc amb amics de fer voluntariats és que opinen a vegades que, joder, Fer aquest voluntariat, sí, que és molt guai i tal, no sé què, i ells pensen com que potser no és necessari anar a nosaltres com a privilegiats, no?, a intentar ajudar. Però jo crec que no hauria de ser així. Al final fer un voluntariat és perquè et surt, no?, et surt ajudar, no per rebre aplaudiments, i crec que s'hauria de com canviar aquesta idea de que fer voluntariat no és anar de salvador, sinó, joder, si aquesta gent ho necessita, doncs, ostres, pues està guai. Més endavant, d'aquí una estoneta, us explicarem, no?, amb la que vam tenir l'entrevista, no?, que ens va explicar una miqueta tot com funciona amb la ONG que estan ells, que també és molt important.
1: Jo crec que fer un voluntariat també és perquè a la persona que fa el voluntariat li fa canviar molt la seva mentalitat i pot veure com estan en la situació en altres països. No, també per ajudar-los a ells, però també per conscienciar-nos nosaltres. Jo crec que és necessari i pot ser molt bonic.
0: Molt bé. Vale. Doncs ara, si us sembla bé, parlarem de Mans Unides i la seva tasca, que és amb la ONG que hem treballat nosaltres, i l'entrevista que vam fer a la Teresa, que no vam poder fer l'àudio, sinó la vam enviar perquè tenia molta feina. I per ficar-vos una mica en context, no? Mans Unides és un exemple inspirador de lluita contra la pobresa, és el que fa Mans Unides, una ONG que treballa de fa dècades per millorar la vida de milions de persones d'arreu del món.
4: I també desenvolupen projectes de salut i educació, agricultura sostenible i igualtat de gènere en països amb menys recursos. Tot això amb la participació directa de les comunitats locals.
1: I una de les seves claus és el compromís amb el desenvolupament sostenible i la transformació social des de la base.
2: Com diuen ells, el món no canviarà sol, és responsabilitat de tots.
0: I Mans Unides, treballa en més de 50 països, a l'Àfrica, a l'Àsia, a l'Amèrica Llatina, i diu que centrar-se principalment en zones amb alts nivells de pobresa i desigualtats. L'objectiu principal és col·laborar amb les comunitats locals per lluitar contra la fam, la pobresa, les malalties i afavorir l'educació i desenvolupament sostenible.
2: Sí, fan voluntariats, però també tenen una part a la web perquè puguem fer donacions de diners.
1: Sí, i ara veurem un exemple que ens va posar l'entrevistadora, la persona entrevistada, el Mulu ens explicarà la seva experiència.
0: Sí, bueno, remarcar algunes coses, no, de l'entrevista, i ens hem apuntat aquí un diàleg. Ella diu que ja va viatjar al Senegal, on va veure de primera mà que com petites accions poden tenir grans impacte. Amb formació, eines i suport, la comunitat va poder començar autosuficient i sortir una miqueta d'aquesta pobresa. És el que s'estava comentant abans, que va anar a fer un voluntariat i, clar, va veure que amb petites coses, no calia fer grans coses, amb petites coses, doncs ja començava a la gent estar una mica més feliç. Llavors, també podem destacar de l'entrevista que, mira, li vam fer una pregunta que és... La pregunta que vam fer va ser: quin impacte ha tingut el vostre projecte en la reducció de la pobresa? I el que ens va contestar ella va dir que el projecte de Mans Unides ha aconseguit canvis estructurals reals. Per exemple, a Etiòpia han reduït
2: la desnutrició
0: infantil en un 40% a través d'horts comunitaris i formacions agrícoles. A la Índia l'accés
1: microcrèdits.
2: Microcrèdits.
0: Gràcies, eh? Per més que dones... Per més que dones rurals iniciïn negocis i surtin de la pobresa extrema.
2: Sí.
0: Veus, amb petits canvis que a nosaltres creiem que són tonteries, ostres, allà potser ajuden, no, a sortir d'aquesta pobresa.
1: També vam fer una pregunta molt important, que és, arran de l'educació es podria fer algun canvi per reduir la pobresa? I la seva resposta va ser...
2: Que sí.
1: Va ser que sí. Que l'educació és l'eina més poderosa per trencar el cercle de la pobresa, i a Mans Unides desenvolupen escoles i programes de formació professional perquè infants i joves puguin tenir un futur digne.
2: Després també li vam preguntar que on creia que estàvem fallant o què ens falta fer, i ens va respondre que ens falta coherència, que no podem lluitar contra la pobresa mentre mantenim models econòmics i de consum que l'alimenten. Necessitem reformes estructurals i una ciutadania més crítica i activa, que és bastant difícil, però es pot aconseguir.
1: Sí, el...
0: l'última pregunta així que destaquem, que són quines reformes són més urgents per tenir un impacte directe, i llavors va dir una sèrie que era accés universal a l'educació i la salut, suport a l'agricultura familiar i sostenible,
1: la igualtat de gènere i efectiva,
2: la justícia fiscal per redistribuir recursos
1: i la transició energètica justa i inclusiva.
0: Sí, bueno, i això és una mica com va anar l'entrevista. Ens hagués agradat poder-la gravar i que la poguéssiu escoltar, perquè sí, va ser molt interessant, però bueno, ella a última hora va tenir la feina, llavors aquell dilluns havien de quedar, i també amb l'apagó pues no vam poder tampoc comunicar-nos amb ella, i llavors
1: però ho vam poder transcriure, sí, i així ha sortit.
0: Llavors ara ja per tancar una mica i fer la nostra reflexió, és això, que la pobresa és un objectiu gegant però no impossible, requereix voluntat, solidaritat i acció col·lectiva, i cada petita acció suma. Al final, no sé, nosaltres, a mi m'agradaria, no?, sempre ho he pensat, m'agradaria fer un voluntariat, però és això, la por, no?, la por a que no canviï res, o la frustració de no poder ajudar al 100%, doncs a mi a vegades m'ha tirat una mica enrere.
1: També ens ha agradat molt la frase que deia Nelson Mandela, que és que la pobresa no és natural, és causada per l'ésser humà, i només l'ésser humà la pot erradicar.
0: I, bueno...
2: Llavors, sí, no. Algú més que comentar?
1: I jo crec que no.
0: Bueno, doncs, pues, no. Gràcies per escoltar-nos, i si t'ha agradat aquest episodi, doncs ens veurem en un altre episodi de Tanca el Cercle.
1: De conversa. Adéu.
2: Adéu.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
3: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere hi ha, és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, el conde, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença,
0: o els seus germans,
1: Camps,
0: també, sí.
1: La Maria Teresa Carbonell,
0: sí.
1: Els de la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes, també. Uh-huh. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota de l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però de seguida, com que era les grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer Mestre Joan Corrales, puges amunt, i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, és que hi ha la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura, sí, que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots,
0: val,
1: de tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Orillas, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues.
0: Sí. Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, i que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant, sí, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu, quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa
0: específic.
1: Que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No, no hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere, que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per veritat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després, que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap, ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris Salvat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquest no la sabia, aquesta sí, la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment, doncs, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ella ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i en coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és la que dic de les sedes.
0: Exacte.
1: La fàbrica de les sedes. Aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per davant dels jutjats i anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí. És és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està molt comunada, una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí.
1: Molt bé. També era interessant saber on estava el punt aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. Aquest, és que cada capítol, cada itinerari, començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre de fet va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem, no ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al Pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera.
1: Mira,
0: El rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, sí, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat,
1: sí, bueno, jo...
0: a fer-ho tot.
1: I... aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Mm-hmm. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. I després aquests itineraris lògicament els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hi hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs, hem acabat ja l'itinerari, aquest segon?
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint, tornant a Ribera Orilla, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre, la Maiola.
1: El més alt, sí, que surt de Roberilles, lògicament, pugem per el carrer del Nord i la Maiola, sí, i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'embordes, uh-huh, i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les plugues pràcticament era el Raval i poques cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Mm-hmm. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval, del Raval de Sant Mateu, però després hi ha també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, on té darrere, sota el Col·legi d'Alemany, hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que a tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no
1: que,
0: existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una masia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de l'Aurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El no. Centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són, sí, les de típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota,
0: entre
1: Cal Vialet i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es van derrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari,
1: que estem fent. És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Passa d'arribar, arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba, mm-hmm. i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí. més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí. es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí. és un itinerari Va. Urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers,
1: sí.
0: allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte, allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí. després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí. hi havia anys sí, que pujaves ja. I després baixaves.
1: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí. Vernís, hi havia tota aquella zona d'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, mm-hmm. perquè dins del cementiri hi ha bastantes escultures també de l'Eulàlia Sant Benet, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es pluga.
1: El cementiri parroquial, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Uh-huh. Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, ja trobem Can Tintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, ja trobem el Convent de les Monges, a Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, uh-huh. amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic que darrere Can Cortada, ja veiem Campí, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Campí perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer de la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí. i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí. també ens recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí. que ell era un organista. Uh-huh. I després quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar o agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall pel carrer Montserrat i ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palo Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de ja fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, perquè esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi han dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bord de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: No es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí. Sí.
0: Molt bé, Miquel. Donem pas al segon itinerari.
1: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir una miqueta a principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres.
0: Uh-huh.
1: Almenys la part important, fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua,
0: doncs,
1: amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que apareixen gent del poble, l'utilitza sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes.

0: prenem nota. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. És un són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquests nous aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta que costa de l'Eglésia, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I ens va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni es té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
1: Particularment sí. Oficialment no ho he comentat a ningú, però particularment jo sí estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en proposar editar aquest llibre i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent, el que sí m'agradaria deixar constància també de coses i noms que a vegades no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit a dir l'emissora. I no és l'emissora, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos i allò és el Parc de Canvi de Led.
0: Sí,
1: ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà, on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
1: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
0: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
1: El grup d'estudis també ens convé, ens va bé donar-nos a conèixer properament, i agraïu la vostra

0: col·laboració.
1: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
0: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem, i ens ho explicarà la Roser Camps.

El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i Cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues...
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo. s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Màrtir...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
0: exhibir. Una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo ara... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Però aquí gravant amb tot, eh? Amb l'altaveu...

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent Espluguins i Espluguines. Són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar, sí, de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
2: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
3: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de sí, pràctica i lectura, sí, per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després a temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat amb algun certamen, sí, literari?
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que en veig els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico explico una història referent als brevers.
2: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i, en canvi, ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
2: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
3: àrabs. Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
2: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
2: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
2: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí. Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
2: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara, una zona que en aquella època era bastant habitable.
2: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, no? surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses, que pensaments que jo tinc, que els he traslladat a la novel·la, pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat, perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
2: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
2: O les religions...
3: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Mm. Hi ha miracles que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
2: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica, sí. En general, eh?
3: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 1.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa, perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna més.
2: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser, perquè no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, continuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
2: Jo tampoc, sincerament. No, no diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
3: Ja.
2: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho. Tamaha?
3: No, Tamasga.
2: Tamasga?
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
2: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
2: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
2: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
2: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
3: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això... El faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
2: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
3: sí,
2: no?
3: O sigui, ja...
2: Amb una impremta italiana.
3: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, escolta, i és molt econòmica.
2: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions... Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
3: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
2: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
3: El vaig imprimir a l'agost.
2: Del 2020.
3: Sí.
2: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
3: sí,
2: algun correu electrònic?
3: Sí, jo no tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
2: Doncs, mira, us convidem esplugasfm@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. Hi podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
3: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
2: Val.
3: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
2: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
3: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
2: Que bo.
3: Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
2: Bueno, seria qüestió de buscar algun... filòleg
3: castellà
2: de castellà i que hi fes una repassadeta.
3: Sí, eh? Sí, sí.
2: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
3: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
2: Les tres boires?
3: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
2: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
3: Sí, de fet, m'interessa tot.
2: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
3: És que és diferent.
2: És diferent.
3: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Sí, ostres, dic, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
2: Però a part la investigació que has de fer...
3: Sí, sí, la investigació et batrau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
2: Molt bé.
3: Escriure.
2: Montserrat i les tres boires.
3: Les tres moires.
2: Moires?
3: Moires, sí.
2: Ah, pensava que era...
3: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte, i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
2: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
3: sí.
2: M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers, i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
3: Pues perfecte.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Val, vinga, adéu.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
5: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
4: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
5: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert bueno, crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, de, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a, bueno, a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, o i que llavors, doncs, és clar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'Ampel es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que bueno, al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per, bueno, també per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
2: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament, i també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic, que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
5: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció

0: I en el, això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
1: El que sí, sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
0: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia del, bueno, aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs, més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
1: Sí, sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
1: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
0: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
1: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
0: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi ha el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
1: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
0: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any, el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet. I era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar, primer, del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons, arrel de l'Exposició Universal de 1888, i, per altra banda, de la

0: riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns. I això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són, bueno, uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem, que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
1: Doncs un projecte molt engrescador.
0: Exacte.
1: Molt, molt ambiciós, Lara.
0: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast, i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
1: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
0: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
1: Munteu la fira de la ceràmica?
0: No, això ho fan ells.
1: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
0: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats però que atrauen molt també. Atrauen molta gent.
1: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar.
0: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
0: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts que són, eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
1: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
0: És aquest, això és el que jo estava parlant,
1: aquest,
0: del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
0: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausés.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: està molt bé, és un reflex de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina, perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final, en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències, també? Seria sí. Un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici, i de que tots entenem que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora, i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això, al llarg dels anys, es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes, i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats, i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
3: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
3: Físicament, no.
1: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
3: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta
1: per futur. Tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són conductes violentes.
3: Sí, sí, que al final és molt visual, no, una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
1: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
3: Sí, sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
1: Sí, sí, evidentment. Sí, sí.
3: Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament, com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
1: Que hi hagi paritat.
3: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això no teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
1: Sí, però no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
3: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
3: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
3: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar... que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat, i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
3: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
3: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
3: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
3: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers, i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania, ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic, coordinadoresplugases @gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
3: doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
3: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. Mm. I em va semblar que estava molt bé. Mm. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
3: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
3: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment. Vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural. Però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: Parlarem de música, d'òpera, de música barroca, també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esver.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altre és ja Esplugues.
0: Ah, és aquest límit que tenim, eh?
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis. Ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove. No tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
0: Molt potents.
1: Sí, sí, és la veritat aquí, és que clar, és un somni.
0: Són dos realitat. Noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet. Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar amb un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
1: Sí, sí. Va ser premonitori, es diu.
0: Sí?
1: Premonitori, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, la conec per això, i és a la meva província, a Santa Fe, i em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci, en aquell moment una mezzosoprano d'aquí de la terra, boníssima, i aquell va ser el meu primer contacte, el meu primer viatge de tots els que vaig fer. I precisament ara sento el cant dels ocells,
0: sí.
1: I jo no coneixia pràcticament la cultura catalana, i havíem de cantar una peça imposada, i jo vaig triar el cant dels ocells sense saber-ho.
0: Tot és premonitori.
1: No, no. Sí, sí.
0: Anem a escoltar una mica?
1: Sí.

0: Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
1: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, que és Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar, els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè
0: pel teu company?
1: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any, el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats, i em vaig inscriure allà al CEPNL de Sant Just, sí. I vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
0: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
1: Sí, és excel·lent.
0: Sí, molt.
1: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat seu, o sigui que...
0: I segueixes fent...
1: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Ribarola.
0: Que també la conec.
1: Sí, sí.
0: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú.
1: Així és.
0: Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
1: Sí, jo crec que la seva obra és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge, i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons. És un plaer. Sí, m'agradaria continuar cantar-ho fins a la fi.
0: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
1: No, malauradament no. No, la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, el litoral fluvial, no? Al costat del riu Paranà, i som llunyats de Buenos Aires, del centre,
0: és,
1: no?
0: És a l'interior? És a l'interior?
1: És a l'interior, sí. I doncs no, jo no, el tango no és el meu ADN, i més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això. Sí.
0: Els teus recorreguts geogràfics, perquè estem parlant d'Argentina, que vas venir aquí a Madrid, però també has estat a altres ciutats i has interpretat altres obres. Explica'm una mica per on has estat i què has fet. Explica'm, cuéntame.
1: Bueno, doncs jo vaig fer el meu debut professional l'any 99. Al Teatro de la Maestranza de Sevilla, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro. I des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona, a l'Auditori, al Palau... al Liceu encara em falta. Em queda...
0: És difícil, oi?
1: Sí, sí. És
0: hi ha llocs que és difícil de sí, cantar, oi?
1: Sí, sí, sobretot, sí. Necessites... sí o sí, una gent que et representi i sí, és, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan, tornant al tema del repertori, no? com vaig sí. enfocar la meva carrera, quan, allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatre Real, va ser amb una òpera barroca que, espanyola, que es diu Celos a un de l'aire maten, de Juan Hidalgo, i allà un company baríton em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc. I jo, que també buscava diferenciar-me del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes, doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Lenn, i d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc, i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí, sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi, sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu pot mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
0: En tots els colors que té la veu.
1: Sí, eh? Així mateix, sí, sí.
0: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta, quin és el teu color preferit, per exemple? Així distendim una miqueta.
1: Sí. El rosa salmó.
0: El rosa salmó.
1: Sí, m'encanta, sí.
0: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
1: Doncs hi ha una cançó que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La Niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre...
0: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
1: Uf, hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però tinc molt bons records de Bruges, Brujas, no?
0: Sí, Brujas, sí.
1: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006 i em vaig enamorar d'aquella ciutat tan, tan preciosa, i en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era
0: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
1: Sí, totalment.
0: Tenen un gran nivell.
1: Sí, sí, sí, sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí que es nota que la gent gaudeix molt amb la música clàssica, entre cometes, i sí que és normal anar a concerts, a l'òpera, a veure espectacles així en viu, no?
0: Sí, sí. O sigui, que allà no és tan elitista com aquí.
1: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no?, de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla, que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol, i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no, a un equip, al teu o al contrari, i és una mena de catarsis, i tal lleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb ve alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
0: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè, bueno, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió, teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és barito o soprano,
1: no? I no cal,
0: no?
1: Tampoc.
0: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I, per tant, hi ha moltes complicitats, o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
1: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, on s'explicava que eres o de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent. O sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració, i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams així de relacions humanes molt boniques, i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega, i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
0: El panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
1: Doncs jo que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. I és... No és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
0: clar,
1: gent que li
0: aquí
1: agrada.
0: Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, a vegades era per treure's també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània doncs hi ha molta tradició de grups corals, i per això oients, doncs, tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. Sí. Que bé.
0: Doncs sentim una miqueta més de música.

0: I hem agafat... hem agafat el final,
1: la nota final
0: d'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: Assaixes. Jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè clar, ja no dic el cap del dia. Al cap de la setmana, quantes hores has de dedicar?
1: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No?
1: No, la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
1: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos i, bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I, bueno.
0: I ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
1: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
1: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabies.
1: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no,
1: sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
1: Jo la comparo molt amb una amb el sport o la dansa. És una activitat molt física i l'instrument està bé treballar-lo, diguem, poc però a fons, però bé. O sigui, fer la... quan era joveneta no ho feia, no? No escalfava, només anava directament, o podia cantar a qualsevol hora sense... O podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar, i el dia següent estava esplèndida, però això
0: bé.
1: No ens passa.
0: Ara ja no.
1: Amb el pas dels anys, sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la,
0: del
1: que toca, sí.
0: Clar, perquè és
1: dormir bé,
0: clar,
1: és el cos, però... Dormir bé, per a mi, és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns una miqueta, que ens trobarem a Calella.
1: Sí,
0: què faràs?
1: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos, però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt entesa, es diu? No, muy entendida.
0: Sí, entesa, entesa.
1: Perquè sí. Són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que
1: sí,
0: t'acaba de sorgir i que també serà al
1: sí,
0: setembre, m'has dit?
1: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella, i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs, el

0: perquè totes dues som argentines i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc. I és molt bonic aquest CD i us convido a...
1: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
0: Plataformes, com a YouTube, a Spotify, a Apple Music també, i en format físic també hi és, l'he vist a la FNAC, per exemple, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada i estem molt contentes amb el resultat.
1: Doncs també podeu seguir a la Soledad a Instagram, a Soledad Cardoso guió baix, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledad, per acabar, bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
0: Tinc por. No, sí, sí? És, per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
1: molt bé.
0: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
1: pitjor.
0: Sí, també.
1: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt,
0: gràcies.
1: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat, que comentaries, m'has dit que de la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé. Sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret. Allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
0: Ho tinc claríssim, és el carrer de Montserrat
1: d'aquí d'Esplugues.
0: És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons.
1: Aquí a Santa Madalena d'Esplugues?
0: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
1: Molt bé. I quan acabo les entrevistes sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledad, afegeix el que vulguis.
0: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista i que ha estat un plaer.
1: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs, així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugues i Faima. Soledad, acabamos con mi niña Lola.
0: D'acord. Moltes gràcies.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
0: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
0: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
2: no.
0: Aprendre la lletra...
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
0: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
0: Que teniu.
2: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
0: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya, que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
0: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de Fem Can es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
0: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí. Ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Can amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
0: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
0: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
0: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
0: Doncs, Fem Can. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
4: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
2: Molt
1: doncs
2: bé.
1: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
1: Cada dijous
2: hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
1: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
3: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
1: Ah, vale, sí. Cap problema.
3: Per tant, no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món. I sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el 10è aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
1: a Sant
3: Just,
1: i
3: per supost el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, ella,
3: exacte,
1: la cuina Miracle. Sí.
3: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant, I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, eh? Perquè, Frederic, tal com ho expliques, és, emociona, no? De dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
3: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carnet de la universidad.
1: Muy bien.
2: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
1: Claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel universitario, la parte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, todas tienen éxito. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí,
2: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo,
1: sí,
2: esto, y hacerse socio.
1: ¿Y cómo faig?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta.
1: Uh-huh.
2: Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son,
1: sí,
2: de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
3: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web,
1: uh-huh,
3: allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: pel carrer, sí,
3: doncs allà ja posen totes les condicions,
1: val,
3: l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc. Ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè
1: sí,
3: la informació està
1: sí,
3: a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com.
1: Vale.
3: Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra.
1: Vale.
3: I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon,
1: uh-huh.
3: I és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
3: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
3: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no,
1: sí,
3: no és per uns quants, i per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
3: perquè
1: bé.
3: Això és per tothom, no només això és per tothom, m'explico, no pels socis que tinguem,
1: per tothom,
3: perquè la cultura és per tothom i
1: molt
3: això
1: bé.
3: És la nostra tasca també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura, i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
3: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer,
1: bueno,
3: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
3: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic paisatge, agricultura, història, de què penseu que parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida a Esplugues quan tu vas néixer, doncs, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla. Sí. En aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat.
0: Sí.
1: I els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent, no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara.
1: Exactament.
0: Que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que,
1: sí,
0: que l'has campat.
1: Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys ens vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florensa Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies i vivíem allà. Llavors jo en aquella època no, de petit, no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'una Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, i un altre tercer, de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'IN A4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous, i llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera, i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a principis del segle XX quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol Hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa amb una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues, el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys. És a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada normalment, o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo, i fer el seu vi. El seu vi, que podien bé vendre'l, o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita la seva casa de canvi.

0: que sigui per l'aigua, sinó més no. aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
1: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà sí. cap llibre, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, això serà un debat.
0: I llavors, bé, vull dir... aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
1: sí, que són més humides.
0: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
1: Clar.
0: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
1: sí.
0: allò... Aquella...
1: Tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
0: D'ordi i hortalisses, també.
1: Alguna, però més cap avall, sí. més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
0: sí,
1: no
0: passa. I avui en dia encara, és el poc, sí, que, encara. Queda, és el poc que queda.
1: Per situar-nos, per la sí. gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: On està la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
0: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladir i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall. I els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
1: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
0: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però val. Segurament que són anteriors, eh?
1: Val.
0: La de Can Vidal i Ribes és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
1: sí.
0: allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora? Entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment al 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
1: Aigües
0: de Barcelona.
1: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí. a Sant Just.
0: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem, i llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona, i per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats.

0: necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
1: Sí.
0: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
1: I dona pas a un altre tipus d'economia.
0: Exactament.
1: A la nostra ciutat.
0: Exactament.
1: La segona part del teu llibre parla mm-hmm. de les masies, de les cases de pagès i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tot de Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
0: No, perquè no existeixen ja.
1: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
0: Sí.
1: Can Oliveras, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
0: sí,
1: hi ha allà.
0: Sí, sí.
1: Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. cases de pagès, no?
0: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple,
1: sí.
0: I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
1: sí.
0: Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
1: Can Ramoneda també és una de les grans.
0: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota sí. és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
1: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església,
0: és a dir,
1: perquè la gent que ens escolta...
0: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Campi, que és potser una és més petita,
1: sí.
0: I després baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Can Teio, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona, el que tenim la principal casa més gran i més espectacular és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem, uh-huh. I després hi ha cases del segle construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres.
1: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
0: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes. Can Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes.
1: Sí.
0: És a dir, el que hi ha és... Hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia. Llavors, no cal que ningú les enderroqui, l'aigua, els agents...
1: L'erosió, els agents naturals.
0: Els agents naturals ja fan la seva feina.
1: Exacte.
0: Llavors no calen... Bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
1: sí.
0: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara, fins als moments el Llobregat, de tant en tant, periòdicament a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la via Augusta Romana, i la via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
1: no,
0: perquè el riu se l'emportaria.
1: Uh-huh.
0: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges, i de torrenteres potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
1: Els romans eren molt savis.
0: Van fer créixer Europa, i llavors...
1: Sí.
0: Bueno.
1: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
0: sí,
1: per l'inici del teu llibre.
0: Sí.
1: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
0: Sí.
1: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
0: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el masover de Can Cortada, després la Nit Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguent pagès, la Neita Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
1: Clar.
0: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
1: Sí. O algunes recent mortes, sí. Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
0: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
1: Uns quants, oi?
0: Uns quants.
1: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
0: No, perquè tot això està escrit.
1: Ja està recollit.
0: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
1: Clar.
0: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí. Contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
1: Clar.
0: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
1: Doncs, Josep, moltes gràcies
0: a tu,
1: per haver estat amb nosaltres.
0: Sí.
1: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom,
0: gràcies,
1: com
0: Ràdio
1: sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: d'ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcais. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcais, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que es va dir el tiempo, güey.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys, era doncs 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera...

melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals Dedic Grana.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permetem primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia la vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Athric of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
3: Tota la música. Tots els estils.
0: Tots els estils.
1: Ja són... Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Allà on siguis.
1: Esplugues FM.cat.
4: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
3: Si vols col·laborar amb nosaltres...
1: Esplugues FM...
3: @gmail

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, The Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto,

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu...

Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Que otro muerda el polvo. ...1980... Aquestes són les 10 cançons d'en Gadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gadi. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps, i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gadi, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gadi, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumiar et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí

i marxem ballant. Si ets tan amable, t'agrairia que em diguessis una cançó que t'hagi fet ballar. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però cal recordar-la. Altres oients també recordaran nits de festa en bona companyia. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? So I wait, and in a world, bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de Los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Són les 10.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number és una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
4: Tota la música. Tots els estils.
5: Tots els estils. Camins
3: que ja són. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Allà on siguis.
3: Esplugues FM.cat.
6: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
4: Si vols col·laborar amb nosaltres...
3: Esplugues FM...
4: @gmail.com

0: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
1: Hola, bona tarda, Joan Carles.
0: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
1: És curiós, perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista. És com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que soc creadora d'objectes, i com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
0: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
1: Exacte.
0: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima, o van de la mà?
1: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
0: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació, i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
1: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà, que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
0: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona. Sí. I a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
1: Sí, jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc coneixeu Sant Joan Samora, està a tocar de Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, és un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica, i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, universitat d'oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, de vidre, per exemple.
0: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
1: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
0: No tenen aquest reconeixement.
1: Sí. I després, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tot el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. Tornem a allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
0: Mama, jo vull ser artista, no?
1: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fang com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me'n a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
0: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
1: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
0: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
1: Clar.
0: I la tècnica ja et permet la creativitat.
1: Exacte.
0: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
1: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de l'universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
0: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
1: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
0: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, em ve documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
1: Sí, es va anomenar la Maria Ofil, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, d'Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
0: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós, ja ho has dit abans també de la Dolors, és molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
1: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
0: ensenyar. Per continuar, clar, per continuar aquest
1: per
0: ofici.
1: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
0: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes,
1: sí, tant, clar,
0: preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'Antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors, quan la tenia a les mans, li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que sóc curiós de mena, em diu, això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Zamora, i has de conèixer-la i fer un programa.
1: Gràcies,
0: llavors,
1: Isabel.
0: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser al quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir, aquest qui és, no?
1: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em agrada molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
0: Sí, jo de fet precisament arrel d'això és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos a totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i jo vaig venir al teu taller a Sant Joan Zamora. Em vas obrir les portes del taller i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo quan vaig entrar vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, i que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
1: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar sentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. O sigui, per mi treballar al torn, perquè bàsicament treballo al torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo al torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi, i m'ajuda, doncs, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
0: Ho faig al moment.
1: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava: ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta, molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
0: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
1: Ah, sí,
0: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que, per tant, era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant al món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar,
1: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta, i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat, i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona els 13, 14, 15, el Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà, doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
0: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament, d'altres disciplines o semblants a la teva, per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
1: Sí, per mi té sentit treballar, i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diu: Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici per projectes i idees d'altres creatius. Això és em dona com molta...
0: Això és la benzina, no? Que mou
1: sí,
0: el tema.
1: Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
0: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments... clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments, per mi, molt especials. Per exemple, el moment en què, per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat amb aquell producte, no? amb aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb la evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi, pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
1: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en l'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
0: Clar.
1: Però perquè l'hàbit a fer el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici, pues, per perseverància i per repetició.
0: Clar.
1: Suposo.
0: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència molt, una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera, pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més de lo que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això, també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
1: Sí.
0: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
1: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com deia, dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit. Una escorredora, que per ser una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo a aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i òbviament allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà. Llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais. Aquests espais que són museus vius. Hi ha generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, pues, perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem. I jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un càntic, perquè he après de mestres artesans fer un càntic. Però és que vosaltres teníeu, era un centre terrisser de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica. I m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un càntic, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquest és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
0: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no?, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no?, que és veritat.
1: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
0: Allò està allà per sempre, clar, clar.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse. Estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat. I, Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
1: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha atregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquestes petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes, conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia

0: arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar, provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu: mama, ensenya les boles.
1: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
0: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que Bola de Fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel, i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt, i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer Bola de Fang.
1: Clar, perquè això, justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans, per explicar-ho encara més, d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
0: Sí, jo crec que Bola de Fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè Bola de Fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això Bola de Fang és tan important. A vegades la gent em diu: però per què fas Bola de Fang? Ho faig per mi, perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Fer Bola de Fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi. A la filosofia oriental, wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots, que signifiquen per separat algunes coses, i també han tingut transformació durant el temps. Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill, i això és Bola de Fang. Et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè, òbviament, sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes no és perfecta, té imperfeccions, té cràters, té esquerdes, i Bola de Fang per mi et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs la perfecció, no? La bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció, i que a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació, perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat, que és una esfera. I a més, aquesta esfera és de fang cru, no passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacte, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps. O sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà. Et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus Dorodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico. Però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament i m'he acostat.
1: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació, com a amante també de les flors i de les plantes, i vas posar llavors allà dintre.
0: Exacte.
1: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
0: Sí, perquè com he dit, jo conec Dorodango, jo no m'ho he inventat, Dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, Dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens,

0: nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juga a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur, que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el deixa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, uah, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer bola de fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor, el Fumio Kayo, agafa aquesta idea i la porta al món dels adults. I crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu. Mm-hmm. Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear pues, més abundància en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor entén que potser la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a tot allò que creix al voltant d'una vinya. Doncs les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores, ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendodango, i la poso al meu Dorodango. Per tant, Dorodango i Nendodango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang o el meu Dorodango amb flor.
1: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treball a la peça però no l'acaba, no? O alguna cosa així és.
0: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim. Després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé vendent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis altre cop a la Terra i d'aquesta manera creix aquest cercle de vida tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre sinó que tot és tan constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades pues ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen: Montserrat, vull fer bola de fang. Jo preparo pues la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament, i si no, a través d'empreses, amb empreses, equips de treball, on els convido a fer bola de fang, i aquests intercanvis de la bola. Una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang, hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company, i aquí es veu una resistència brutal.
1: Aquí ja trenques completament l'esquema.
0: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang, te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang, que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
1: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90% i escaig, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
0: Sí, està molt bé que em diguis això, perquè recordo, perquè això està pensat molt amb adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. En vegades em van dit: ho pots fer amb nens? Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
1: Que experimentin.
0: Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. Vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Tenia una mica d'atenció plena, semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores, no podien parar.
1: Clar, el que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
0: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
1: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Què ens pots explicar d'això?
0: Sí, doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris. En aquest moment, per temes personals, estic en un moment d'excedència, però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a mirar, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits, el meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats al món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, doncs amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art, doncs ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
1: T'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per el que has comentat també per tu mateixa, no? el poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa, i en un moment donat dius: les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
0: Sí, l'artesà, les seves mans són el seu... No sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són les... l'expressió o la mirada, no, de l'artesà, és a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo, una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer Bola de Fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans, perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Llavors, les mans són les, no sé, el canal de transformació.
1: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Munjar o Jarra de la Lluna. I serien capaços d'explicar als oients què és?
0: Sí, perquè és veritat que us he dit que no tinc producció, però una de les coses que sí que faig de manera instintiva i que m'agrada molt fer és posar-me el repte de crear aquestes inspirades en Munjar. Òbviament no som Munjar. Munjar és Gerro de la Lluna. És d'una dinastia de fa més de 1000 anys a Corea, on dos semiesferes fetes al torn s'uneixen, que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Munjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el sumum de
1: l'home. Un moment màgic, no?
0: Sí. Aleshores, el ceramista coreà i també al Japó també es fan munjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt. Tornem a parlar de l'esfera altre cop, Així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteix en el meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal, cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves monjars tenen un acabat.
1: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
0: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes monjar.
1: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una monjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quan trigo a fer una gerra de la lluna i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys, sense aquests, impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
0: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, però és que hi ha molt de treball a darrere. Però això amb tots els oficis, amb totes les...
1: Ja ets d'una experiència, clar.
0: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta manera.
1: Molt bé, Montserrat. És una pena, perquè arribem al final del programa, ens han quedat moltes coses per parlar. Diuen que una imatge val més que mil paraules. Jo no puc estar del tot d'acord. Nosaltres aquí fem ràdio, la nostra eina són les paraules, la més potent que podem fer servir, i avui, gràcies a la Montserrat, crec que només amb paraules hem aconseguit transmetre-us colors, textures, formes, creació artística i sobretot passió, passió per l'artesania, passió per l'art. Estic segur que tothom durant el programa heu tingut en algun moment la imatge d'una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una monjar o gerra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que hem estat parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Em sento molt afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

0: Són les 12.
1: Un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
2: Quina pallissa. Mare de Déu.
1: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres. Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida. La volta al món a peu.
3: Hola, molt bon dia, Enric.
4: Bon dia.
3: Molt bon dia, en Xema.
5: Hola, bon dia.
3: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
4: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig posar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
3: Esplugui de naixement i Rodamont, podem dir...
4: Futur Rodamont, no?
3: Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues? Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer?
4: Exacte.
3: I has estudiat també aquí a Esplugues?
4: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a Erasmus a Itàlia, a Pàdua. Vaig estar un any allà. I ara feia 2 anys i pico que vivia a Terrassa. Però, bueno, en fi, he tornat a Esplugues. La majoria, sí, 20 i pico anys a Esplugues.
3: I les caminades que fas de nord a sud de Catalunya també venen arrel d'aquesta recerca de bolets, tot i que sabem que cap al sud n'hi ha, però no de la mateixa qualitat.
4: No. De fet, clar, els bolets surten normalment... Surten a la tardor, també surten a la primavera, però en zones humides i on ha plogut. No? Clar, jo aquesta travessa la vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, fes-ho que tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més alt, punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaúba. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, fent, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
3: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris, són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius, barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
4: un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el... Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Ja bueno, a Lleida. O sigui, un a poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus, vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig haver de... em vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
3: I el que has passat més fred?
4: He passat molt fred... al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats, quan anava al cau a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista, vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
3: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses i, si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura i, si em permets, tu ho plasmes d'una manera i no avisarem ara els nostres oients perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
4: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja. I, bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no m'adonaran, però, bueno, gravaré ara la meva reacció, a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem, descarregar document, ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obrir fitxer, molt bé, aquí surten tota la gent, llavors ara és qüestió de... Vale, és qüestió de, aquí, hòstia, concedit, hòstia...
3: Concedit? Perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
4: Correcte.
3: Explica'ns una mica com s'inicia això.
4: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube, perquè no podien fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017. I vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment. Però bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etcètera, etcètera, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són les beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió. I si me la donen, faig la Volta al Món a peu. I si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç i, com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però bueno, igualment són bastants diners. I amb això, tant com el suport econòmic com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la Volta al Món a peu.
3: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys i et pensaves que podies estar dedicat a un públic més jove.
4: L'any passat les beques estaven... O sigui, jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la Corporació, etc. No sé, va donar aquesta sensació que volíem potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... No hi havia cap de natura, per exemple, no? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri I ja aquest any hi ha molta varietat tant de persones com d'estils i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
3: Molt bé.
5: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú? Ara al principi has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
4: Hi ha hagut un, sí, tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig del 2024, quan me la vaig presentar, pues això, tenia quatre, bueno, tenia uns quants seguidors ja, però era molt, només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Els vídeos de senderisme tenen potser 2.000, 3.000 visites al YouTube i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etcètera, etcètera. I no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir que el vídeo que jo vaig fer... Havies de presentar un vídeo per les beques Propulsió. I el vídeo que he presentat aquest any era molt millor que el que vaig presentar l'any passat, he de dir. Per tant...
5: O sigui, la presentació ha millorat.
4: Sí.
5: I una pregunta tonta, potser no me la saps respondre, però diguéssim, aquesta, diguéssim, afició de la gent a seguir a persones que fan coses extraordinàries, com és el teu cas, el que has fet també és extraordinari, no? Ara ja és super extraordinari. Truquez, tu creus que hi ha una mica de... A veure, no sé com dir-ho, de... Seria de mirar com pateix la gent o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus una mica que era la sensació de suspens, com si diguéssim?
4: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube i la que menys... visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via de l'Idei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
5: La primera notícia aquesta.
4: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que Perú, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí vaig... Hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema a la Volta a Monapeu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
5: El hype, exacte.
3: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
4: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esports de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar doncs, una pauta i tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
5: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer, no. Diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
3: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta, perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població...
4: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'aniré adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la Volta al Món a peu. Són unes regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. Això només, i això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer i els que vulgui. I evidentment faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust, al final no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. Que he d'intentar doncs, gaudir i descobrir el món. Sí, clar.
3: No pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar-te.
4: Mal de panxa.
3: Per exemple, agafar un virus per beure aigua tant, de no, tant, no sé tant. On.
5: Algun amor loco.
4: Ostres.
3: No, però això quan torni.
4: Bueno.
3: I han
5: com es nota que el vull veure casat ja, eh?
3: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
4: Mira, de moment, no tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
3: Clar.
4: Jo a les beques Propulsió vaig proposar és la volta amb una peu, dos punts, Catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
3: sí.
4: Però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé, diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
3: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
4: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per allà, fins allà.
3: Clar, clar,
4: dir, ja veurem això. Anem per pas per pas.
3: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que has esmentat i que sí que coneixen.
4: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
3: Sí que voldran.
4: Vale.
3: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
4: Sempre que m'ho diuen això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considerava una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
5: No, jo crec que, o sigui, has comentat que potser una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
4: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
3: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
4: Vaja.
5: Sí, per això deia. Inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
4: no.
5: Que era un... que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
3: Sí, home, el Vicente Alexandre.
5: Vicente Alexandre.
3: Sí, que era andalús.
5: No, valencià.
3: Valencià? Valencià. Ah, doncs ja m'he equivocat.
4: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
5: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
4: Clar.
3: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera. I també és matemàtica. Perquè si tu una frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
4: Sí.
5: Tu tens tendència a condensar-ho bastant.
4: Sí,
5: i a resumir-ho,
4: sí.
5: I això és un avantatge, perquè sí. Treus la palla, com si diguéssim, no?
4: M'avorreix molt, quan, o em molesta fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
3: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
4: Massa ràpid potser parlo? No ho sé.
3: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que hi ha gent que sap parlar a poc a poc. Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
5: Plaça Catalunya de Barcelona.
3: De Barcelona,
4: clar, clar,
3: sí,
4: important,
3: clar.
4: Important.
3: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat, perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
4: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells volen venir a fer com una mini entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
3: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
4: Sí, sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent, i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic, tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam. Tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres, tal, no, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
3: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió, i quin és el motiu?
4: Els oceans, en primer lloc, els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió, i després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona de Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i ja estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan, a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau, perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió, o vorejant-la pel nord, per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. És un tute i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En el sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem, encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
5: Hem comentat abans que la gent que et segueix li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? A veure, no sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
4: Oh, i tant.
5: És un programa molt famós, que anàvem buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fi. Tu vas buscant això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa em passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
4: Te't contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona i ho van compartir a través dels viatges de la Gran Anaconda. Aquell podcast era genial. Llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, quin és sí, que sí. Si jo busco el perill pel perill. No, que va, al contrari. Jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no. Jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
5: O sigui, que no et veurem per l'Amazones amb un calluco d'aquells, no. Esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
4: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo anar... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més segura que la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Pues intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs pues no vagis a Lima, no passa res, etc.
5: Això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no? Aquesta és la idea, no?
4: Sí.
3: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona, i a més tu ara que vas cap a la zona, o sigui, de Centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
4: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. El desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt? A mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. L'hivern de Canadà no el faré, però l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, en fi, tot això és moltes coses.
5: O sigui, que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
4: 4 estacions, 3 anys.
3: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
4: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7... jo penso que podria anar més lleuger, però clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger, però bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més de nyigui-nyogui, però que era més lleugera, que més porta un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits, un sac càlid de temperatura confort -2, i roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba, porto 2 mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
3: Però això ho pots anar comprant pel camí.
4: Comprant i netejant.
3: I netejant, clar.
5: Home, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir, que peti la samarreta. Llavors t'has de comprar una, no?
4: Exacte. I quan faci calor hauré de comprar una màniga curta perquè aquesta és de màniga llarga.
3: Clar. Has dit el sac de confort -2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de -2.
4: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo avui fa un any i al gener de fa un any anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Però clar, jo sabia fa un any que potser ho faria això. Per tant, vaig anar mirant, al gener, me'n recordo, el gener l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb menys 2 anava bé, anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
3: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
4: Sí.
3: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
4: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si voleu, si busqueu a l'Instagram, també hi ha l'enllaç al YouTube. I m'he fet una web. Tinc una web que m'he fet, que és lavoltaalmonapeu.cat. I aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials.
3: Molt
4: Instagram,
3: bé.
4: YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook, també.
3: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens, tot és gent
5: jove. El que passa que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
4: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Montapeu, de moment, a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets tenia un munt de visites, eh? Al Facebook, un munt.
3: Clar, sí, perquè sí, arriba sí, amb un target...
5: Perquè la gent més gran, exacte.
3: Determinat.
5: Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
4: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després, perquè si no, no t'ho podria dir, perquè, clar, podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
3: Clar.
4: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona... Bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré a 20 quilòmetres del Pas de Catalunya. A veure si em dóna temps d'arribar abans que es faci fosc i no en trobo senglars, que això em preocupa, els pocs senglars.
3: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts?
4: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs
3: Val,
4: ja està.
3: Compleixes perfectament.
4: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari gairebé, per tant, faré més de 100 vídeos en 10 mesos, per tant, no. Sí, en aquest sentit, no hi ha cap problema.
3: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
4: Imagina't 3 anys fent la volta amb una peu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria faria una mica de mandra, eh? Per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento la més còmode. En fi, no sé, i sincerament, fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influencers en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el Calso Fest, que em van convidar a les Navip. Per jo sé qui sóc, és una mica surrealista, però sí.
3: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit? Perquè quan arribis aquí d'aquí 3 anys te'l tindrem preparat a la taula.
4: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant i el pernil. No és un menjar en si, no és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això

0: de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per a una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com et surti. El més important és, un, tenir la motivació perquè els moments durs doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sempre que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal. Això serà un punt de motivació. Pateixo també del fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent, i si estic literalment cansat mentalment, potser em passa factura i m'és igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Jo crec que és impossible preparar-se.
1: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys, perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure... són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes aquests 10.000 euros, no et cobreixen aquesta travessa fins al final, no? Però en el cas, posem-ne pel cas que no poguessis finalitzar, pel que sigui, no vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
0: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
1: Per tant, a partir del mes 10?
0: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10, jo ja
1: pots,
0: he complert.
1: Pots tornar.
0: Però clar, el meu projecte, o sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu clar. És la volta amunt a peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, jo crec que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No crec que passi això. De fet, ja em porto 5 de vídeos i no he ni començat ja.
1: Jo, Enric, per part meva, si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que creguis que és important, m'agradaria que t'ho diguessis.
0: No, ja està. Sí, per part meva no.
1: I el Xema vol comentar alguna cosa per finalitzar?
2: No, jo és el que ha comentat ara dels moments que tindrà, lògicament, és el més lògic, el més normal del món, de defalliment, que ell es faci, és complicat de dir, no? Per ell que es faci com una porta secreta mental, que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que les has de tenir tu. Ningú te vindrà darrere a dir, com va, l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira, que bé. Vas bé, vas bé, o vas malament.
0: Sí.
2: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació, o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això, no?
0: Com per exemple? No sé, és que ara mateix no sé què vols dir.
2: Exacte, mentalment, algun recurs t'has de buscar per quan vingui el defalliment, dir, pues, endavant.
0: Ja.
1: Perquè ara...
0: L'hauré de buscar dintre meu.
1: Clar, perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
0: Sí.
1: I estaràs totalment sol.
2: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
1: Jo
2: també.
1: Jo vull ajudar.
2: Exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
0: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura i vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès i va ser genial, a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge, poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs a mig del desert això no passarà, però jo què sé.
1: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
0: No porto plànol.
1: En paper, no?
0: No.
1: Val.
0: És impossible portar plànol a tot el món.
2: Pesa molt.
0: Pesa, clar.
1: Pesa no, molt, sí.
0: El que porto sí que és de dispositiu de seguretat, és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a l'emergències de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
1: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes, que s'han de portar de manera obligatòria.
0: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
1: Sí.
0: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual,

0: Però sí, sí, et pot salvar la vida.
1: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius, quan hi ha hagut allaus de neu.
0: Sí. Ah, sí, bueno, això és un altre tema. Jo, sí. Tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
1: Ja sabem que evitaràs al màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, eh? Des d'Esplugues FM, tant el Xema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que t'estarà seguint i...
0: Esplugues sempre al cor.
1: Molt bé.
2: Això és el que et pot salvar.
0: Esplugues sense fronteres.
2: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
0: Ah, no, espera, és espluguenc o esplugui?
1: Esplugui.
0: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia
2: dit espluguenc. Espluguenc, jo també.
0: Doncs no, és esplugui.
1: En català és esplugui. Mm-hmm.
2: Vale, doncs això.
0: Què era? Sí.
2: Esplugui, visca el pa, visca el món. Va, visca el vi i visca l'esplugui.
0: Sí, tot el món. Jo diria que soc del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i ser simpàtic a la gent.
2: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes pulseres de goma, així,
1: però del Barça. Però una samarreta del Barça sí que podies portar, eh?
0: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Cobercí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital, però... Tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i digui ei, soc soci del Barça, i diran oh, ets soci del Barça, ja jo m'estic imaginant que serà alguna cosa així.
2: Què passa, doncs... que no tenim a Messi, però bueno, ja...
0: Bueno.
1: No passa res, el món va més enllà del Messi.
2: Ja vinga mal, exacte.
1: En aquest país.
2: Que a més és espluguenc, també.
0: És espluguí. Sí.
1: Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i Esplugues FM.
0: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu. Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
1: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades. Aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Salut i bolets.
2: Salut i bolets.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector que s'espavili, com es diu, i la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
2: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és una terra, la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, en canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any, eh?
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixo una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, eh? Jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi... Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació Beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, m'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Això són, els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: No diu,
2: te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem?
2: Això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte, i estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot tots els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de...

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

no us passi pas per alt que hi ha molta presència catalana al Primavera Sound, que els grans noms, els grans caps de cartell, ja tenen molts canals de difusió i de distribució. Nosaltres aquí, a l'Amplificador, a Catalunya Ràdio, el que ens interessa, el que ens ocupa, on posem el focus, és en l'escena musical catalana. I si dimecres hi ha la Guineta, dijous hi ha Renaldo i Clara.

presentant el seu nou disc, que és el quart àlbum ja de la seva discografia, que es diu L'Encant. Seran a l'escenari del Primavera Sound el dijous 4 de juny. I l'endemà, divendres 5 de juny, aquest divendres que ve, el d'aquesta setmana ja, una sabadellenca, el Primavera Sound, clar que sí, la Venus.

I per rematar el cartell del Primavera, si divendres hi ha la Venus, ens queda un nom pel dissabte, per l'últim dia de festival, que a més és una tornada, sonada, que no sabíem que la Paula Jornet ens havia de prometre noves cançons. No ens havia de prometre res, però el cas és que ho ha fet Somebody to Everybody i la Paula, el dissabte, al Primavera.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I avui ens hem posat en mode festival. D'aquí un mes, Canet Rock. Aquest cap de setmana que vindrà, d'aquí una setmana, per tant, Primavera Sound. I d'aquí dues setmanes, 7 dies després del Primavera, a Vic, Cabró Rock, amb aquesta gent començant a dir adéu.

Saps que recordeu que tenen el del Cabró Rock, que diran adéu a Osona, i després ja ens n'anem a aquella traca final de l'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a Barcelona, dient adéu. Per tant, oportunitats comptadíssimes, no tan comptadíssimes, de veure un dels grups del moment, que és Dan Peralbo i el Comboi. On seran? Doncs, per exemple, un mes després del Cabró Rock, al Cruïlla, i amb ells marxem. Ai, quin goig que fas! Que és el mateix que li dic en Campi quan el veig cada setmana per fer l'amplificador a l'altra banda del vidre. Agraït a la seva feina i a vosaltres per ser-hi, i dient-vos que d'aquí a 7 dies teniu aquí a Catalunya Ràdio una nova dosi de l'amplificador.